Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
1: Bon dia a tots plegats.
0: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
1: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
0: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
1: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot. I el capellà dona pel que dona i no més. I costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
0: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no?, a un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
1: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu. I això motivava el anar-hi, pujar, el trobar-se, compartir, però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
0: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
1: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida i, per tant, això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
0: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
1: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, una hora o altra, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
0: Aquí són 3 dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
1: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major, que celebrem Sant Llop, i el tercer, la romeria. Per tant, divendres, dissabte i diumenge.
0: Entremig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes 3 celebracions pràcticament seguides.
1: La diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
0: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests 3 dies, diem que la romeria són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
2: I tant que sí, bastants mesos abans, perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà, sigui la trobada primera els divendres quan arribem, que un monjo ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell, després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn tot això ho prepara ja d'un any a l'altre aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell doncs, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada, has d'apuntar també la gent amb temps perquè ells volen saber quan serem, els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat, que anem gairebé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, dintre l'església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot. Però bueno, fem el que podem i amb molta, molta il·lusió i moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
0: Després, evidentment, també s'ha d'afegir doncs, aquelles persones que durant aquests 3 dies es queden a dormir a Montserrat, a les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
2: Sí, sí, també. I això també les demanem d'un any a l'altre, perquè, clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la Romeria i les celdes hi han les que hi han, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans, nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen. Bueno, recorda que jo també vindré, ja vindrem temps a apuntar, que ja anem seguint les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
0: Bueno, aquest any que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
2: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, hi ha el que hi ha.
0: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
2: Sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran doncs, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac i no sabem si potser algú altre, el pitellat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitellat. Bueno, serà una cosa més festiva, així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
0: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
1: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé, en donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demana al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra Romeria, Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
0: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
1: Un nou curs es presenta amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem en situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que el fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
0: Doncs d'aquesta romeria de Montserrat, 100 edicions de la romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Abans Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat. En el seu cas, Anna Maria, molt especial per què?
2: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta és molt, t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa. El mossèn ha dit la trobada de la romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots, però també doncs hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà doncs, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això, Montserrat, és algo especial. Mira, no sé, Tobu, que ens ho estimem molt.
0: L'escenari ja s'ho val, eh?
2: No? I tant. Com el dinar del dissabte, també tots. És la part festiva. Hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
0: Viure en comunitat.
2: Sí, i tant.
0: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
1: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu. Ells se'n senten del tot i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
0: Anna Maria, quants anys fa que participes a la romeria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la romeria?
2: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
0: Per tant, això és tradició familiar.
2: Sí. Després vaig anar-me fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
0: I d'aquesta romeria de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
2: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des d'aquí Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, fa uns quants anys que ja no.
0: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
2: I tant, en carro, els meus pares hi havien pujat en carro, i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí, allà a Montserrat, no que la vagin pujar des d'aquí, van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo, perquè el meu pare era jove, jo no havia nascut.
0: Per tant, aquesta evolució, que abans també parlava mossèn Jaume, de la romeria de Montserrat, ara, pel que es desprèn de les paraules que en aquesta entrevista, hi ha molta gent a Montserrat, no? Hi ha molta aglomeració.
2: Sí, hi ha molta gent. I, esclar, ells també han de controlar-ho i vigilar-ho tot, perquè no hi pot haver una disbauxa. Anys enrere, a les celdes fèiem bogeries, que ara ja no les podem fer. Jo les havia fet també, de jove, i suposo que altres persones que escolten la ràdio també en devien fer, potser més que el que havia fet jo de joveneta.
0: La romeria, aquesta part festiva, aquesta part més espiritual, aquesta combinació dona resultat a la romeria i dona el resultat perquè hem arribat a 100 edicions, no?
2: Sí, bueno, això potser també ho dirà,
1: sí,
2: mossèn.
1: Sí, no, és així.
0: Mossèn, com tenim la fe avui en dia, en l'any 2026? Tenint en compte que després de l'elecció del nou papa se n'ha parlat molt de l'Església, del paper de l'Església, de la fe, del nou papa Lleó XIV, què li sembla aquest nou papa?
1: Estem en una situació en què hem d'assegurar que el creient hagi madurat per dintre i pugui viure la fe d'una manera conscient, responsable a totes. No un ser creient perquè ho és per tradició, perquè ho eren els pares, però que no sap ben bé el que viu i el que fa, no? I en aquest sentit demana un treball de reflexió, d'aprofundiment, que suposa moltes hores de reunió, de feina, d'acompanyar persones, sobretot aquells que, per les raons que sigui, no s'havien acostat mai a l'Església i ara hi venen, no? Aquest és un fenomen que ens sorprèn als que ja hi som, no? I que no és fàcil d'acompanyar, perquè persones que puguin fer aquesta feina d'acompanyament tampoc en aquest moment són tantes, tot i que ens dediquem a la formació de persones que puguin fer aquest servei.
0: Mossèn Jaume Graner, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de la ràdio, per haver parlat de la romeria, per aquest centenari d'aquests, no 100 anys, sinó 100 edicions de la romeria, bueno, sí, una cada any, són 100 anys de romeria de Montserrat, de Sant Andreu a Barca Montserrat. Si li sembla, en una propera ocasió el convidem de nou aquí a la ràdio i parlem d'aquesta qüestió que ara doncs, n'ha parlat sobre el tema de la fe. I de totes aquestes qüestions, si li sembla, un dia el convidem aquí a la ràdio, vindria?
1: Molt bé, sí.
0: I Anna Maria Miquel, que és la responsable, com dèiem, d'organització de la romeria, gràcies també per acompanyar-nos, per haver aportat el testimoni i per haver explicat tot el que comporta la romeria, no només són aquests 3 dies, 18, 19 i 20, sinó que darrere hi ha molta feina.
2: I tant, moltes gràcies.
0: I l'important és que hi ha molta feina, però hi ha un interès també de moltes persones de voler assistir, de voler participar. Identitats també.
2: I tant que sí. Jo animo que encara avui a la tarda, si és que algú ens escolta ara, de 6:45 a 7, encara apuntem per qui se vulgui animar el dissabte a pujar i compartir un dia o el diumenge quan ells creguin.
0: Doncs Anna Maria Miquel, mossèn Jaume Graner, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, molt bona romeria en el seu centenari.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a la ràdio per parlar-ne.
2: Moltes gràcies.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per
1: sí.
0: Tant, queda poc.
1: Sí, queda poc. Ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la 1.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i l'oferta que hi ha és la 1.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest a 1.1. Després s'ofereixen 2 bàsics uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no?, el suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre. I que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda vespre, doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Sobre, ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència. O sigui que hi ha com una mica de tot.
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí. Clar, ja diguem, en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs, del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Coincidint amb la celebració del centenari de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat aquest cap de setmana, el centre excursionista Pita ja torna a organitzar per la matinada de dissabte a diumenge la caminada nocturna des de Sant Andreu de la Barca fins a Montserrat. En té més detalls Joel Carrasco.
4: La caminada nocturna de Sant Andreu de la Barca a Montserrat del centre excursionista del Pitallat té al darrere una història molt humana i carregada d'emoció. La iniciativa va néixer arran de l'accident que va patir un jove de Sant Andreu de la Barca a Montserrat als anys 90, un fet que va marcar profundament el seu entorn i que, amb el pas del temps, va acabar donant origen a aquesta caminada. Rafael Ramos, directiu de l'entitat, ha visitat els estudis de Ràdio Sant Andreu per explicar la tradició d'aquesta caminada.
5: Aquesta caminada va començar la seva història comença a l'any 91, quan la família del Cristian López Vega, que era un nen d'11 anys, aleshores era un noi de 11 anys, vam patir un accident de trànsit a la muntanya de Montserrat. I com no li va passar res a ningú, vam fer una promesa de pujar al monestir a posar un ciri a la Mare de Déu de Montserrat per aquest motiu de que no l'havia passat cap dany físic ni res. I bueno, el Cristian, en 11 anys, va anar-se atràs, li vam dir que no vagi sol, però ell, per seu compte, va tirar. I clar, com era un nen d'11 anys, li van cridar a la Guàrdia Civil, la Guàrdia Civil ho va agafar d'aquí al Congot i li va tornar a casa.
4: És a dir, que és una caminada que es fa, que té una història, com ens estàs explicant, és una caminada que es fa des de fa quants anys, perquè clar, si ens expliques això que va començar el 91...
5: Bueno, el 91 és quan van patir l'accident, però la caminada, la primera, la van fer la família, que és els pares i dos fills. Tots quatre van pujar al monestir caminant. Uh-huh. I, bueno, ho van fer per el riu Llobregat, l'itinerari d'aquí de Martorell, Abrera, Olesa, Monistrol, i pujar al monestir.
4: Uh-huh. I com es va teixir aquesta sinergia? Des de quan el Pitallat, el centre excursionista del Pitallat, va sentir aquesta història, es va enterar i va dir, ostres, doncs, la fem pròpia, l'acollim i fem que sigui una caminada nocturna habitual, anual, des de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
5: Bueno, sí, durant 33 anys el Cristian ja l'organitzava des del mercat, perquè ells tenien un puesto de carn i embotits, xarcuteria, coses així. I eren són molt populars aquí al poble. I la caminada la van fer durant 33 anys des del mercat, diguéssim, no? Tota la gent anava allà a apuntar-se i, bueno, van arribar fins i tot a 123 persones en una caminada nocturna. I, bueno, després, l'any 25, com el Cristian també és soci del, i membre de la Junta del Centre Excursionista Pitallà, ens va explicar que a veure si nosaltres, el Centre Excursionista, podíem absorbir aquesta caminada com una activitat més del Centre Excursionista. La cosa que, bueno, se va provar de que sí, i des de l'any 25 l'estem fent nosaltres ja. L'any passat se va fer amb el Centre Excursionista Pitallà. I aquest any, bueno, continuarem fent-lo així, i amb motiu de la... del centenari de la romeria, bueno, ho farem. L'únic que canviarem l'itinerari, serà diferent.
4: Per això t'anava a preguntar. Com a novetat, aquest any el recorregut passarà per Collbató i pujarà per el Camí de les Coves. Per què heu decidit fer aquest canvi? I com ens explicaves, el recorregut antigament, des de que el Cristian el feia, era des del Mercat fins a Montserrat, passant per Monistrol. Ara, des d'on inicia, on acaba, per què passa per Collbató?
5: L'inici és el mateix, i anirem fins a Abrera, Olesa, que serà part del recorregut antic, però després canviarem i ens desviarem cap a Esparreguera i després a Collbató. De Collbató, allà farem el segon avituallament i donarem caldo, donarem un entrepans i pica-pica i... la gent, les coses que portin ells també. I allà farem diferent grup perquè fins a aquest punt de Collbató, a les coves del Sanitre i l'ermita de Santa Madrona, que està allà, anirem tots junts, però aquí ja se distribuirà d'una altra manera i es faran tres o quatre grups i pujarem per el camí de la...
4: Camí de les Coves?
5: Sí, de les Coves fins a Sant Miquel i després de Sant Miquel al monestir. Uh-huh. I tot això s'ha fet aquest canvi d'itinerari per coincidència amb la cursa aquesta històrica de resistència de la Matagall-Montserrat. Després ens hem assabentat que aquesta cursa no arribarà a Montserrat per la restricció de la peste porcina africana i la Matagall-Montserrat acabarà en Matadepera. Mm-hmm. Si no, el recorregut hagués sigut el mateix de sempre.
4: Mm-hmm. Tornant a la caminada nocturna, parlem d'un recorregut que jo diria que és exigent. O sigui, són 31 quilòmetres amb uns 1.200 metres de desnivell positiu. A més, tot això, iniciant des de les 11.45, és a dir, que entre una cosa i l'altra sortirem o estarem sortint de Sant Andreu a les 12 de la nit. Quin nivell de preparació física recomaneu per afrontar la caminada amb garanties?
5: Bueno, l'únic nivell de físic que se requereix és que sigui una persona que pugui caminar, que tingui una mica de resistència. No cal ser un atleta, no cal tenir una preparació forta o gran, perquè no anirem a un ritme alt. Serà un ritme de caminar i de xerrar i de passar una estona agradable amb tot el grup que s'hagi apuntat.
4: O sigui que la gent arribarà tardet, a dalt. Jo calculo que quasi gairebé les 3.
5: Bueno, es calcula que arribar a les 8 del matí del diumenge. O sigui que seria tota la nit caminant.
4: Les places estan limitades a 100 participants i les inscripcions es poden fer fins al 17 de setembre. Com està sent la resposta? I que ha de fer una persona que vulgui apuntar-s'hi, ens està sentint, ha sentit la història del Cristian, que aquest recorregut, aquesta caminada, té un rerefons, una història molt, molt maca, molt de superació. Què ha de fer la gent que ens estigui sentint per apuntar-se a la caminada nocturna?
5: Bueno, primer, dir-los que té un preu. El preu és per a poder cobrir les despeses de els avituallament i també d'un obsequi que donarem a tots els participants. I podran apuntar-se... Bueno, el preu és 15 euros els no socis del centre excursionista i 13 els socis. I, bueno, se podran apuntar directament al centre excursionista, a la pàgina web de pitallat.cat, i també podran fer-lo al telèfon del Cristian, que bueno, ja està anunciat en moltes parades i demés del mercat municipal.
4: Doncs per acabar, què us agradaria que la gent es portés a casa després d'aquesta caminada, un cop participin? Més enllà del repte esportiu, què significa pel Pitallat caminar de nit des de Sant Andreu de la Barca fins a Montserrat, en un any tan especial amb el tema de la romeria i a sobre afegit amb aquesta història de superació del Cristian?
5: Bueno, sobretot que la gent se lo passi molt bé, que no pateixi cap accident ni res. Anirem amb molt de cura per a no poder tenir cap problema, i sobretot que hi hagi un grup d'harmonia i de passar-lo bé, de explicar històries entre la gent i gaudir d'una caminada tan maca que és com aquesta de pujar a Montserrat, i amb un punt de exigència física també una mica maca, que la gent vegi que pot fer més de lo que pensa.
4: La nova edició es farà el dissabte 19 de setembre amb sortida a les 23:45 des de la plaça del Teatre, i proposa un recorregut de 31 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
1: Jazz It.
3: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
4: Senyores i senyors, no us penseu que l'empatx de futbol que pateix la nostra societat s'hagi acabat amb el partit d'aquest darrer diumenge. Només fa una petita pausa, creiem que per agafar arrencada i començar una nova temporada d'aquí a 3 setmanes mal comptades. Conscients de la malaltia que patim i de la dificultat de trobar un remei efectiu, hem decidit apagar foc amb foc i començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb cançons relacionades amb l'esport. De manera que aquí teniu en Nina Simone i Baseball Boogie, un petit divertiment de 58 segons de durada.

Nina Simone ha obert Jazz It amb Baseball Boogie. Com és evident, el món de l'esport, especialment de les disciplines més populars, crea el seu star system, i sovint trobem músics que admiren algun esportista. De tant en tant, aquesta admiració es tradueix en una composició dedicada, i ara us en portem un exemple. Jackie Robinson, que va ser un jugador de béisbol. Béisbol, com sabeu, és un dels esports més populars dels Estats Units. Jackie Robinson va ser el primer jugador negre que va jugar a la Major League, que vindria a ser la nostra primera divisió, en aquest cas del béisbol. Es va convertir no només en una gran estrella de l'esport, òbviament també va ser un símbol de l'abolició de la segregació racial. Va debutar primera l'any 1947 i dos anys després, l'any 1949, es van registrar, a lo que seria l'equivalent americà de la Societat d'Autors Nostra, s'hi van registrar quatre cançons dedicades a la seva figura. De Jackie Robinson Boogie, Jackie Robinson Blues, però la que es va fer més famosa es titula Did You See Jackie Robinson Hit That Ball?, que vindria a traduir-se com Vas veure a Jackie Robinson picar aquella pilota? La va escriure el pianista de blues Buddy Johnson, però la versió que va triomfar realment va ser la de l'orquestra de Count Basie, i aquesta versió és la que escoltem tot seguit.

0: Hello, this is Mark Turner, and you're listening to Jazz It.
1: Hem començat Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, escoltant jazz més o menys relacionat amb l'esport i concretament amb el béisbol, que als Estats Units és un esport molt popular. Per això, quan hem vist que en el disc del trompetista Lee Morgan, titulat The Gigolo, gravat en part el juliol de 1965, hi ha una cançó titulada Speedball, hem pensat que aquesta ens aniria bé per seguir la línia del programa. A més, al costat de Morgan hi ha Wayne Shorter en el saxo tenor i Harold Mavern en el piano. Però, per molt que Speedball soni a terme esportiu, resulta que té més a veure amb videojocs que amb esports reals. Per molt que digui la intel·ligència artificial que hi ha un esport creat a la Universitat de Michigan l'any 1921 que es diu així, un esport híbrid que combinaria dinàmiques del futbol nostre, del bàsquet i del futbol americà. Com que el fet interessant per nosaltres és que la cançó mereix ser escoltada, perquè és una mostra excel·lent de l'estil Blue Note dels anys 60, aquí la teniu. I si Speedball no és exactament un esport, ens és ben igual.

Speedball, el quintet de Lee Morgan, l'any 1965. Sonoritat Blue Note típica, és a dir, sonoritat hard bop. Anem ara al jazz actual, amb un quintet liderat pel baixista Christian McBride, possiblement un dels millors contrabaixistes del món, avui per avui. Tenim una gravació de 2008. El grup, a més, té un nom, Christian McBride and Inside Straight, i compta amb Steve Wilson en el saxo, Eric Scott Reed en el piano i Carl Allen a la bateria. Aquesta colla van fer una versió d'una composició del trompetista Freddie Hubbard titulada Theme for Kareem. Aquest Kareem no és altre que el jugador de bàsquet Kareem Abdul-Jabbar. Freddie Hubbard va morir poc després d'aquesta gravació. Va morir el 29 de desembre d'aquell mateix any, 2008. I d'aquesta manera, la cançó va ser un homenatge al jugador i també un homenatge al compositor Freddie Hubbard, que havia sigut professor de Christian McBride a la universitat. Escoltem-la. Theme for Kareem. Tema per Kareem.

Theme for Karim, una cançó dedicada al jugador de bàsquet Karim Abdul-Jabbar. Els següents protagonistes són un grup, Weather Report, un grup que girava al voltant de dues figures principals, el saxofonista Wayne Shorter, que precisament l'hem sentit fa una estona al costat de Lee Morgan, i especialment el teclista Joe Zawinul. Aquesta colla, l'any 1985, van editar un disc titulat Sporting Life, que una vegada més ens porta a confusió. Perquè aquesta expressió, que podríem pensar que té a veure amb l'esport, Sporting Life, vida esportiva, té un sentit real habitual completament diferent, ja que es refereix a la vida fàcil, la bona vida o la vida alegre. Per acabar-ho d'arreglar, la primera cançó del disc és Corner Pocket, que en sentit literal és qualsevol dels quatre forats que hi ha a les cantonades d'una taula de billar americà. Aquí hi tindríem un altre punt de contacte amb l'esport, encara que sigui un esport de saló. Però, com a expressió, utilitzada sobretot en ambient jazzístic, Corner Pocket es refereix al fet de tocar d'una manera molt precisa, amb el swing o amb el groove ideals. Farem veure que tot això no ho sabem i la posarem com un homenatge al billar. Vinga, Corner Pocket, el forat de la cantonada per Weather Report. After Bansa.

0: Ciao, sono Mario Biondi, stai ascoltando Jazz It. Ciao.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Arribats en aquest punt, hem de reconèixer que la selecció de cançons d'avui, que volia girar al voltant de l'esport, ha estat feta amb molt poca precisió i amb moltes irregularitats. Vaja, hem fet trampa descaradament. I en argot esportiu, i utilitzant un barbarisme, hauríem de dir que ha sigut un tongo. I aquí la teniu, l'Elisabet Raspall, pianista i compositora de Vilanova i la Geltrú, que en el seu disc, gravat el juliol de 1996, titulat Triangles, hi té una balada que es diu precisament Tongo. I per connectar-ho encara més amb la cosa esportiva, el baixista en aquest disc es diu Cucurella, com aquell jugador de futbol que, com que no hi entenem gaire, no sabem si juga bé o molt bé, però que gairebé tothom coneix per la seva cabellera. Vaja, si aquest programa no és tot ell un tongo, que baixi un sant i ens ho digui.

0: Hola, sóc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Jazzy, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Avui, amb un programa ple d'irregularitats, necessitaríem revisar-lo amb el VAR. Per redimir-nos i demanar perdó, tornem cap a casa. Viatgem en el temps fins l'any 1992, any olímpic, però també any jazzístic, perquè la big band de moda en aquell moment era la París-Barcelona Swing Connection, liderada per dos catalans, el compositor i multiinstrumentista Oriol Bordes i el guitarrista Ramon Fossati, que l'havien creat a la capital francesa on estaven estudiant. Aquell any, 1992, van gravar un disc amb un convidat excepcional, Frank West, saxofonista veterà de diverses big bands clàssiques, però especialment de la de Count Basie, en la que hi va estar 11 anys. Us portem Bluesin' in Cadaqués, amb una introducció de flauta a càrrec del propi Frank West.

La París-Barcelona Swing Connection, Bluesin in Cadaqués, amb Frank West a la flauta i el saxo tenor. La propera destinació es troba també a la costa, però una mica més al sud, la comarca del Maresme, que la visitem de la mà d'un dels seus fills il·lustres, el trompetista Ivo Uller, que va néixer a Mataró l'any 1972. A part de ser membre de diferents formacions catalanes, com la Big Band Jazz Maresme, l'Ivo també lidera els seus projectes. L'any 2016 va presentar el disc Way, és a dir, camí o direcció, en anglès. En aquest disc hi trobem la cançó Maresme Rules, que es pot traduir com El Maresme és la millor.

Maresme Riuls, ens l'han portat el quintet d'Ivo Uller. I per moure'ns per les nostres comarques, uns especialistes són el grup de fusió Pegasus, és a dir, Max Sunyer, guitarra, Josep Mas, Kidflus, teclats, Rafael Escoté, baix i pare i fill Arisa, en Santi i en Dan, a la bateria i percussió. En el seu disc de l'any 1984, titulat Searching, el tercer de la seva carrera, hi ha la composició d'en Kidflus Camí de Rupit. I Rupit, que és un poble de la comarca d'Osona, va ser declarat per l'Organització Mundial del Turisme, que depèn de l'ONU, un dels pobles més bonics del món. Aquí teniu el retrat musical que en van fer els Pegasus.

0: Hola, soc l'Horacio Fumero i el jazz, it is jazz it, m'agrada el jazz, jazz it, escolteu jazz it.
1: I no deixem a Pegasus perquè acabarem amb ells. Tornem al Maresme i a la localitat de Tiana, que, com sabeu, si escolteu jazz it habitualment, celebra el primer cap de setmana de juliol un festival de jazz que es diu Tres Dies de Jazz. Dèiem que Pegasus i una vegada més Kid Flus ens porten Tiana i el Mull. I amb aquesta cançó us direm adeu l'equip habitual de jazz it, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
2: Benvinguts a una nova edició de Perifèries, el programa ja número 441 i que posa punt i final aquesta desena temporada de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Salari al control de so i el Jordi Tortós aquí al micròfon. I avui, per acomiadar-nos, hem triat una sèrie de músics i d'artistes que, suposem, sobretot els més habituals estareu acostumats, han caracteritzat molt la manera de fer, de classificar i, sobretot, de descobrir del programa. Així és que, si us sembla, comencem.
3: C'était l'été sur cette plage de la Costa Blanca. Le soleil dans tes cheveux et la radio qui jouait.
4: Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Agua fría. Huevos fritos. Colacao. Mantecao. Calamares.
3: Nu sur la plage.
4: Chipirones.
3: Je joue du sitar.
4: Bocadillos.
3: Je sais.
4: Mejillones.
3: Tu es accablé.
4: Calamares. Chipirones. Bocadillos.
3: Tu répètes sans cesse.
4: Mejillones.
3: Les mêmes mots.
4: Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
3: Ma musculature moyenne, acquise en Mayenne, te fait de l'effet. Tu es accablé. Sur la plage bondée, il est 10h15. Je marche dans la lumière. Tu m'aimes déjà.
4: Beba Fanta.
3: Mais tu ne le sais pas.
4: Chupa chups. Pan casero, motifarra, higo chumbo.
3: Tu répètes sans cesse les mêmes mots.
4: Sobrasada. Pan casero, motifarra, higo chumbo.
3: Je n'utilise mon peigne.
4: Sobrasada.
3: Qu'une seule fois.
4: Calentita. Pollo frito.
3: Puis je le lance sur toi.
4: Vino tinto. Jamoncito. Calentita.
3: Tu ne ramasses pas.
4: Pollo frito.
3: Tu dis.
4: Vino tinto. Jamoncito.
3: Tu es accablé.
4: Beba Fanta. Chupa chups. Beba Fanta. Chupa chups.
3: Un hippie qui s'approchait, tu as souri. Et tu lui as dit.
4: Marijuana. Marijuana. Marijuana. Marijuana. Marijuana. Marijuana. Marijuana. Marijuana. Marihuana. Marihuana. Marihuana.
2: De Limiñanes, una banda que sempre ens ha agradat molt. Des de Perpinyà, des de la Catalunya Nord, els germans Limiñanes, amb la cantant Núria, en aquest cas, o col·laboracions amb moltíssima, moltíssima altra gent, i sempre amb un esperit molt underground, molt quasi Velvet Underground, si se'm permet la comparació, i que realment sempre ens ha fascinat, sobretot aquest tema, Calentita, que té un vídeo absolutament impagable, que us el recomano. I si hem començat amb Limiñanes, seguim amb una de les artistes o cantants o compositores més personals, més perifèriques que ha donat aquest país. Mallorquina, nascuda a Mallorca de pare macedoni i mare andalusa, ella és Maika Makovski, una de les nostres favorites aquí a Perifèries.

A falta de pan, una banda liderada per Fran Aguilar que va passar absolutament desapercebuda i jo diria que injustament desapercebuda quan el 2001 va publicar aquest àlbum En Calzoncillos. I també a nosaltres ens ha agradat molt anar per les perifèries geogràfiques i Àfrica ha sigut un país fascinant per nosaltres on hem descobert gent tan interessant com Balogi.

Perifèries, un programa del món de la música i de les músiques del món.

i d'un dels joves valors, com sentíem abans, Balogi, a un clàssic com Baba Mal, que el 2016 publicava aquest The Traveler, que és un disc que l'hem escoltat molt perquè trobem que és una de les millors expressions de com els veterans de la música moderna africana s'han anat adaptant als temps i han aconseguit fer, o han continuat fent, diguéssim, música moderna africana actual i contemporània. Com ho ha fet també des de Costa de Marfil, una de les veus joves també més interessants que hem escoltat i que hem programat a Perifèries, Dobet Naoré.

Dobek Naoré, una de les joves veus de l'Àfrica central i occidental que des de Costa de Marfil resumeix amb els seus discos tota la música d'aquesta Àfrica central, des de, no que sé, des del sucús o des del suc fins a les músiques pròpies del seu país, com de Senegal i de tota l'Àfrica central. I seguint les perifèries fins i tot a la nostra península, sempre ens hem detingut a València, que és una plaça que ens encanta perquè a València hem trobat els talents enormes de Miquel Gil o, per exemple, també de Sènior, és a dir, Miguel Ángel Landete, que al costat de Clara Andrés gravava feia algun temps en el que és fins ara el seu últim àlbum, Valenciana, volumen 1, un tema com aquest, potser tinguis raó. Salsini.

el projecte personal de Miguel Ángel Landete, és a dir, sènior i el cor brutal al costat de Clara Andrés, dos dels talents més interessants que hem trobat a València i que hem defensat al llarg d'aquests 10 anys de Perifèries. Com també ho hem fet mirant molt el país veí del nord, ens hem abocat moltes vegades i hem defensat, per exemple, un treball constant, fantàstic, que mai deixa o baixa el seu nivell de qualitat. Estem parlant de Dominica i des d'un dels últims seus treballs, el món real, Le Monde Réel, que va publicar l'any 22.

Dominica, o com els cantautors més actuals i contemporanis francesos han continuat perfectament la tradició de la chanson, portant-la a l'època més contemporània i vàlida de totes. Com ho ha fet també un altre dels personatges que també ens ha agradat molt aquí a Perifèria i que hem programat molt sovint. Una cantant procedent d'Argèlia, Suat Massi, que sempre ens ha convençut per la seva manera tan universal i contemporània de fer cançons que tenen, evidentment, molt a veure amb el seu, amb les seves arrels, però que sempre, sempre han estat rotunda i absolutament contemporànies. Suat Massi.

Suad Massi, una cantant argelina realment interessantíssima. Això forma part d'Umnilla, el seu disc del 2019, i que en Rembla sembla l'hem respectat i ens ha entusiasmat per la seva barreja entre la música xaví i la música i la chanson, el rock, el pop, totes les músiques contemporànies aplicades a la seva manera tan personal de cantar i de fer cançons. Com també és el cas d'un altre també mediterrani molt pròxim, Xerim Aresté, el de Flix, ens ha deixat aquest any un dels seus millors discos, un àlbum que es diu Punt de Creu.

A Perifèria se'ns ha agradat sempre anar-nos molt lluny, per les branques o per al costat de casa. I al costat de casa hem trobat talents com el de Xerim Aresté o com un altre també poc encara valorat però interessantíssim i realment estratosfèric, el talent de Maria Rodés.

0: un talent absolutament magnífic, el de Maria Rodés, que en aquest àlbum que es diu Lo que me pasa, que és l'últim treball gravat l'any passat, va col·laborar amb Bronquio, que li dona aquest punt electrònic, aquesta mena de reinterpretació a la seva manera d'un reggaeton molt curiós, impregnat sobretot de merengue. Maria Rodés, Lo que me pasa, el seu últim treball. I ja, afrontant la recta final del nostre programa, tornem a donar una volta pel Mediterrani i ens aturem a Itàlia, al sud d'Itàlia, on ens trobem amb un dels grups que sempre ens ha agradat molt. Es diuen Canzoniere Grecanico Salentino i sempre, sempre ens ha interessat aquesta manera de sonar tan pròpia del sud mediterrani.
1: Noia matanta, ce me dai noia, noia matanta, ce...

Canzoniere Gricanico Salentino, un àlbum fantàstic de fa algun temps, però que hem rescatat en aquest comiat ja del nostre Perifèries últim. I les nostres penúltimes convidades seran les germanes Raquel i Maria Rubio, que ens han sorprès aquest any amb un àlbum realment diferent de folk alternatiu procedent de Madrid. L'àlbum es diu Un sol dentro, i elles són Maria i Raquel Rubio, que es fan dir les nietes del Jerry.

0: emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchand, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs, una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs, ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major. Un acte emotiu.
1: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la Festa Major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia, doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchand doncs, ens trasllada doncs, que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret, i el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fa Sant Andreu de la Barca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar els animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
0: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu de la Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
1: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o a l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres, i per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no?, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot doncs, que els serveis públics, els sistemes públics doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
0: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu de Barca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet a climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu de Barca, que és l'escola Vallpalau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
1: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués

0: implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic i, per tant, prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim i, per tant, les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats i, per tant, ells també. I aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això, doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya doncs també ho faci.
1: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
0: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin, i com molt bé deies, amb drets i amb deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir, i jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los, però en la part dels deures jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I, per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
1: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
0: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres en 26 anys o en 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I, per tant, jo crec que estem, com explico, intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
1: Una de les imatges a finals d'aquest mandat seran les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
0: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat 4 aparcaments, 4 bosses d'aparcament a aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estaran en el focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
0: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi han coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
1: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
0: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern, no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
1: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici de ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria a santandreuencs i a santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
0: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que, sobretot, que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
1: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes, com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
0: Gràcies a tothom.

0: tal, doncs veurem les pel·lis del Pablo Larraín, del Christian Mingiu, del Pavel Pavlikovsky, que, del Lucas Don, que són gent molt important que ja han passat aquest any per, bueno, vull dir, òbviament veurem La Bola Negra de Los Javis, perquè va guanyar direcció a Cannes i perquè a més fa una estona sabem que aniran als Oscars.
1: Per tant, La Bola Negra, pel·lícula important,
0: molt important,
1: que representarà Espanya als Oscars si passa el tall,
0: Òbviament, ara mateix ha passat el tall de l'Acadèmia Espanyola.
1: És el primer pas important, evidentment.
0: Sí, i tant.
1: També tindrem en aquest Festival de Cinema de Sant Sebastià presència santandreuenca, no només amb els enviats especials, amb Toni Herrero i Sara Ordóñez, sinó amb una actriu, la Chiara Arancibia, de qui ja pràcticament ara aviat farà un any que li hem fet el seguiment, amb la pel·lícula La Buena Hija, pel·lícula que es va presentar a Màlaga, pel·lícula que va obtindre un premi internacional, també ja com a millor actriu. La Chiara Arancibia la veuràs també a Sant Sebastià, perquè la pel·lícula La Buena Hija es presenta i es podrà veure també a Sant Sebastià. Pel·lícula, per cert, que ja està en plataformes, eh?
0: Sí, sí, el festival fa una cosa molt interessant i que, a més, és una iniciativa directa de Televisió Espanyola i Movistar, que són patrocinadors del festival, i el que fan és, de cara també a tots els premis de temporada que acaben els Goya, fan reestrenes de pel·lícules que s'han anat estrenant al llarg de l'any espanyoles, dintre una secció que es diu Made in Spain, perquè la premsa estrangera que no les ha vist les pugui veure i per tant li pugui donar importància fora d'Europa, a Amèrica, etc. La premsa estrangera que ve al festival pugui veure aquestes pel·lis que només s'han estrenat a Espanya, i per tant és una forma de posicionar aquestes pel·lícules que es puguin veure també fora.
1: Doncs esperem que tinguin molta sort, la Chiara Arancibia, en aquesta presentació al Festival de Cinema Sant Sebastià, i a veure si
0: hi ha una...
1: premis de l'any 2027 i parlen de Gaudís, Goya, etc, etc, doncs a veure si aconsegueix alguna nominació, ja que el paper que ella fa amb la seva primera pel·lícula, la Buena Hija, és espectacular, eh?
0: Sí, jo la vaig veure en el seu moment d'estrena, i jo crec que és una candidata, si la pel·lícula aconsegueix una mica més de ressò i de moure una mica més de medis, jo crec que ella és una clara candidata a actriu revelació pels Goya, o actriu revelació per lo que sigui, perquè la veritat és que ella és pràcticament la prota de la peli. Òbviament té els pares, que són com secundaris, són molt importants, però la protagonista de la peli és ella, i ella està fantàstica a la peli.
1: Doncs estarà present en el Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ens has avançat alguna de les pel·lícules, actors, actrius que estaran presents en aquest festival, i com sempre ens agrada destacar la feina de l'enviat especial. Aquest enviat especial que esmorza ben d'hora, que a primera hora del matí ja està veient la primera pel·lícula i que la jornada acaba al vespre després d'haver vist 3, 4 o 5 pel·lícules en alguns casos, alguns dies.
0: Sí.
1: Bueno, és un, i veure és un tot tetris. Tipus de cinema,
0: És un Tetris. De fet, nosaltres, una de les coses que això és com, bueno, lo de la prèvia, no? És fer com fan als esports, no? Al futbol i tota la història, no? Has de fer la pre, perquè clar, és que si no arribes allà i no saps què fer, perquè t'has de preparar. Nosaltres ja tenim totes les entrades amb els codis QR perquè ens deixin entrar, ja les tenim fetes, i per tant tu has de fer el calendari de tots els dies, a quines hores fas què, i si tenim rodes de premsa, que la idea és poder anar a les rodes de premsa, sobretot de Naomi Watts, del Brad Pitt, del Jeremy Irons, encara no està confirmat que hi hagi bé, per dir-ho així, però no està confirmat una roda de premsa. Passa una mica el mateix amb l'Orlando Bloom, perquè sabem que ve a presentar la pel·li al Werner Herzog. Hi ha una roda de premsa al Werner Herzog, però no sabem si ell va a la roda de premsa o no, o simplement se passea per la catifa i ja està, i es fa quatre fotos, però no sabem si hi ha roda de premsa d'ell.
1: Segurament que això us ho haureu trobat en moltes ocasions, no? Les estrelles són les estrelles, no? Són imprevisibles.
0: I tant, i tant. Sí, bueno, del Remy Irons encara no sabem quan arriba, perquè és una de les coses aquestes de, bueno, pues ja llegarà, que és el que va passar amb l'Angelina Jolie fa uns anys, que tothom estava confirmadíssim que arribava, però no sabíem quan arribava. Vale? I és, no, és que ha d'agafar, que està fent no sé què a Londres, llavors ha d'agafar un vol que no sé què i tal. Bueno, Angelina Jolie va arribar quan va voler i se'n va tornar quan va voler també. Llavors, bueno, ja està, aquestes coses són, bueno, és festival.
1: Sí, festival sí. De Sant Sebastià. En principi, la mateixa il·lusió de sempre, no, Toni?
0: Sí, amb moltes ganes, sobretot, de descobrir pel·lis, perquè, òbviament, doncs clar, vols veure les que ja estan apuntades, la Bola Negra, la pel·li de Can del Christian Mingiu, la pel·li del Brad Pitt, etc. Però després, a secció oficial és quan trobes pel·lis que dius i aquesta hem de parlar d'ella, perquè de sobte et trobes coses molt interessants que no tenen aquest primer nom important, aquest punt de cartell que la gent ja comença a parlar abans, no? L'efecte, jo li llamo ja l'efecte Christopher Nolan, ¿vale? Que és que comences a parlar una pel·li 4 anys abans, solo perquè Christopher Nolan dice que va a fer l'Odissea, ¿vale? Pues 2 anys hablando de l'Odissea, m'entens? Doncs això no. És de sobte et trobes una pel·li que no saps de què va i dius, hem de parlar d'aquesta pel·li.
1: L'essència del cinema. Mm. Està molt bé fer aquestes descobertes que coneixerem a través de les cròniques, com és habitual. Doncs cada any, Toni, ens enviarà les cròniques des de Sant Sebastià i a través de la ràdio, a través de Ràdio Sant Andreu, com ja fem des de fa molts i molts anys, doncs és com si estiguéssim allà, també. Mm. No?
0: És la meva idea, i mirem de transmetre el que es viu i com es viu.
1: Tu en resumeixes, el que has vist?
0: Sí, jo faig la crònica del dia i miro de transmetre com estem allà. I doncs, si plou, que plourà, segur. Bueno, cada vegada menys, eh?
1: Exacte. Tampoc no t'arrisquis aquí amb fer el vaticini aquest, per si de cas. Toni Herrero, que us ho passeu molt bé a Sant Sebastià, tant sí. Tu com Sara Ordóñez, de la Butaca Indiscreta, i després d'aquest festival, nosaltres escoltarem aquestes cròniques, i després del Festival de Cinema de Sant Sebastià, a través de la Butaca Indiscreta, ja parlareu àmpliament de tot el que es veurà en el festival. Hem de recordar que aquesta setmana hem començat la temporada habitual de Ràdio Sant Andreu, però que aquest dijous no escoltareu la Butaca Indiscreta, perquè... Doncs perquè estan a Sant Sebastià.
0: Sí, clar, ara recopilem, de fet, a nosaltres el festival l'utilitzem per recopilar pel·lícules que després es veuen al llarg de l'any tota la temporada. I per tant, serveix per tenir una quantitat de material molt important per la resta de l'any.
1: Doncs Toni Herrero, gràcies per venir avui als Estudis de Ràdio, fer aquesta prèvia del Festival de Cinema de Sant Sebastià, 74a edició, i escoltarem aquestes cròniques.
0: Encantat, com sempre.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als Estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
3: Bon dia a tots plegats.
1: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
4: Bon dia a tots.
1: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
3: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada. Una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
1: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
3: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot, i el capellà dona pel que dona i no més, i costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
1: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no, un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
3: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu, i això motivava el anar-hi, pujar, trobar-se, compartir. Però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
1: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
3: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida, i per tant això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
1: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
3: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, un hora o altre, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
1: Aquí són 3 dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
3: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major, que celebrem Sant Llop, i el tercer, la romeria. Per tant, divendres, dissabte i diumenge.
1: Entremig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes 3 celebracions pràcticament seguides.
3: La diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
1: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests 3 dies, diem que la romeria són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
4: I tant que sí, bastants mesos abans. Perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà, sigui la trobada primera els divendres quan arribem, que un monjo ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell, després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn, tot això ho prepara ja d'un any a l'altre, aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell doncs, el dissabte que fem una trobada, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada. Has d'apuntar també la gent amb temps, perquè ells volen saber quan serem, els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat, que anem gairebé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, dintre l'Església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies... Però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot. Però bueno, fem el que podem i amb molta, molta il·lusió i amb moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
1: Després, evidentment, també s'ha d'afegir, doncs, aquelles persones que durant aquests 3 dies es queden a dormir a Montserrat, a les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
4: Sí, sí, també. I això també les demanem d'un any a l'altre, perquè, clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la Romeria i les celdes hi ha les que hi ha, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans. Nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen... Bueno, recorda que jo també vindré, ja vindrem temps a apuntar, que ja anem seguint les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
1: Bueno, aquest any que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
4: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, hi ha el que hi ha.
1: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
4: Sí, sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran pues, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac, i no sabem si potser algú altre, el pitallat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitallat. Bueno, serà una cosa més festiva, així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
1: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen, doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
3: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres, quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé. En donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demana al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra Romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
1: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
3: Un nou curs es presenta amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem en situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que lo fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo.

0: molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta és molt, t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa. El mossèn ha dit la trobada de la Romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots. Però també, doncs, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà, doncs, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això, Montserrat, és algo especial, mira, no sé, Tobo, que ens ho estimem molt.
1: L'escenari és igual, eh?
0: No? I tant, com el dinar del dissabte, també tots, és la part festiva, hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
1: Viure en comunitat.
0: Sí, i tant.
1: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la Romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
2: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi, perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu. Ells se'n senten del tot, i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
1: Anna Maria, quants anys fa que participes a la Romeria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la Romeria?
0: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
1: Per tant, això és tradició familiar.
0: Sí. Després vaig anar amb la fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
1: I d'aquesta Romeria, de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
0: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des de que és Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, eh? Fa uns quants anys que ja no.
1: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
0: I tant. En carro, els meus pares hi havien pujat en carro, i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí, allà a Montserrat, no que la vagi pujar des d'aquí, eh? Van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo, perquè el meu pare era jove. Jo no havia nascut.
1: Per tant, aquesta evolució, que abans també parlava mossèn Jaume de la Romeria de Montserrat, ara, pel que es desprèn de les paraules que en aquesta entrevista, hi ha molta gent a Montserrat, no? Hi ha molta aglomeració.
0: Sí, hi ha molta gent. I, esclar, ells també han de controlar-ho i vigilar-ho tot, perquè no hi pot haver una disbauxa. Anys enrere, a les celdes fèiem bogeries, que ara ja no les podem fer. Jo les havia fet també, de jove, i suposo que altres persones que escolten la ràdio també en devien fer, potser més que el que havia fet jo de joveneta.
1: La Romeria, aquesta part festiva, aquesta part més espiritual, aquesta combinació dona resultat a la Romeria i dona el resultat perquè hem arribat a 100 edicions, no?
0: Sí, bueno, això potser també ho dirà, mossèn.
2: No, és així.
1: Mossèn, com tenim la fe avui en dia, en l'any 2026? Tenint en compte que després de l'elecció del nou papa, se n'ha parlat molt de l'Església, del paper de l'Església, de la fe, del nou papa al Lleó XIV. Què li sembla aquest nou papa?
2: Estem en una situació en què hem d'assegurar que...

0: El creient hagi madurat per dintre i pugui viure la fe d'una manera conscient, responsable a totes. No un ser creient perquè ho és per tradició, perquè ho eren els pares, però que no sap ben bé el que viu i el que fa, no? I en aquest sentit demana un treball de reflexió, d'aprofundiment, que suposa moltes hores de reunió, de feina, d'acompanyar persones, sobretot aquells que, per les raons que siguin, no s'havien acostat mai a l'Església i ara hi venen, no? Aquest és un fenomen que ens sorprèn als que ja hi som, no? I que no és fàcil d'acompanyar, perquè persones que puguin fer aquesta feina d'acompanyament tampoc en aquest moment són tantes, tot i que ens dediquem a la formació de persones que puguin fer aquest servei.
1: Mossèn Jaume Graner, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de la ràdio, per haver parlat de la Romeria, per aquest centenari d'aquests, no 100 anys, sinó 100 edicions de la Romeria, bueno, sí, una cada any, són 100 anys de Romeria de Montserrat, de Sant Andreu Barca Montserrat. Si li sembla, en una propera ocasió el convidem de nou aquí a la ràdio i parlem d'aquesta qüestió que ara doncs, n'ha parlat sobre el tema de la fe i de totes aquestes qüestions. Si li sembla, un dia el convidem aquí a la ràdio. Vindria?
0: Molt bé, sí, sí.
1: I Anna Maria Miquel, que és la responsable, com dèiem, d'organització de la Romeria. Gràcies també per acompanyar-nos, per haver aportat el testimoni i per haver explicat tot el que comporta la Romeria. No només són aquests tres dies, 18, 19 i 20, sinó que darrere hi ha molta feina.
2: I tant, moltes gràcies.
1: I l'important és que hi ha molta feina, però hi ha un interès també de moltes persones de voler assistir, de voler participar. Identitats també.
2: I tant que sí. Jo animo que encara avui a la tarda, si és que algú ens escolta ara, de 6:45 a 7, encara apuntem per qui se vulgui animar, doncs, el dissabte a pujar i compartir, doncs, un dia o el diumenge, quan ells creguin.
1: Doncs Anna Maria Miquel, mossèn Jaume Graner, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, molt bona Romeria en el seu centenari.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies a la ràdio per parlar-ne.
2: Moltes gràcies.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per
1: sí.
0: Tant, queda poc.
1: Sí, queda poc, ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la 1.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i l'oferta que hi ha és la 1.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest a 1.1. Després s'ofereixen dos bàsic uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no?, el suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre. I que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, no?, que és una titulació que moltes vegades doncs hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda vespre, doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Sobre, ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència. O sigui que hi ha com una mica de tot.
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí. Clar, ja diguem, en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs, del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Continguts en xarxa.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida a Ràdio. Ivan Osson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu actualitat?
1: Pues la veritat és que, no, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això...
0: Sí.
1: A banda de que The Pitt ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut... ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques, eh? Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així, per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són entre uns 40 i 50, no recordo quants eren, però podien ser 46-47 nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li podem donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i a
0: o
1: més...
0: hi ha una mà negra al darrere.
1: I a més era una... A més, és una sèrie d'una qualitat extrema en tots els aspectes. Un era el spin-off de Breaking Bad. Què s'ha de dir, no?, de tot això, però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, eh? Des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir que aquí que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dies estava... me n'anava a dormir i pensava... i si torno a mirar Les Xiques Gilmore?
1: És que...
0: però és que no puc,
1: surts, eh? No surts del bucle.
0: Però llavors no miro de noves. Llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré. No sé
1: jo,
0: què faré.
1: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no? Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, on bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid, i ells són tan estúpids, que l'escriptura de la sèrie és genial, en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, eh? No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, ara.
2: Hola, hola.
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento pels auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs ja està.
0: Ja està, ens fallen no sé què passa aquesta setmana. avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet bé. En aquest cas, ens centrarem en una sèrie que crec que... els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, eh? Un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3, eh?
0: Sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo. Pues sí. Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie, o com a mínim un dels que més lluny...
0: Co-protagonista.
1: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe, amb això, amb aquesta afirmació.
0: Sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula amb el seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada de recordar.
0: Sí.
1: I també sortia a Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mathausen, No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... continua treballant, Sí, evidentment estava sonant aquí, és una de les grans estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigint les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea. Però bueno, ho, mira, tenia, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: chivata. Estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete a lavar un lado, la dos y a la tres. ¡Abre la uno un poco! ¡La dos! ¡Tome la presión!
0: Ainhoa, sal ya de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. Querido, atento.
1: ¡Que me digas por qué!
0: Venga, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtelo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote, y no, por favor.
1: No, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No. No, dime por qué.
2: ¡Que me dejes solo!
1: ¡Me digas por qué!
0: Que te quiero.
3: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, ya se va a sentir. De Mario Casas. Es que...
4: No, no
3: sabe ¿sabes qué pasa?
4: Coche,
3: no, que no me agrada en aquest estudi. No me agrada tenir-ho aquí a l'esquerra. Sergi, que bon dia.
5: Home, què tal?
3: Home, què? Perquè portes una temporadeta baixa en sèrie...
5: No trobarem ara els plats bruts d'aquesta casa. Mai
3: Mira,
5: millor dit, no? En això va pensar
4: que el Sergi com són les coses, eh?
3: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
4: Seguim amb la part femenina.
3: Venga.
4: De...
5: Perdó, estàveu parlant de Mario Casas?
4: Sí.
3: Perquè estem fent del
5: barco. Top, mira, et diré top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
6: Per sí?
5: Top
6: sí. N'hem parlat, eh?
5: O top 5.
6: N'hem parlat d'això, eh?
5: I sempre infravalorat.
6: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
5: Però
6: perquè ha evolucionat
5: de...
6: moltíssim com a actor.
5: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello,
3: del cielo. Que...
6: Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
5: Que, però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
6: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu en un top de millors actrius. Blanca Suárez.
5: Doncs sí.
6: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, eh? Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació, eh? Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin... casualitats, eh? També va aparèixer a Los Amantes Pasajeros, va protagonitzar Las Chicas del Cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El verano que vivimos i El cuarto pasajero. Bueno, Perdiendo
3: sí,
6: el Norte...
3: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
5: No li agrada conduir.
3: No sé, jo no sé si és tan bona, eh?
5: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui, eh? Ah.
6: Top 10, eh?
5: A dia d'avui, top...
3: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig dir.
5: Top 10 no ho sé. Top...
3: És la que més cobre.
6: De què?
3: És la millor... L'actriu que
5: d'avui?
3: Millor cobri de tota Espanya.
6: Doncs pues molt bé.
5: Home, felicitats. Home, però Penélope Cruz està la més ben pagada que Blanca Suárez.
3: Però jo no sé si Penélope
6: Cruz
3: Penélope Cruz
6: està a Hollywood.
3: Eh?
5: Ah, però més ben pagada... Ben,
3: que
5: a final d'any ha fet un més, més gran que un menys.
6: Recordem que
5: pot
6: això
5: ser,
6: tampoc...
5: És que fa molta publicitat. A més, és... És habitual en marques de roba
3: sí.
5: Molt reconegudes.
3: Intimíssim.
5: I, de fet, fa relativament poc estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes.
3: I,
5: ara
3: no
5: ho
3: sé,
5: confirmo.
3: És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
5: Que també...
3: Que han sortit la foto junts tant...
5: Sí. De
6: que
5: fet,
6: van ser parella o què?
3: Sí.
5: Miguel Ángel Silvestre...
3: Van discutir públicament.
5: Ah, sí?
3: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
6: Mira, bueno, mira, la crònica groga com la té, eh? La que no li ha dado el cor.
3: Bueno,
6: no
3: és que, joder, això es va...
5: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també he penjat alguna foto amb la Cini Suriwini, aquesta que
6: sí.
5: És tan famosa ara, i també amb d'altres de la EGZ.
3: Perfecte.
5: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
3: Canta.
5: Mira, la Sweeney Siriwiriwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig a... amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
6: Ui, no és el nom, no me preguntis.
3: No ho sé, a mi no m'ho
5: entenc. Ja me sortirà. I és de... Sí, Armani Beauty. Giorgio Armani, doncs és una de les cares de Giorgio Armani.
6: Pues quina sort, perquè d'on paga bé aquestos?
5: Home, i tant.
3: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que parlava
1: de
0: les dents tota l'estona, pensava que parlava
2: de mi. Se meteix molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, però si no menys en lloc, atenció.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això.
0: Sí.
1: Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si ho teniu localitzat.
2: Qui, això?
1: Juan Jortero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment a Verano Azul també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. Buah, és que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per no haurà paz per a los malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa temps que...
1: Pel cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo amb aquest...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure quin surt ara, recupereu un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs,
1: sí,
0: aquesta sèrie aquí no...
2: Sí, sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i, sí, sí, i, bueno, i amb les pauses d'Antena 3 aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
1: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fi. Vinga, va, parlem de...
1: Irene Montalà.
0: Correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
1: Ah, és veritat.
0: Sí, us recordeu?
1: Sí, sí,
2: feia
1: sí,
2: de... es va fer, era parella del cambrer, no? Del cuiner del...
1: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
2: A veure, me pots repetir el nom de la
1: actriu? Irene Montalà.
2: Sí, sí, sí.
1: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
1: A més... Si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
1: s'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
2: Molt bé.
0: És bonic això, eh?
1: Sí.
2: Ho celebrem.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar a De la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la Ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or,
2: I bastant dolent.
0: No, dolent com a sí. Personatge dolent,
2: Exacte, sí, no, exacte. És bastant bo.
1: Sí.
2: És bastant bo.
1: Però sempre toquen
2: però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno, que fa. Podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
2: No, Luis Zahera no.
0: No,
2: Perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
2: fa de celebrat,
0: fa de desalmat, però, una mica sempre.
2: Però no, fa de dolent. Fa del típic bo...
0: És veritat que són aquests personatges que estimes, tot i que no siguin moralment correctes.
2: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
3: Molt bé, molt bé, escolta.
1: Doncs recuperem un dels moments.
4: Ulises. Que Salomé està embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Que es un par de biberones, unos pañales comparado con pasar el Cabo de Hornos.
5: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
4: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos ya vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
5: Claro que sí.
1: ¿Qué más? Neus Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neus Sanz.
1: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlàvem de que la Salomé estava embarassada.
1: Vale.
2: Hosti, Neus Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
1: Sí. Sí.
2: Molt bé, doncs amb Neus Sanz ben mai. Adéu.
1: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va. Ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
1: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena. I, de fet, crec que ella es va posar com més a la pan a la part més social, més, uh-huh, més de, com es diu, bueno, de
0: relacions entitats, públiques i
1: no,
0: coses
1: entitats solidàries, uh-huh, i això. I jo, no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicava a això, saps? Uh-huh. No ho sé, no ho sé. Per mi era de les millors al Barco, crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim, i algun dels moments són, per exemple, aquests.
3: Ulises, unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega y mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
3: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Corebe. Yo no le he regalado nada.
6: Yo no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podría ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
3: Qué tontería, ¿verdad? Que le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo. Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
3: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
7: Companys de TAC 12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
8: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC 12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de Castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de Castells que promet ser històric.
9: Nosaltres posem tots els mitjans en guany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades hem dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
8: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
10: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa, poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
8: Uns professionals de la xarxa i TAC 12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les tres jornades del certamen.
7: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants, més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català i amb desenes de milers de visitants previstos. Per conèixer les claus d'aquesta nova edició i també el moment que viu el sector editorial en català, conversem amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment. Senyor Magrinyà, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Hola, molt bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres.
7: Suposo que tot a punt, la 44a edició, amb el lema molt per veure, molt per llegir. Quin és el missatge que voleu transmetre, que d'alguna manera ja s'intueix, eh?
11: El missatge és que és una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.
7: Aquest any la setmana reunirà, o ara ho deia, 282 segells editorials i 240 capçaleres de revistes en català. Què ens diuen aquestes dades sobre l'estat de salut de l'edició i també de la llengua catalana?
11: Doncs ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua. Pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
7: Les dades, vostè ho deia, semblen positives, però alhora entreu, aquest any estreneu, volia dir estreneu, una carpa de la llengua en un context en què, això, vostè també ho deia ara, es parla d'emergència lingüística. Com es compaginen aquestes dues realitats? I, en tot cas, suposo que això ho feu per contribuir-hi.
11: Naturalment. És a dir, són dues realitats que es compaginen per una gran necessitat de poder continuar contribuint al manteniment de la llengua. És el principal patrimoni que tenim en aquest país. El que podem oferir al món és la nostra llengua i la nostra cultura. I, per tant, des de l'edició en català és important poder donar eines i empènyer en aquest sentit. Per tant, és una compaginació molt natural.
7: Més novetats. Hi ha una aposta pels creadors de contingut, els podcasts i l'entorn digital. Són aquests nous prescriptors una eina clau per atraure joves lectors i normalitzar el consum cultural en català?
11: Del tot, del tot. És a dir, són una mostra. L'existència d'aquests creadors és una mostra que de la normalitat, que anem cap a una normalitat en el nostre ecosistema cultural, però també és una eina clau i fonamental per arribar a nous públics, a públics joves, a públics que potser a vegades són menys lectors. Són bàsics i per això els volem impulsar també i reconèixer.
7: Hi ha una darrera qüestió molt ràpida, més enllà de la dimensió cultural. Quin pes econòmic té avui la setmana? No sé si ho podem comparar amb el Sant Jordi.
11: No, amb el Sant Jordi no s'hi pot comparar res. Res a nivell mundial. Sant Jordi és una fita de dimensió internacional. Però sí que podem comparar la setmana amb altres fires. I no tinc les dades clavades, però diria que a nivell de facturació deu estar al voltant de la mateixa facturació que la Fira del Llibre de València, que és la segona fira més important de l'estat espanyol. Per tant, la setmana creix, cada any creix, si el temps ens acompanya, i demostra que el llibre en català té interès, té lectors, és negoci i és potser la indústria cultural més potent del nostre país, el sector editorial.
7: Oriol Magrinyà, doncs molta sort en aquesta obertura i segurament que tindrem temps de fer balanç d'aquesta setmana. Que vagi molt bé l'entrada.
11: Moltes gràcies. Bon dia.

0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i, si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, roda ve fi, fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
4: No ens agrada la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra que han presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera, Núria Parlon, ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga de formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. En parlarem tot seguit amb el sergent i secretari general de UGT Bombers, Antonio del Río. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. De la cultura, el concurs de castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i de la xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre a la Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. I avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé. És un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
1: 8 i 3 és hora punta, per tant, ens toca ara mateix revisar quina és la situació a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Eduard.
3: Hola, bon dia. Doncs, com tots els divendres, si no hi ha incidències especials, doncs una miqueta menys de trànsit del que és habitual la resta de la setmana. Es va notant en general la xarxa viària. Però, vaja, en tot cas, hi ha algunes coses a comentar. Per exemple, en el cas de l'autovia 2, hi ha un tram de lentitud amb aturades intermitents entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. En aquest cas és a causa d'un accident, hi ha un carril tallat en aquest punt en sentit Barcelona. De retruc també afecta l'autopista B23 amb aturades d'un parell de quilòmetres llargs a Sant Feliu de Llobregat fins al punt de connexió amb aquesta autovia. Més endavant l'autopista va bé fins a Sant Just. Aquí tornem un altre cop a tenir lentitud i retencions fins a l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. Destacar pel que fa a l'autopista P7, de moment lentitud a la zona de Santa Perpètua cap a Barberà, i en el cas de la C58, a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. A les dues rondes el trànsit va fent, tot i que amb aturades intermitents, especialment la ronda litoral, aquí en sentit Llobregat des de Diagonal Mar o des de Prim fins a la Barceloneta, en sentit Trinitat de Zona Franca fins a Montjuïc. La ronda de dalt, sobretot plena, a la zona entre l'Hospitalet i Sant Gervasi. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I ara el temps, avui amb algun xàfec encara fent el ronso. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet, a hores d'ara en tenim un de molt i molt potent, però que és extraordinàriament local. El tenim al Barcelonès, el tenim a la ciutat de Barcelona, i per tant, la immediata hora, hora i mitja, per tant, doncs, tot just al llarg d'aquest matí, aquest ruixat molt fort que està descarregant a hores d'ara en molts barris, sobretot marítims, de la capital catalana. I és la típica situació que molt probablement acabarà inundant-ho tot. Per tant, això és notícia d'ultimíssima hora, aquesta tempesta o aquest ruixat que cau als barris marítims de Barcelona capital, que s'estendrà una mica més al llarg d'aquest matí. A la resta del país, un temps molt més tranquil al llarg d'aquest matí, per bé que encara quedaran força núvols a les comarques de Girona, de la Catalunya central, de la resta de comarques de Barcelona, i en canvi s'anirà obrint el cel, o núvols simplement prims, a les comarques de Ponent. El matí està sent una mica més fresquet que allí, i la tarda doncs ja no portarà aquestes tempestes arran de mar, sí alguna gotellada, poca cosa, també al voltant del Montseny, i més clarianes un altre cop a l'Ebre, i a les comarques de Lleida. Aquesta tarda amb una temperatura un palet més alta que ahir, però de moment continguda. I al cap de setmana sí que podem parlar, Helena, ja de tardes més caloroses, sobretot el diumenge, i d'algunes nuvolades arran de mar, especialment demà dissabte. Per tant, molta més calma, però no ens cansarem de repetir-ho. Compte les properes dues hores aproximadament al front marítim del Barcelonès, perquè hi ha molta gresca. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
5: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i també d'alguns grups polítics.
6: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs botxins de ciutadans respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Justament a Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà un nou conveni que reforçarà la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Ens n'informa la Carina Bellver.
6: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
7: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
6: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
1: I encara afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just Desvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació, també s'han requisat dues armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total, s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó.

0: prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. I també us diem ara que la situació ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt, però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora del matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa, en aquest cas, d'una avaria.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Passen 12 minuts de les 8 del matí. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Connectem ara en aquest punt en directe amb el Parc de Bombers de Badalona, on hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest conflicte que hi ha ara mateix enquistat.
2: Bon dia, Helena. Sí, els bombers de la Generalitat donaran avui un toc d'alerta al govern català amb la manifestació convocada a partir de les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per conèixer quines són les raons de rerefons que contextualitzen i expliquen aquesta convocatòria de manifestació. Parlem ja amb Antonio del Río. Antonio, bon dia.
3: Bon dia.
2: Ell és responsable de bombers del sindicat UGT. Antonio, tot ha canviat, canvi climàtic, noves necessitats socials, però els bombers continuen treballant com fa dècades.
3: Bueno, bombers i bomberes de la Generalitat, cada dia ens enfrontem a emergències cada cop més recurrents i més complexes. L'emergència climàtica, l'emergència social, suïcidis, pobresa energètica, la mort silenciosa de la nostra gent gran. Tot això provocat per anys de desinversió i de governs que no creien ni en l'emergència climàtica ni en els serveis públics.
2: Però tot i això teniu una reunió prevista per avui. Confieu que es puguin avançar a posicions?
3: Confiem que es puguin avançar posicions. El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents. Això no és de rebut.
2: Aquesta és una de les principals crítiques, les d'homogeneïtzar les condicions de feina i els recursos a banda i banda del riu, tant al Besòs com al Llobregat, però a més també proposeu la creació d'un cos d'emergència únic en el qual haurien de participar bombers de la Generalitat i bombers de Barcelona.
3: Sí, bueno, això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic, que amalgami bombers de l'Ajuntament, bombers de la Generalitat, protecció civil i emergències mèdiques. Això serien estructures d'estat fortes per donar respostes a les emergències que venen.
2: Antonio del Río, des del sindicat UGT, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i poder-nos explicar en profunditat quines són les raons que expliquen la convocatòria de la manifestació convocada per aquest matí. Els bombers de la Generalitat reclamen nous esquemes de feina, un nou protocol, més recursos per fer front als nous reptes que passen de manera inevitable pels efectes del canvi climàtic.
0: Unes queixes, doncs, que ara sentíem gràcies a vosaltres que ens ho esteu fent en directe des del Parc de Bombers de Badalona, però que després es traslladaran, com bé dèieu també, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Gràcies. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a finals d'any. Entre d'altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga.

0: L'Espanyol inaugura la setena jornada de Lliga a les 9 d'aquest vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
1: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar, i bueno, seria bo perquè quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
0: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure, també, si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. Pel que fa a la Lliga F, el Barça obre la quarta jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a les Champions del proper dimecres.
2: De seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé, seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, doncs demà segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
0: Ja ha començat la Golden Cup d'hoquei patins que es disputa a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana femenina va estrenar-se amb 2 triomfs sobre Alemanya per 0-8 i davant Portugal per 1-3 amb gols de Xicota, Jimeno i Codina. Amb aquests resultats, el combinat català s'ha assegurat la primera posició del grup. Avui jugaran el tercer i últim partit de la primera fase contra França. A la competició masculina, el combinat català va imposar-se a la vigent campiona de la Golden Cup, la selecció francesa, per 1-4. 2 doblets de Roc Pujades i Marc Julià van donar la victòria als de Jordi Camps, que avui s'enfrontaran a Angola i a Portugal, amb qui es disputaran la primera posició del grup.

0: 10 minuts per arribar a 9:15. El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió. I ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà que hi ha previst.
1: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
2: Nosaltres posem tots els mitjans en guany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades hem dit això. Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
1: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
3: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa, poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
1: Uns professionals de la xarxa i TAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les 3 jornades del certamen.
0: I no deixem les torres humanes encara, perquè 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els quals han estat treballant aquests últims anys. Per conèixer quines millores incorpora aquest nou equipament i quin impacte pot tenir en la seguretat dels castells i, sobretot, dels infants que ocupen les posicions més altes, conversem amb la responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora, la Sílvia Simó. Sílvia, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, Helena.
0: Han passat 20 anys, ho deia, de la implantació del primer casc. Per què s'ha considerat necessari fer ara aquest nou pas en matèria de protecció?
4: Mireu, nosaltres des de coordinadora anualment revisem tots els impactes que poden rebre els cascs i revisem contínuament si hi ha punts de millora. I ja havíem detectat algunes coses que sabíem que volíem millorar. Per exemple, el tallatge dels cascs, sabíem que necessitàvem que la talla petita fos una mica més petita, o el sistema de retenció, les corretges, perquè ens entenguem, no? Que els cascs quedin ben fixats, que no basculin. Però és veritat que en els últims 2 anys, no? Sobretot arrel d'algunes lesions una mica més importants que vam tenir fa 2 anys, vam detectar que podíem millorar la zona de protecció, és a dir, que podíem intentar anar a millorar algunes zones de la cara que fins ara no estaven ben protegides.
0: Va, sense desvetllar tots els detalls que presentareu aquest migdia, quin és el gran salt qualitatiu que porta el nou casc respecte al model actual?
4: Mira, una de les millores més importants, primer, és que passem a un model de casc amb 3 talles, per tant, pensem que arribarem a tota la canalla castellera. Pensem que a més serà més fàcil d'ajustar i que no es bellugui, perquè al final el casc, perquè compleixi la seva funció, ha d'estar ben col·locat, no? Si no, pot perdre aquesta gran funció que ha demostrat reduint moltíssim les lesions i traumatismes craniocefàlics. I a més, la gran potser novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles que fins ara doncs, no podíem ni amb el casc, que és altament efectiu.
0: Sílvia, quan es dissenya un equipament per a infants que han de pujar un castell, com es troba l'equilibri entre augmentar la protecció sense afectar la visió, la mobilitat o fins i tot la comoditat d'aquesta canalla?
4: Doncs sí, aquest és un dels grans reptes. Penseu que el casc casteller que utilitzem ja a dia d'avui és únic al món. És únic al món perquè la majoria de cascs protectors tenen una coberta rígida, una part rígida, que fa que la persona que el porta doncs, estigui protegida. Però, esclar, en els castells, si incorporem peces rígides, no, en cas d'una caiguda, altres membres del castell, especialment la pinya, podrien rebre un impacte i fer-se mal. Per tant, el casc casteller que fem servir ja a dia d'avui és un casc que és tota una peça d'un material que és capaç d'absorbir impactes per dins i per fora. Quan ens hem plantejat aquest nou model i la peça nova, no, el protector facial, aquest és un dels reptes. És a dir, havíem de dissenyar una peça, un protector, que protegís a la persona que el porta, als infants, que més s'adaptés a tot el tipus de cares, com podeu entendre, potser els caps poden variar persona a persona, però varien menys que les cares, no? Cada cara, cada nas. Per tant, havíem d'arribar a un disseny que s'adaptés al màxim a un munt de cares i que, a més, no tingués grans peces rígides que poguessin fer mal en cas d'impacte a la resta de membres del castell.
0: Doncs Sílvia, Simó, gràcies per avançar-nos avui a aquesta presentació que fareu aquest migdia al Departament de Cultura. Que vagi molt, molt bé. Gràcies, bon dia.
4: Moltíssimes gràcies. Bon dia.
0: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials i més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català. Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua. Un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors. És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari TermCat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
5: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga dels formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el secretari general d'UGT Bombers, Antonio del Río.
8: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que s'han fet a administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic.
7: Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. Arriba el cap de setmana i nosaltres fem un repàs a les estrenes que arriben a la gran pantalla. La cartellera de cinema renova amb Tiempo de Victoria. Un meteoròleg és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. I a Coyote versus Acme, el conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el Correcamins. 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. N'hem parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa amb Sílvia Simó, responsable de salut de la coordinadora.
9: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
7: I aquest matí seguim molt pendents del cel, perquè de sol no n'hi haurà, sobretot al litoral barceloní, on s'esperen xàfecs. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Quina és la situació que ens espera l'última hora o les properes hores?
10: Doncs, de fet, molt bon dia, Helena. Doncs, de fet, pendents d'aquest xàfec molt intens, però que està afectant aproximadament el 0,5% del territori del país. O sigui, un espai raquític, però en el qual hi viu molta gent i on hi ha hores d'ara molta gent que la va travessant aquesta zona, que és el front marítim del Barcelonès. Ja tenim constància de l'última mitja hora de ben bé 20-25 litres per metre quadrat al barri de la Barceloneta, per exemple. Plou amb molta intensitat a hores d'ara, per exemple, al Poblenou. Per tant, tots aquests barris, una mica podríem dir de la Gran Via i de la Diagonal cap al mar, doncs tenen un temps completament plujós i probablement hi haurà alguna incidència viària com a mínim, o del metro. Aquesta ruixada, que també s'està desplaçant a hores d'ara una mica més cap al nord, d'aquí a poca estona ho farà amb ganes aquesta pluja, per exemple, a Sant Adrià de Besòs, als barris a tocar del mar de Badalona. I fins i tot progressarà una mica més al nord i és probable que al llarg de la propera hora i mitja, dues hores, també arribi a poblacions com el Masnou, com a Montgat. Per tant, és una zona molt, molt local, però en la qual està caient el cel. A la resta del país, aquest matí, més tranquil, els ruixats que hi havia a Girona, tot això va de baixa. Per tant, és una pluja, la veritat, Helena, molt i molt centralista.
11: Notícies en Xarxa, edició matí.
7: Passen 6 minuts de 9:15, tanquem portada i entrem de ple en matèria. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen aquestes bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
12: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
7: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
13: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, Nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs botxins de ciutadans respectables.
7: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes.
6: Notícies en xarxa. Actualitat local.
7: Ho dèiem, pendents del cel, però és que les fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, ja que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. Com us dèiem, la situació ja ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt, però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora d'aquest matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I més coses, la formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi els bombers de la Generalitat, Protecció Civil i els bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el secretari general de la UGT Bombers, Antonio del Río.
8: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que s'han fet a administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic.
7: Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de 2 fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Tot plegat ens ho explica la Maite Polo.
14: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els 2 fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els 2 al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
15: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. hay que validar estos resultados. Y estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
14: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica, i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
7: I aquesta setmana ha arrencat el procés d'adjudicació dels viatges de l'Imserso i han començat també a formar-se les primeres cues davant de les agències de viatges per accedir a un dels itineraris que formen part d'aquest programa de turisme destinat a persones jubilades. Balears, Canàries i la costa andalusa han estat alguns dels destins més sol·licitats. A Mollet, els companys de Vallès Visió han seguit les llargues cues per aconseguir viatges de l'Imserso.
16: En Vicente ha arribat a la porta de l'agència ITC Viatges de Mollet a 6:15 del matí. Aquest ja serà el 6è any que s'apunta al programa i aquest matí s'ha trobat una situació inusual. Durant tot el matí els ordinadors han tret fum i fins i tot en alguns moments la pàgina web s'ha col·lapsat.
17: Lo que pasa es que ahora hay un problema, que no ha abierto la línea de los ordenadores para la península y tenemos que esperar.
16: Les agències de viatges del Baix Vallès s'han trobat amb llargues cues, que han aplegat a viatgers recurrents i altres que tornen a intentar aconseguir el destí desitjat. N'hi ha molts que repeteixen aquesta experiència any rere any, sigui en parella o amb els amics.
18: Ahir vaig venir per mi, diguéssim, perquè em tocava el primer dia, però a la meva parella li tocava avui i vinc avui per agafar alguna
19: cosa. Somos un grupo de 12, entonces es un poquito complicado. El año pasado sí tuvimos suerte y pudimos cogerlo.
16: El procés per inscriure's als viatges de l'Imserso va començar el juny, quan les persones pensionistes van haver de marcar les preferències de destí. Ara, després de l'espera, centenars de baixballassans el poden conèixer. Entre les diferents opcions, les Illes Canàries i Balears, juntament amb la costa d'Andalusia, han estat els destins més sol·licitats.
7: Tres quarts de nou, temps per als esports. Avui els obrim amb l'Espanyol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
20: Bon dia.
7: Que inaugura la setena jornada de la Lliga.
20: Sí, a les 9 de la nit, a l'RCD Stadium, visita a l'estadi blanc i blau el CUE de primera, l'Elx. L'equip de Manolo González vol aprofitar el fet de jugar a casa per aconseguir una victòria davant un equip que encara no ha guanyat aquesta temporada i que, a més, ha encaixat 16 gols en només 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
21: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenir a Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
7: Pel que fa al Barça, jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan García amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana líder invicta amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. A tot això, el blaugrana Eric García va ser protagonista i a la seva localitat, Martorell, va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
22: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és una cosa que... Bé, veig molts nens aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan acaba de jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
7: Victòria destacada del Barça a la pista del Montpeller en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic Carlos Ortega destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
23: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional, el otro equipo ha tenido muchos problemas. Nosotros, la portería ha estado bastante, mucho más intensiva, quizá que la de ellos, y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí, y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
20: I en bàsquet, el Fiat Girona i l'Ilerna Lleida s'enfronten en el darrer partit amistós de pretemporada. El duel, que es disputarà a Sant Hilari Sacalm a partir de les 8 del vespre, es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els gironins buscaran la revenja després de la derrota contra els del Segrià a la Lliga Catalana. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
1: Últims retocs per al Fiat Girona en aquesta pretemporada. El conjunt gironí afronta el darrer examen de preparació abans de l'estrena en Lliga Endesa de la setmana vinent a Fontejau davant l'UQAM Múrcia. El rival a batre en aquesta última prova serà l'Ilerna Lleida, amb qui ja es van mesurar fa pocs dies en la Lliga Catalana ACB, amb victòria lleidatana per 88-98. En aquesta ocasió, però, el maig no serà a Tarragona, sinó que serà una pista desconeguda per ambdós conjunts, com és la de Sant Hilari de Sacalm. Un duel de categoria per a l'equip gironí, on Moncho Fernández mirarà de seguir acoblant les noves peces i polint els diferents detalls dels encontres disputats fins al moment de cara al debut domèstic del pròxim 27 de setembre. Veurem si l'entrenador recupera algun dels quatre jugadors lesionats, com poden ser Felerup o Jaciel Pérez. Així doncs, darrer test previ a la competició per a un Fiat Girona en procés de construcció, que mirarà de continuar agafant rodatge, tancant la pretemporada amb millors sensacions que fins ara.
20: Doncs interessant partit entre el Girona i el Lleida, que podrem seguir a la xarxa Més avui a les 8 del vespre.
2: D'acord, doncs ens ho apuntem.
20: Vinga,
2: gràcies,
20: bon cap de setmana.
2: Igualment per tu. És divendres, és el torn d'anar al cinema, és el torn de repassar la cartellera amb les estrenes, i ho fem, com sempre, amb el David Navarro.
3: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
5: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
24: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero nos está observando.
25: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
5: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
26: No em dono la gana de fer-me gran.
27: Guante magnético marca ACME. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
5: Coyote versus ACME explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wile E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'ACME encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
28: Vengo por lo de posar sin pantalones.
20: I aquest cap de setmana reobre el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, tancat des de l'octubre de l'any passat per reformes. Tant demà com diumenge es podrà visitar la instal·lació durant les jornades de portes obertes, però nosaltres volem ser els primers a entrar-hi després de les obres. Per això connectem ara amb el Javier Santiago i la Marina Salvador de Canal Terrassa, que són dins del museu. Bon dia, Marina. Explica'ns què ens hi trobarem a partir de demà i que vosaltres ja esteu veient ara, eh?
0: Bon dia, sí, doncs avui és un dia molt especial per Terrassa perquè tu ho has dit, reobre després de 11 mesos al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Manactec, doncs per unes obres de millora de la climatització i de l'experiència de l'usuari. Aquesta tarda se celebrarà l'acte institucional presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i també assistiran altres autoritats com l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i també tindrem el director del museu, l'Albert Tulleuda, que per cert el tenim aquí amb nosaltres perquè ens expliqui tots els detalls d'aquesta renovació. Molt bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
0: Explica'ns en què ha consistit aquestes obres del Manactec.
4: Bàsicament, ho has dit molt bé, temes de climatització, sostenibilitat de l'equipament i temes d'accessibilitat, és a dir, que sigui el museu màxim de segur perquè l'experiència sigui el màxim de segura i agradable, no? I l'altre, doncs, millorar també l'experiència visual i de cognitiva amb noves activitats i sobretot amb quatre exposicions noves, temporals, que el que faran serà dinamitzar moltíssim amb moltes activitats durant aquest cap de setmana.
0: Això te la va preguntar, perquè precisament aquest dissabte i diumenge tenim jornades de portes obertes. Què hi trobarem exactament?
4: Doncs trobarem aquestes quatre exposicions, una que va del tema sanitari, l'altra de Montesa, una magnífica exposició, l'altra una exposició sobre el Miquel Tàpies, que és un enginyer d'aquí de Terrassa, i finalment una de robòtica que és impressionant. A partir d'aquí, doncs, simuladors, activitats, tallers, espectacles de ciència, en fi, hi ha la inauguració pròpia de l'exposició de la robòtica, amb la qual hi haurà, doncs, una explicació molt, molt ferma del que és el comissari, no?, de qui és el comissari.
0: I el més important, i que també interessarà molt als espectadors, és que són totalment gratuïtes, és a dir, només endevini, això sí, s'han d'inscriure, oi?
4: Sí, s'han d'inscriure, però són gratuïtes, sí, sí. I que corren una miqueta perquè realment ja està, tenim una afluència important, algunes ja fins i tot, doncs, tenim complert. Però bé, després d'aquest cap de setmana ja tindrem obert i per tant, doncs, l'experiència serà durant tot l'any.
0: Perquè són les exposicions i també visites guiades per la teulada, diferents alternatives, oi?
4: Ah, exacte, sí, sí. Una mica les activitats són una mica per tothom, pels grans, petits, per famílies conjuntes, per tant, hem buscat això, no?, que sigui el màxim de participat.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Albert, per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta reobertura. I ja saben, aquest cap de setmana no s'ho perdin, visitin Terrassa per poder veure aquest Manactec totalment renovat.
20: I si aquest cap de setmana no poden o ja no hi són a temps, el museu està obert i, per tant, tenen molts més dies per fer-ho. Gràcies, companys, que vagi molt bé. 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers 2 anys. El nou casc tindrà 3 talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. La principal novetat, però, és el protector facial. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora.
6: La gran, potser, novetat, no?, o allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no?, que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
20: Dan Peralbo i el comboi Mamaduixa i Lia Kali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic. Concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 9:15 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Marc Pujol. La guitarrista i cantant de Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball. D'aquesta aigua no en beuré. Amb la Marc Pujol ens acomiadem. Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo pedra forca o faig...

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa, on avui farem resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana, i un Via Directa on avui també sabrem quina és la previsió del temps de cara al cap de setmana. Com sempre, amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició del Via Directa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana. Com sempre, tenim a Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
2: Molt bona, Jordi.
1: Abans de la previsió del temps del cap de setmana, fem el resum de la setmana, que tenim moltes coses. La pluja, doncs, ha tornat.
2: Hay cositas. Ya volvemos un poco a la normalidad habitual, volvimos para la fiesta mayor, que no, como comentamos, pues no hubo complicaciones. Un tiempo, pues la verdad es que muy tranquilo, cosa no demasiado habitual. Y ahora ya, pues esta semana volvemos un poco a lo que viene siendo habitual, hacer ese resumen de la semana y la previsión del fin de semana. Y como dice, pues una semana que, pues de primera se empezaba con un tiempo, pues muy tranquilo, lunes y martes, tiempo tranquilo, estable, pero ya por la tarde y especialmente noche y madrugada del miércoles y la madrugada del miércoles al jueves, pues tuvimos un episodio de chubascos y tormentas que nos dejó un total de 25,8 milímetros aquí en San Andreu. Y como siempre, pues en este tipo de episodios de inestabilidad, los registros fueron muy irregulares, con acumulados que en pocos kilómetros de distancia, incluso a veces dentro de un mismo municipio, pues variaron muchísimo, con registros pues que en algunos sitios prácticamente pues poquitos milímetros, 4 o 5 milímetros, y como digo, a escasos kilómetros o metros quizá, pues en algunos casos se llegaron a acumular hasta más de 100 milímetros, así que pues eso, un episodio típico de tormentas con esa irregularidad que caracteriza pues este tipo de fenómeno, ¿no?, que son las tormentas. Ayer jueves todavía se escaparon algunas gotas a primeras horas de la tarde, pero ya sin registro en el pluviómetro, y las temperaturas, que también pues habremos notado que han bajado y mucho desde principios de semana a lo que tuvimos ayer, porque empezaban la semana con máximas que superaban los 30 grados, incluso alcanzamos los 35 grados el martes aquí en San Andreu, mientras que ayer la máxima se quedó en tan solo en 23,9. O sea que más de 10 grados de descenso en la temperatura máxima entre martes y miércoles, así que pues esa entrada de aire frío que provocaba pues ese episodio de inestabilidad, pues también nos acompaña pues ese claro descenso de las temperaturas.
1: Això és el resum de la setmana. Ara anem a la previsió de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Carlos, quin és el temps que predominarà?
2: Bueno, pues hoy viernes todavía tendremos algo de inestabilidad residual que se dejará notar sobre todo en zonas próximas a la costa y no tanto aquí en San Andreu. No se descarta en estos municipios pues más costeros pues algún chubasco aislado, pero todavía de cierta intensidad. Puede llover bien en zonas, pues eso, la fachada más marítima, digamos, pues ahí todavía se pueden producir, sobre todo hasta mediodía, primeras horas de la tarde, pues algunos chubascos todavía intensos. Y en nuestra zona, como digo, a priori no se esperan precipitaciones, o quizá pues que alguno de esos chubascos evolucione un poco y nos llegue a dejar algunas gotas, pero a priori en nuestra zona parece que no. Aquí en San Andreu pues el día transcurrirá con cielo variable, momentos de nubosidad abundante, sobre todo también ahora por la mañana. Y bueno, pues el sábado repetiremos un tiempo bastante similar al de hoy viernes, cielo variable gran parte de la jornada, y aunque en nuestra zona nuevamente no se esperan precipitaciones, todavía en zonas costeras, en este caso parece más de Tarragona, pues todavía se podría producir algún chubasco, ya en este caso más dispersos, más locales y de menor intensidad que los que hoy pueden afectar pues a esos municipios costeros. Y el domingo ya recuperamos la estabilidad, será una jornada pues ya de ambiente soleado y prácticamente sin nubosidad a lo largo de todo el día, porque pues la masa de aire frío se va retirando poco a poco de nuestra vertical, y esto también vendrá acompañado pues de un ascenso de las temperaturas que se van a ir recuperando. Hoy viernes se mantienen frescas, sin cambios, máximas que no superarán todavía los 25 grados, mientras que el sábado y domingo pues ya poco a poco irán sumando pues algunos grados, aunque todavía con valores por debajo de los 30. Así que ya esos episodios de tanta calor parece que de momento pues los tenemos un poco contenidos, aunque quedarnos ya con 25 sería demasiado bueno, me parece a mí. Las mínimas mantienen estables, valores 17, 18 grados, pues prácticamente a diario, todo el fin de semana.
1: Per això que estem parlant de temperatures de 25 graus, que ens sembla temperatures baixes, però clar, estem a mitjans ja del mes de setembre. I venim de temperatures superiors als 30 graus encara, eh?
2: Martes 35 grados, es que
1: sí.
2: Ya lo comentaremos, ya anuncio que en la vuelta del Llueva o Truene, pues el primer programa, como suele ser habitual, haremos resumen del verano, y ya digo que bueno, y no va a sorprender a nadie este verano, pero dos meses, julio y agosto sobre todo, que van a suponer un récord de temperaturas altas, en este caso los que hemos tenido, con lo cual pues un verano que va a salir fuera de lo habitual de forma muy clara. Ya pondremos los números exactos, haremos balance del verano, pero pues eso, no sorprende a nadie que sin duda pues ha venido marcado por las muy altas temperaturas que hemos tenido pues prácticamente tres meses.
1: Doncs Carlos Lara, aquesta és la previsió del temps del cap de setmana, el resum i l'avançament que en el proper Llueva o Truene, doncs parlareu de les temperatures, bueno, del temps que hem tingut al mes, bueno,
2: el mes del verano, analitzarem el verano una vez.
1: Ja ens podem imaginar que és el que sortirà.
2: Exacto, ja una vez finalizado el verano meteorológico al menos, al astronómico todavía nos faltan unos días, pero el meteorológico ya lo finiquitamos cuando acaba agosto, pues haremos el balance y ya veremos, ¿eh? Sobre todo esos meses de julio y agosto, pues con temperaturas récord que comentaremos.
1: Doncs Carlos Lara, bon cap de setmana i la propera setmana doncs continuem.
2: Igualmente, hasta la próxima semana.
1: Parlem de l'Espai Jove de Sant Andreu de la Barca, que impulsa noves oportunitats per als joves amb el programa Mouta. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: L'Espai Jove de Sant Andreu de la Barca tornarà a posar a disposició dels joves el programa Mouta, una iniciativa que concentra diferents oportunitats formatives i laborals pensades especialment per a aquest col·lectiu. El programa inclou beques, pràctiques professionals, ofertes de feina, voluntariats i propostes per estudiar o viure experiències a l'estranger, amb l'objectiu d'apropar als joves recursos que els poden ajudar en la seva trajectòria acadèmica i professional. El regidor de Joventut, Javier Romero, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que l'Espai Jove té un paper d'acompanyament i orientació perquè els joves coneguin les diferents opcions i puguin identificar aquelles que s'adapten millor al seu perfil.
4: Doncs el programa Mouta és un conjunt d'ofertes tant laborals, acadèmiques o desenvolupament personal que s'ofereixen als joves, en aquest cas a Sant Andreu de la Barca, per poder realitzar experiències a l'estranger. Són de temàtiques molt diverses, com dic, des de doncs, beques d'ajudes econòmiques per realitzar pràctiques fora o programes específics de pràctiques per alguna formació en concret, ofertes de voluntariat a l'estranger, i des de l'Espai Jove, des del Departament de Joventut, doncs, ens encarreguem de fer ressò d'aquest programa adreçat pels nostres joves i d'assessorar-los durant les jornades d'assessoria de mobilitat personal, doncs per orientar-los cap al programa que més s'adequa als seus interessos.
3: Per la gent que ens estigui sentint, com, què ha de fer o com ho ha de fer? Si està sentint-nos, llegeix, ostres, hi ha algunes coses que m'interessa, com ha de fer-ho?
4: Doncs primer de tot, contactant amb el Departament de Joventut, potser la via més ràpida per als nostres joves és escrivint-nos un missatge directe a l'Instagram de Sant Andreu Jove, i a partir d'aquí els orientarem segons la profunditat dels seus dubtes, ja sigui a través de l'informadora juvenil de l'Espai Jove, si són qüestions doncs molt concretes d'algun programa ja més en profunditat, doncs les adreçarem a alguna de les sessions de mobilitat internacional que de manera periòdica visiten l'Espai Jove, o els adreçarem al programa específic del Mouta a través de, doncs, de la gestió d'aquest programa ja professionalitzada.
3: Aquest mes de setembre hi ha propostes especialment interessants, com beques per estudiar batxillerat als Estats Units o al Canadà, beques de United World College. Cal tenir en compte, què cal tenir en compte per no deixar escapar aquestes oportunitats?
4: Bé, primer de tot, evidentment, assessorar-se per veure si aquella estada que és d'interès pel jove, doncs, compleix els requisits per poder-ne optar.
3: Quin paper creieu que tenen aquestes experiències en la formació personal dels joves, sobretot per què les oferiu?
4: Doncs perquè considerem, com dius, que són opcions molt interessants pel desenvolupament acadèmic i sobretot personal dels nostres joves. Aquest tipus d'experiències, doncs, acostumen a ser molt enriquidores i molt emancipadores. I animo a tothom que tingui, doncs, l'oportunitat de fer aquesta o qualsevol altra experiència de mobilitat internacional, doncs, a que l'aprofiti, perquè la veritat és que són molt beneficioses a nivell, doncs, de, com dic, de creixement personal i de maduresa.
3: En aquest sentit, pels joves que ja han acabat els estudis, el programa Mouta també ofereix pràctiques i experiències professionals a diferents països. Potser és una bona porta d'entrada al món laboral.
4: I tant, a més de tota l'experiència que s'adquireix, doncs, a nivell idiomes, a nivell altres maneres de fer, al final, doncs, avui dia laboralment, doncs, entrem en un mercat molt competitiu, no? I que cada cop més, doncs, les empreses i altres tipus de sectors, doncs, s'interessen més per perfils que es demarquin per qüestions molt concretes, més competencials, més de a nivell personal, no? I com dic, doncs, aquestes oportunitats

0: l'any passat o altres anys, quins altres tallers ha fet? Ha provat una miqueta a tots?
1: No, sempre fan els mateixos. Sempre hago lo mismo. La gimnasia, bailes sevillanas, baile en línea. Ahora, el año pasado me apunté a la agilidad mental, porque ya empieza a dudar una de muchas cosas.
0: ¿Y el móvil? ¿Algún taller de móvil ha hecho alguna vez?
1: Sí, me llamaron al final porque también lo pedí, pero no me correspondía. Pero alguien se dio de baja y también fui. Lo domino bastante, que conste.
0: ¿A quién está ya se apunta usted?
2: Me apunto a ordenador, inglés y baile en línea.
0: ¿Por qué has cogido estos y no otros?
2: Porque son los que más me interesan.
0: ¿Le gusta la informática?
2: Me encanta.
0: ¿Y el tema del móvil lo domina usted?
2: Me defiendo algo.
0: ¿El año pasado hizo algún otro taller? ¿Es el primer año que viene?
2: Sí.
0: ¿Y por qué se ha animado este año a venir aquí al taller de la gent gran?
2: Porque necesito seguir quemando tiempo libre que tengo y quiero con la planificación tengo tiempo para llevar a cabo estos cursos. Siempre que no suceda un suceso imprevisto.
0: ¿Cómo conoció usted los talleres de aquí que es fan al Casa de la gent gran?
2: Información que emite el ayuntamiento.
0: Es decir, que usted se ha entrado por canales oficiales. ¿Ningún amigo? ¿Usted ha venido solo, con gente que conoce?
2: Vengo con amigos y aparte traigo a mi esposa, que no está presente, pero está aquí.
0: Bueno, ¿usted agradece que aquí se den talleres así, gratis?
2: Es que lo necesitamos. Además, echo de menos los cursos de ordenadores que teníamos hace años, sobre todo con el profesor Iván, que fue el profesor, después de tantos años que lo tuvimos aquí en la biblioteca, fue el profesor que mejor aprendimos. No sé cómo irá esta vida.
0: Bueno, seguro que le irá bien, aprenderá algo, seguro.
2: Sí, sí, además, pero no, lo necesitamos estos cursos para todos los que somos de los jóvenes, los de vintage.
0: No sois viejos, sois con mucha experiencia.
2: No, de viejo nada, es que no lo admito, ¿eh? Somos vintage, mayores de 40 años.
0: Ens hem acostat a xerrar amb aquelles persones que han pogut gaudir de ser les primeres en escollir taller. Quins tallers t'has apuntat?
3: Gimnàsia i baile de línia.
0: T'ha tocat de les primeres, eh?
3: Sí. Es que yo quería de las primeras.
0: Así es cool, ¿no?
3: Sí, porque yo llevo ya 2 años, 3 años con este, me parece, y me gusta y lo sigo haciendo.
0: ¿Cada año haces los mismos talleres o vas variando?
3: No, lo sigo haciendo. Ahora me he apuntado a andar también. ¿Andar? Sí, también con el grupo de aquí del casal, de lunes a jueves.
0: ¿Por qué ha escogido usted talleres más así, más activos, de moverse y no tanto de sentarse y pensar?
3: Eso de estar sentada no me va, no, me gusta estar activa, sí, es lo que más me gusta.
0: ¿Desde cuándo usted viene aquí al Casal de la Gent Gran?
3: Pues ya te he dicho, 3 años, y me enteré, bueno, prácticamente me jubilé y creo que después de jubilarme estuve 2 años sin hacer nada y me empezaron a hablar del casal y desde entonces estoy contentísima, de verdad que sí, me viene muy bien.
0: ¿Vas venir aquí a través de amics o vas conèixer? Com vas conèixer això?
3: Bueno, a través de amics, que sí que me hablaban, pero siempre me lo decía, ¿por qué no te apunta? ¿Por qué no te apunta? Y yo, si todavía no tengo la edad, cuando me lo decían. Digo, bueno, pero ya me queda menos. Y a través de ello, cuando ya tuve la edad, me apunté.
0: Per la gent que ens estigui sentint, per què és tan important per vosaltres el Casal de la Gent Gran, les activitats gratuïtes, el fet de moure-us, tenir tantes tallers, i cada dia això està ple?
3: La verdad es que sí, la verdad es que sí, que esto muy, mucho, muy, muy, muy bien. A mí la verdad es que muy bien, muy bien.
0: ¿Por qué es tan importante?
3: Ya te lo he dicho, por todo lo que se hace, por todo lo que dicen, por todo lo que dan, el esfuerzo que hacen ellos, que lo ponen, que es muy importante. Porque hay gente que la verdad que colaboran y no tiene mucho, por muchas cosas. Valoro mucho todo lo que hacen aquí. Para nosotros, para nuestra edad, de nuestra edad, mucho más todavía.
0: ¿Por qué es importante que la gente grande no se quede en casa y salga aquí y se activa?
3: Ay, pues ¿por qué va a ser? Es que si nos quedamos en casa, la verdad es que muy mal, muy mal. Y esto, quiera lo quiere, tienes contacto con mucha gente y hablas con mucha gente y te relacionas con mucha gente.
0: ¿Has hecho amigos aquí?
3: Mucho, mucho, mucho.
0: El casal Maria Aurelia Campmany torna a omplir-se així de gom a gom de tota la gent de la tercera edat que vol participar de les activitats adreçades a persones jubilades.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem comptat amb l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Amb ell hem analitzat l'actualitat de la ciutat. Iniciem nova temporada a Ràdio Sant Andreu. Reprenem també les entrevistes mensuals amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet. Una conversa per analitzar l'actualitat del municipi i també abordar els principals reptes del curs polític especialment significatiu, ja que és l'últim complet abans de les eleccions municipals del 2027. Alcalde Marc Girbet, benvingut a Ràdio Sant Andreu.
6: Molt bon dia a totes i a tots.
5: Comencem, si li sembla, alcalde, parlant de la Festa Major. Festa Major que es va celebrar del 4 al 7 de setembre. Finalitzada la Festa Major, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, vostè ja va fer una valoració molt positiva. Més enllà de l'assistència de públic, què destacaria d'aquesta edició de la Festa Major?
6: Doncs una Festa Major que m'agradaria destacar l'enorme programació que va tenir, a prop d'aquests 40 actes. Programació per tots els públics, pels petits, pels grans, públic familiar, i per tant penso que hem aconseguit un model de Festa Major que l'anhelàvem des de fa molt de temps, una Festa Major que pugui tenir actes descentralitzats, que pugui també recollir diferents gustos a l'hora de consumir cultura, i per tant crec, no?, que després d'aquests 4 anys de treball intens, aquesta darrera Festa Major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, del fet de modernitzar i actualitzar la Festa Major, i com deia, una Festa Major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la Festa Major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una Festa Major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva Festa Major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també en aquest sentiment d'orgull, això ens ajuda a que la Festa Major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
5: Creu, alcalde, que l'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la Festa Major, o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
6: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació, on fa molta calor, i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt l'any anterior, es va recuperar el ball de Festa Major. Jo crec que és un element que instaurar-lo ens ha de també motivar molt a poder-ho fer, i per tant sí, hi ha elements de millora, i evidentment el seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta Festa Major.
5: Sí que la Festa Major marca l'inici, no? L'inici de la nova temporada, no? Després de les vacances d'estiu.
6: Bueno, l'inici...
5: Això ja és històric, no?
6: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? I per mi la Festa Major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la Festa Major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics, i que tornar a la rutina.
5: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat, ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la Festa Major, i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
6: Jo aquí t'agraeixo la pregunta, perquè un cop finalitzada la festa, volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la Festa Major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca, en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors. I per tant, que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts, en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una festa major impecable, una festa major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la Festa Major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'Aureis, és una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció, és una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I a més, una de les, diguéssim, millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs, que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones, doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dues festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la Festa Major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat. Per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
5: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu a la Barca és referència.
6: És exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció, i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant, i a més ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant a formar en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
5: Una festa major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major. Un acte emotiu.
6: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la Festa Major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia, doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant, doncs, ens trasllada doncs, que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret, i el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fa Sant Andreu la Barca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu la Barca en aquest sentit ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar els animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
5: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu la Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
6: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o a l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres. I per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot doncs, que els serveis públics, els sistemes públics doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
5: El mes de juny el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu la Barca. En els darrers dies el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031, i que es compromet climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu Barca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
6: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles, i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions, perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat, i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic, i per tant prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim, i per tant les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats, i per tant ells també, i aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya doncs, també ho faci.
5: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedents de procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
6: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin, i com molt bé deies, en drets i en deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir, i jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los, però en la part dels deures jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I, per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
5: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
6: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres en 26 anys o en 40, d'acord? tot i que m'agrada l'exigència, m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, ho intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
5: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
6: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat quatre aparcaments, quatre bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem, com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estaran al focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
5: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
6: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
5: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
6: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda en el ple d'octubre, portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti, diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
5: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici, ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria als santandreuencs i les santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
6: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que, sobretot, que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
5: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes. Com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
6: Gràcies a tothom.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: I tot seguit, recordem, ara fa tot just una setmana que celebrava la Diada, l'acte central es va realitzar a la plaça 11 de setembre.
7: Com sabeu, l'11 de setembre commemora la caiguda de Barcelona l'any 1714. Aquella derrota va significar la pèrdua de les llibertats i les institucions pròpies de Catalunya. L'abolició de les nostres lleis i la prohibició del català tant a l'administració com a l'ensenyament. Tot i les dificultats, la Diada s'ha mantingut viva al llarg de la història. Primer de forma clandestina i reprimida, després com a símbol d'oposició al franquisme i finalment, des de 1979, oficialment com a Festa Nacional de Catalunya.
5: Sant Andreu de la Barca ha commemorat la Diada reivindicant la cohesió i una Catalunya oberta a tothom. Una quarantena d'entitats han participat a l'ofrena floral de l'11 de setembre en un acte marcat pel discurs de l'alcalde Marc Girbet, l'actuació del tenor Ferran Mitjans i el relat visual en directe de la il·lustradora Clara Tani Tarquer. Sant Andreu de la Barca ha commemorat aquest divendres l'11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb el tradicional acte institucional a la plaça 11 de setembre. Una quarantena d'entitats, associacions i formacions polítiques locals han participat a l'ofrena floral, una celebració que ha combinat els elements més solemnes de la jornada amb música, cultura i participació ciutadana. L'acte ha estat conduït per la fotògrafa santandreuenca Neus Vendrell. Ha comptat també amb la participació institucional de l'alcalde Marc Girbet, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón i representants dels grups polítics de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem, representants de Vox i el Partit Popular, com és habitual, no han assistit a l'acte de la Diada. Un dels moments més solemnes de la jornada també s'ha produït amb el lliurament de la senyera a la policia local per part de l'alcalde abans de ser hissada a la plaça. La commemoració ha combinat amb el cant dels segadors i la tradicional ofrena floral d'entitats, associacions i partits polítics.

0: Una de les novetats d'enguany és que la música ha tingut un protagonisme especial amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, que ha interpretat A vocació al Pirineu, una de les peces més emblemàtiques de la sarsuela catalana de cançó d'amor i de guerra. Mitjans, format des de ben petit a l'Escolania de Montserrat i posteriorment al Conservatori del Liceu, ha desenvolupat una trajectòria professional vinculada especialment a la música antiga, barroca i clàssica. També ha format part del cor jove de l'Orfeó Català i actualment actua en escenaris internacionals i col·labora també en formacions de prestigi, com la Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Ferran Mitjans i del que ha suposat tornar a Sant Andreu de la Barca per participar a l'acte de la Diada.
1: Doncs la veritat és que és tot un honor, doncs, perquè és una peça que ja fa bastant de temps que la tinc com, doncs, dins del meu repertori. És una peça clarament catalana i de la nostra terra i molt coneguda també per tot el públic, i és una d'aquestes peces, doncs, que sempre donen una festivitat molt, molt plena a qualsevol acte que es faci, i més avui, el dia de la Diada, aquí a Sant Andreu, al meu poble. És tot un honor, un orgull, molt, molt feliç, la veritat.
0: El fet de tornar a casa, no? Tornar a Sant Andreu de la Barca després de que amb la teva carrera, doncs, et porta a fer actuacions arreu del món.
1: Sí, des que vaig començar ja a cantar professionalment he estat bastant voltant, sobretot per Europa, però també per Amèrica, i és un honor, doncs, també de tant en tant poder tornar al poble on he crescut i aportar, doncs, aquest granet de sorra aquí a la cultura del poble, que sempre és una alegria.
0: De fet, Ferran, la teva trajectòria està molt vinculada al fet de la recuperació, la interpretació del patrimoni musical. Quin paper creus que pot tenir la música a l'hora de preservar o transmetre la cultura i la identitat d'un país?
1: Jo penso que la música és el vehicle, doncs, més potent que tenim com a societat, doncs, per transmetre valors, per transmetre la pau, per transmetre, doncs, una societat com crec que la catalana és bastant pionera, i això, doncs, és un orgull, doncs, amb molts dels grups en els que treballo, doncs, que apostem, doncs, per recuperar patrimoni de compositors catalans que estan bastant oblidats i que hi ha música, molta música en arxius que no s'ha fet mai, i que s'està recuperant ara a poc a poc, i doncs tant amb grups com el grup Cor Cererols, com que és música ja de compositors ja morts, com també ara estem gravant uns salms del Bernat Vivancos, que és un compositor plenament actual, i doncs també amb el Jordi Savall, sobretot, que és amb qui més treballo, que ell té aquesta vocació incansable de recuperar el patrimoni català, però també patrimoni mundial, sobretot, doncs, per vincular la música amb la pau.
0: Suposo que ha de ser un luxe, no?, treballar amb el mestre Savall.
1: És un luxe perquè, sí, et sempre et dona tant ensenyament, tantes maneres de veure la música diferent, però sempre amb un esperit molt, doncs, molt com ho diria, com molt vinculat en la matèria primera. Llavors, sempre músiques tan antigues, però amb un rigor tan veraç i tan important, penso que és el personatge més important que tenim a la nostra cultura musical en el tema de la recuperació del patrimoni de català.
0: Vas començar a l'Escolania de Montserrat, i d'aquí una llarga trajectòria.
1: Exacte, vaig tenir la sort de poder anar a l'Escolania de Montserrat, un lloc on, sí, doncs, m'ha ensenyat tot el que sé a nivell musical, m'ha ensenyat aquesta regularitat de cantar diàriament, d'aquest ofici que és el món del cantant solista de vegades, però també del cantant de cor, com faig moltes vegades. I això, doncs, sí, em va despertar aquesta vocació pel cant, doncs, que he tingut la sort de poder-la seguir i poder-m'hi dedicar i fer allò que més m'agrada.
0: El teu instrument és la veu, com la cuides? No sé si tens allà una disciplina, suposo que sí, no?
1: Sí, la veritat és que la veu és un instrument, doncs, que és complex, perquè va molt lligat al nostre cos, a la nostra emocionalitat, i tot allò que et passa a la vida extra musical també t'hi pot afectar. Però sí, jo diria que el més important és el descans, intentar descansar i molta hidratació. També ara, a més, amb aquestes calors, important beure molta aigua.
0: Quins són els propers projectes, Ferran?
1: Doncs mira, ara aquest setembre tenim uns projectes també amb el Jordi, principalment. Estem fent un programa justament de recuperació del patrimoni de Montserrat, en aquest cas, uns concerts sobre la música del Llibre Vermell, que anirem a fer per França i també a Romania, ara pròximament. Així que molt content.
0: Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Una altra de les singularitats de la commemoració d'aquest any ha estat la participació de la il·lustradora Clara Tanit Arquer, encarregada de plasmar en directe els diferents moments de l'acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Arquer ha anat traslladant el paper, els discursos, la música, els símbols i algun dels moments més representatius de la jornada, oferint, això sí, una manera diferent de deixar testimoni de la Diada Sant Andreu de la Barca. Formada en il·lustració a l'Escola Massana i amb una trajectòria vinculada al món del còmic, Clara Tanit Arquer ha convertit el desenvolupament de l'acte en una particular crònica dibuixada de l'11 de setembre.
2: Sí, sempre és un repte aquesta feina en general, però avui especialment perquè quan els actes són curts i així enèrgics i tinc un espai tan gran per dibuixar, sempre hi ha una certa... hi ha nervis.
0: A més, anaves agafant els inputs, no?, que es anaven donant entre els discursos o el que anava succeint aquí, no?
2: Sí, això és, vull dir, que on fem relatories gràfiques, això en diuen graphic recording en anglès, i es tracta, doncs, de copsar amb il·lustracions o agafant al vol els punts forts d'un discurs. I una mica això és el que he volgut captar aquí, doncs, el que, sobretot les paraules de l'alcalde, però una mica tot el que ha anat passant, no?, que tot el que ha cantat el Ferran, coses que deia la Neus...
0: Aquí veiem des de Compartim amb orgull qui som i convidem a tothom a formar-ne part. Visca Sant Andreu de la Barca, visca Catalunya, a sumar, les ofrenes de les entitats, no?, que també apareix aquí, l'alcalde també, i també el tenor Ferran Mitjans, que ha estat l'encarregat de posar les notes musicals, o la presentadora, en aquest cas, la fotògrafa Neus Vendrell. Tot això copsat amb un quadre.
2: En un moment, sí. Bé, jo ja tinc la informació, tinc els noms, per exemple. Imagina't que no tinguis...
0: Tens una mica d'avantatge, no?
2: Clar, tinc una mica d'informació. Com a mínim, si se m'escapa el nom d'una persona, doncs ja me l'han passat.
0: Suposo que t'ho deus passar molt bé, no?
2: Sí, m'agrada molt la meva feina, la veritat.
0: En el teu àmbit, com a il·lustradora, has fet de tot. Has publicat un còmic...
2: Sí, jo en realitat de formació vaig estudiar disseny d'interiors, o sigui, imagina't que una mica allunyat, però després sí que vaig fer il·lustració i sobretot la meva escola va ser fer còmic. Amb el còmic és on vaig aprendre més a dibuixar, vaig fer més mà dibuixant d'una forma àgil, a imaginar mons, a narrar amb imatges, i després d'uns anys d'estar una mica parada, quan vaig tornar a intentar trobar feina, vaig decidir que em volia dedicar sobretot a això, a les relatories gràfiques, al dibuix en directe, perquè sobretot així és com no estàs mai sol dibuixant, que és una de les coses que no m'agradava de l'ofici, diguéssim, que ja estàs molt sol amb els teus pensaments i les teves inseguretats, i aquí encara que és difícil perquè tinc com tot el públic a darrere i ho haig de fer al moment, però m'acompanya que hi hagi gent i és molt més divertit.
0: Bueno, també és més pressió perquè tens el públic al costat, no?, que va mirant l'evolució del quadre. No sé si algú et va comentant coses.
2: Sí, hi ha gent que em diu coses i de vegades...
0: Avui a Sant Andreu t'han dit alguna cosa o t'han deixat fer avui?
2: A Sant Andreu sempre és... Bueno, jo soc de Martorell, llavors ja...
0: A prop.
2: Sí, soc de molt a prop, però sí que sé una mica com és la gent de Sant Andreu, que és molt ditxaratxera i molt fiesteros i molt d'estar al carrer i molt de xerrar, i sí que em deien coses, la veritat sí que em deien coses i res, no, us agraeix molt que la gent m'anima i tenim una senyora al costat sobretot que em deia molt bé, maca.
0: Com et podem seguir? A veure, a Instagram?
2: Sí, a Instagram. Soc Clara Tanit Illustration, tinc una web que és Clara Tanit i si em cerques, doncs sí, amb Clara Tanit podràs veure part de la meva feina.
0: Doncs ara et seguirem, eh?
2: Ah, doncs això espero.
0: Ho has de finalitzar l'entrevista. Com la il·lustradora, com definiries el quadre que has fet amb tres paraules?
2: Jo crec que hi ha molta catalanó en aquesta pintura d'avui, sobretot, perquè és el que requeria el dia d'avui. Molt la idea de diversitat, de persones que sumen i està, he dit tres coses, oi, em sembla?
0: Si no, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i felicitats.
2: A vosaltres, que vagi bé.
0: L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom qui s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Girbet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença, com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
3: Doncs com deien el discurs, la Diada sempre és un moment doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo, la cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català, i hi ha moltes maneres de sentir-s'hi, i precisament el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que davant d'aquests discursos, doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
0: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
3: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple a la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
0: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
3: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns...

0: i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim. I no parlo drets i llibertats només de països. Parlo, sinó, drets i llibertats individuals de les persones.
1: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional, l'alliberament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglaó més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tota aquest matí. Presentadora, en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, ha hagut en els darrers anys aquesta evolució.
0: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions. I, per tant, l'11 de setembre, en aquest sentit, hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu a la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú es senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, com que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
1: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu.
2: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
1: La valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
3: Avui és un dia important per tots els catalans i les catalanes, és un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs de lluita, de treball, i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca, en l'àmbit local, i Catalunya en l'àmbit general, doncs tingui nous espais de prosperitat, i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen doncs conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida, i on tothom té absolutament cabuda.
1: I a continuació, la valoració sobre la diada del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
4: Pues voy a hablarte específicamente de San Andreu de la Barca, que nos emociona. Este es un reconocimiento a la historia, a la tradición, a la lengua catalana, a las costumbres. Desde Son siempre vamos a poner en el centro de todo las personas, que es lo más importante. No importa dónde vengan, no importa de dónde son su nombre.

0: últims actes de la Diada, que van començar el dijous 10 de setembre amb la tradicional celebració de la vigília a la plaça de l'Església. La música del grup d'havaneres Mestre d'Aixa i el tradicional rom cremat van donar tret de sortida una nit marcada per la cultura popular. A mitjanit va arribar un dels moments més simbòlics, l'alliberament de la senyera, acompanyat pel ball de l'Andreu i de la Quimeta i un pilar dels castells de la Droc. La ballada va comptar amb la col·laboració del centre excursionista Pitallat, que van enlairar la senyera, l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc, que van aportar el component tradicional i participatiu d'aquesta celebració. Amb l'ofrena floral del dia 11 de setembre es tancaven dos dies de commemoració de la Diada a Sant Andreu de la Barca amb les entitats, la cultura popular i la participació ciutadana com a protagonistes i amb una crida institucional a reforçar la cohesió i construir una identitat compartida.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest any, la Romeria de Sant Andreu de la Barca, a Montserrat, celebra el seu centenari. 100 edicions que donen per molts records, vivències i també anècdotes, i també comprovar com ha canviat aquesta tradició amb el pas del temps. Avui volem parlar amb una persona molt especial, és la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys i amb ella avui volem aconseguir aquests records, aquests inicis de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
2: Bon dia.
0: I molt contents de que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la Romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la Romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer part d'aquesta història centenària de la Romeria. Molt bon dia, Andreu.
3: Molt bon dia.
0: Doncs Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
2: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Ja, vostè era petita, no?
2: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la Romeria. Sí. Anava acompanyada de la família, suposo?
2: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
2: no,
0: de 27.000 habitants.
2: No, eren 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble
2: tot
0: anava.
2: Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
2: Anàvem, venia, llogaven tot un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió i la gent venia, però llogaven un... Venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa 100
2: bueno,
0: anys.
2: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per... per aquells inicis, ara ens explica primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca, una data assenyalada, no?
2: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble, no, però molta gent.
0: Algú sabia de quedar aquí, no?, a vigilar el poble, sí. Suposo, no?
2: Ja dic que el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la romeria a l'octubre.
2: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
2: Amb el tren,
0: i un cop, sí, arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
2: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
2: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Ara és molt modern, eh?
2: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre.
0: Però s'ho passaven bé, no?
2: Sí, i fins que es va descarrilar, el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: Després es va haver de canviar.
2: Llavors es va treure. Primer va anar 2 o 3 mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va, a la romeria?
2: Sí.
0: Encara hi puja a Montserrat?
2: Encara a Montserrat, un cop a l'any hi haig de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? Com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
2: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
2: Mira, no,
0: bueno, clar,
2: ho sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
2: És un puesto, pues, que m'hi sento molt bé, molt, molt. Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
0: Clar, i aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
3: I tant, els orígens.
0: Els orígens de la romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
3: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, les vacances de l'estiu, a part de la romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir que a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que hi anaven molts, els joves hi anaven a peu i pujaven a peu, i d'altres amb carro,
2: també, en carro, el meu pare explicava que hi havia pujat, jo no, uh-huh. Jo en carro no hi he pujat mai, sempre he pujat amb el tren,
3: a peu, amb carro, amb el tren, i l'eri
2: com es va fer malbé la cremallera, uh-huh. Llavors ens pujàvem amb l'eri,
3: sí, és tot una festa.
2: Després més cap aquí i amb cotxes,
3: uh-huh.
0: Home, pujar amb carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
3: Home, sí, el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
0: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la Barca?
3: Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des d'aquí Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. I ara hem de pujar dalt la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
2: De la muntanya, sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu,
3: és
2: no.
3: Lluny, sí,
2: no,
3: sí.
2: Hi anem mai.
3: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutalls.
2: Perquè aquella època hi anaven a la nit. Mm. I a la meva època, les noies a la nit no podien anar.
3: No podien sortir de casa.
2: Oh,
3: ja.
2: És així,
3: sí,
2: eh?
3: Sí, clar.
0: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el Caramallera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivia en aquestes romeries?
2: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que tenia, hi havia una coral, i llavors, quan hi anàvem les romeries, feien l'obra de teatre allà en el graig dels cotxes.
3: Sí, tota la gent que, bueno, que estaven allà a les botigues.
2: I clar, mira, llavors... feien algun sentiment, no tampoc feien pagar molt, però...
3: era una distracció més,
2: sí.
3: I tant.
2: Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè a les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Acabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors hi ha molts ja que agafaven el cotxe i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
0: Aquí a Sant Andreu de Barca van haver... moltes persones que van arribar a ser... formar part de l'Escolania de Montserrat. Tenim
3: sí,
0: exemples, no?
3: Jo sí recordo el primer, el Salvador Serra. A veure si t'ho dic bé, sí, Salvador Serra, el de Montserratina, diguéssim. Ell va ser, em sembla, que durant la guerra. Vull dir que va estar un temps... que...
2: el Salvador no? Serra despatxava les botigues.
3: Però també va ser escolar de Montserrat.
2: No, sí, això potser
3: també
2: sí.
3: També Esplendet va ser escolar de Montserrat, sí, sí, sí.
0: Estàveu parlant ara el tema de...
2: Oh,
3: i el meu fill també, sí.
2: El
3: més
2: teu
3: darrerament,
2: fill?
3: Més darrerament també ha sigut escolar, sí, sí, sempre hi ha hagut algú d'aquí Sant Andreu.
0: El Ferran, no?
3: Sí, el Ferran Mitjà. I també de la família Jorba, Prats Jorba també, n'hi ha hagut un parell, vull dir que sí, sí.
0: Això ho podríem dedicar a un reportatge especial un dia, eh?
3: Hi ha hagut tradició de Sant Andreu Montserrat, sí, sí.
0: Heu tret un tema, que és el tema de les cel·les, que també m'agradaria comentar avui, en aquesta entrevista que estem parlant del centenari de la romeria de Sant Andreu Barca Montserrat. Evidentment, eren tres dies, no?, de romeria. La gent s'havia de quedar a dormir a Montserrat. I aquí tenim les cel·les que posaven a disposició al monestir, la gent que pujava a Montserrat. El tema de les cel·les, Montserrat, això és un tema a part també, perquè havia un dia on havies d'apuntar-te per demanar la cel·la i crec que el seu pare anava ràpid per ser el primer.
2: El meu pare es llevava a les 5 del matí perquè volia una cel·la en concret. I un any es van rebiar.
3: I van prendre...
2: perquè un li va dir, no sé qui era, d'aquí, ja m'ho havia dit, però ja no me'n recordo. Li va dir, Anton, avui t'he pres la celda.
0: Això sí que era el primer que arribava, el primer que podia triar la
2: celda,
0: no?
2: Sí.
0: Suposo que havien d'anar a la parròquia, no? De Sant
2: Andreu
0: de la Barca.
2: Havies d'anar a la parròquia, però esclar, ja dic que llavors eren poca gent, però... la meitat de la gent anava a Montserrat.
0: La feina ara la fa l'Anna Maria Miquel, com vam poder comprovar doncs, a l'entrevista que fèiem uns dies amb mossèn Jaume Graner, també, sí, l'actual mossèn de Sant Andreu de la Barca. Per tant, això de les cel·les era, com avui, les entrades d'un concert, no? De ser el primer per aconseguir l'entrada,
2: sí,
0: aquí
2: sí.
0: Per aconseguir la cel·la, no?
3: Jo també recordo la meva mare, sí. També sempre li agradava molt la Nostra Senyora, que eren les més antigues, però les més grans. I, bueno, també sempre això de fer cua per poder agafar les cel·les de Nostra Senyora.
2: És que el papa, les del Venerable, que deien, aquelles hi havia les cuines aquí, les habitacions, entremig hi havia un passillo i al davant hi havia... I els vàters, que no eren vàters, que eren comunes,
3: sí.
2: Havies d'anar al capdavall del passadís. I a la nit tothom tenia una xibrelleta. I al dematí tothom anava
3: a apuntar.
0: Avui en dia, Montserrat, això és inimaginable, eh? Vull dir, de que haguessin aquestes condicions, no? Per sort, tot ha evolucionat a... en algunes coses a millor.
2: I
0: eh?
2: Això el meu pare era el primer. El meu pare tenia molt poca vista i, esclar, la nit sortir pel passillo a fer un pipí, vull dir, no li anava bé. Per això volia de Nostra Senyora i volia aquesta perquè tot era dintre. Perquè Nostra Senyora n'hi havia algunes... La majoria tenien tot a dintre, però n'hi havia algunes que també tenien la cuina al davant.
3: Sí, jo també recordo, si ho preguntaves de petit, del fet del primer dia que arribaves, que et venia una senyora i et contava tots els coberts, els plats, els gots, que no falt... i després l'últim dia que marxaves allò, amb aquells nervis, ai, que a veure si trobarà a faltar un cobert o si hem trencat un got, o sí, aquell control que hi havia de la gent d'allà.
2: Ara no, control.
0: Com ha comentat abans, Montserrat, vostè cada any, com a mínim un cop l'any, va a Montserrat.
2: Sí.
0: Quan vostè arriba a Montserrat, quin és el sentiment que no se li desperta? Emoció?
2: No, és que no sé com dir-ho, però se'm posa la pell de gallina. I sí, i m'hi sento molt bé. I ara em trobo que pujar a dalt a fer el petó a la Mare de Déu no puc, perquè tantes escales em canso.
0: Ja no, però... ja no les escales, sinó la cua que hi ha, perquè això també és una altra història, la massificació avui en dia del turisme, no?
2: És que jo abans, com hi anàvem a fer un petó a la Mare de Déu, ens discutíem amb les nenes. Quantes vegades hi has anat, tu? Jo hi he anat 4 vegades, jo 5, i apa, vinga.
0: Ara jo crec que ho en diu controlen més, això, no? Com a mínim la cua és més
2: és
0: llarga,
2: que
0: no?
2: És que no hi havia tanta cua, no. Tampoc hi anava tant de turisme.
0: Però vostè ho ha viscut sempre d'aquesta manera especial, no? Des de l'inici com ara, no?
2: Sí, no. És que no sé, és una cosa especial, sí.
0: Qui l'acompanya ara, quan va a Montserrat?
2: La meva cunyada, la Carme, la mare del...
0: Ferran Campmany?
2: Del Ferran.
0: Carme Robert.
2: I alguna vegada, en tant, hi anem amb els fills, també.
0: L'han d'acompanyar, no?
2: Sí, sí, perquè no, ara ja sola ja no puc anar.
0: Perquè vostè té un sentiment molt religiós o més bueno, espiritual?
2: Bueno, és que
0: o...
2: no, jo no sé com dir-ho, el que sento. Sí, però no.
0: No. Perquè, clar, una persona pot ser no molt sé. Religiosa i quan va a Montserrat se li desperta uns sentiments, o una persona no, pot ser no tan religiosa, però en canvi li desperta també uns certs sentiments quan
2: sí,
0: va a Montserrat.
2: Sí,
0: no?
2: Montserrat és una cosa, sí, una cosa especial. I ara, com que no puc pujar les escales, com van a la Romeria, que hi pugen al vespre, jo em quedo baix. Oh, allò és una pau i una tranquil·litat. La iglesia buida totalment. I sento amb ells que canten a dalt. És una cosa... Sí, molt, molt. Que l'últim any m'hi vaig quedar amb l'Assumpció.
0: Andreu, de la Romeria, quin és aquell moment que puguis recordar que t'hagi agradat de la Romeria, o que sigui aquell moment especial?
3: Jo recordo molt de joves que ens ho passàvem molt bé. La veritat és que, clar, jove sí que anava seguint els actes litúrgics, però a les cel·les i això, i pels passadissos i per fora...
2: Sí.
3: N'havien fet de grosses, eh? Vull dir que ens ho passàvem molt, molt bé, que després també de tant en tant ens tenien que cridar l'atenció perquè, Déu-n'hi-do, quan ens ajuntàvem uns quants, la fèiem grossa.
0: La Montserrat està fent un...
3: Sí, vull dir...
0: Aquesta és la mà.
3: Ella també deu de recordar-la.
0: També, Montserrat, què recorda?
2: Sí.
0: Què es pugui explicar, clar?
2: És que llavors, fins a les 12 de la nit, podies estar a la plaça jugant, cantant, cridant, perquè ara a les 10 ja tot està tancat.
0: Ah, ara, diguéssim, la Romeria...
2: La Romeria no és el que era des de l'Ego, no.
0: Ara tot és més pausat?
2: Sí.
0: Sí? També era un moment de retrobament, no? De retrobament amb els amics, amigues, amb la gent del poble, no?
2: Sí, però no és el mateix. No.
3: Sí, ara jo crec que no hi puja gaire jovent, però per no, no dir quasi bé gens.
2: Llavors, sí, de jovent.
3: Unes colles, i clar, no hi havia mòbil, i vinga, doncs tot el dia amunt i avall a veure quina en fèiem.
0: Sí. Andreu, sí que hi ha unes imatges, no?, que teniu vosaltres al Departament de Cultura, d'anteriors romeries de fa molts anys. Són imatges històriques, no?
3: I tant, i a més es pujava la creu grossa que hi ha a l'església, es pujava allà dalt.
2: Mira, vols que et digui una vegada? El meu home portava la creu d'aquí Sant Andreu, que tu ja saps, no sé si l'has portat.
3: Sí, la vaig agafar algun dia d'escolar quan era més gran, i déu-n'hi-do, el que pesa allò.
2: Bueno, doncs el meu home, vam anar a fer el Via Crucis i se l'anàvem passant. A l'últim tram el tenia ell. Llavors el capellà feia una mica de sermó allà a la planada aquella del final del Via Crucis. Sí. I no va voler treure's la creu. Jo ni me'l mirava. I el capellà...
3: Anar xerrant.
2: En acabat li va dir... Mira, m'has fet fer el sermó més curt.
3: Perquè feies patir.
2: Perquè em feies patir. Però tossut, perquè el meu home també... Jo no sé si és que havia fet alguna prometença o què, perquè no em va voler dir mai el per què. Però per... tothom li anava dient i que no. I ell amb la creu que...
3: Sí, que pesa, i tant, sí, pesa.
0: I allà a Montserrat, aquests tres dies de romeria, també dinàveu allà? Dinàveu a la cel·la? O on dinàveu?
2: A la cel·la, sí, llavors no a l'hotel. Bueno, amb el meu pare, un cop, anàvem a dinar a l'hotel.
3: Jo ni això. La meva mare no la recordo, amb unes olles grosses, ja pujàvem el conill ja i tot fet i tot a punt.
2: I com que era l'octubre i començava a haver mongeta d'aquesta seca, una olla de mongeta
3: i sí. I bueno, anàvem a comprar el matonet al matí, això per esmorzar, però no, nosaltres a l'hotel no, en aquella època no hi anàvem. No.
0: El mató i la coca a Montserrat, home, això és un clàssic i no pots marxar de Montserrat sense haver menjat mató, coca o les dues
3: o
0: coses,
3: les dues coses,
0: no?
3: Clar.
0: Això també ho recordo, no? Aquelles parades de mató.
2: Sí. I les parades de mató i els hi vistes per tot arreu.
0: Sí, avui el dia sí.
2: Havien estat a dalt, a davant de l'hotel, havien estat a baix, allà a l'entrada, jo què sé.
0: I aquest any, com ha dit abans, anirà, a la romeria,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, Déu vol, sí. Perquè, clar, tot s'ha de dir.
0: Clar, però aquest any és especial, perquè és el centenari de la romeria.
2: No sé si fan alguna cosa.
3: Bueno, sí, pujaran algunes entitats de Sant Andreu, pujaran. Mm. Pujaran els diables, els gegants, sí, hi haurà algunes entitats que hi participaran també.
0: I a més, coincideix amb la setmana en què... ara que es fa el setembre, per vostè la romeria també tenia un altre punt especial, perquè era la setmana del seu aniversari, no?
2: No, perquè no? Era l'octubre.
0: Sí, però ara que és el setembre, sí.
2: Ara sí, molts anys m'hi han separat.
0: Perquè el 15 de setembre és el seu aniversari.
2: Sí, sí.
0: 93 anys, aquest any.
2: Hi ha molts anys, l'any que em vaig fer 90, em sembla que hi era Montserrat, sí.
0: Per tant, va coincidir aquell dia. I la romeria, evidentment, a l'actualitat ha canviat moltíssim. En què ha canviat més, Montserrat? Comentava abans també amb l'Andreu que ara no va tanta gent jove com era a l'inici, no?
2: Gent jove n'hi va molt poca. I clar, era més religiós, que diguéssim. Llavors, a la nit del primer dia feien la professó de les antorxes per tota la plaça. I dia era diferent, sí.
3: Sí, el jovent també feia alguna processó, però no eren massa catòliques. Pels passadissos aquells de Nostra Senyora, recordo. Sí, que ens ho passàvem molt bé.
0: Fèieu excursions també per Montserrat?
2: Sí, clar. Jo havia anat de Sant Jeroni havia baixat de... anàvem, normalment agafàvem el funicular fins a Sant Joan i de Sant Joan a Sant Jeroni a peu, i el baixàvem per les escales aquelles,
3: la Francesca, diuen, sí. O si no, donar la volta i venir per Sant Miquel, que també hi ha també, una bona excursió.
2: També havíem baixat per Sant Miquel i baixat per tot arreu.
3: Sí. I moltes ermites també hi ha.
2: Ara ja no.
3: Moltes
2: ara.
3: Excursions.
2: I a Sant Miquel, a la Creu i a l'ermita feies un tou d'excursions.
3: I baixar la cova també. Vull dir que, sí, ja tot el dia et pots fer caminades i tant.
0: Bon, Montserrat dona molt de joc, eh?
2: I per anar al Sant Jeroni hi havia, llavors hi havia un
3: funicular, sí, un, molt dret.
2: Sí, però havies d'anar caminant o amb cotxe fins a baix, que te'n recordes que era baix. Però aquell feia una mica de...
3: Sí, diuen que sí. Jo no, aquell no el recordo haver-hi pujat, ja.
2: És que aquell goita pujava així, arran, arran de la paret. Tu te'n recordes, oi? I quan arribaves dalt, havies de baixar i t'aguantaven...
3: Sí, perquè baix es veia la timba.
2: Perquè es veia tot a baix i feia una mica d'impressió.
0: Pujava a la recta, no?
3: I tant, sí, pujava a la recta. Pujava cap al cel directe.
2: I allò que dius de fer gambarrades...
3: Ai. Digues.
2: Hi havia un sapament allà a l'estació que donava voltes amb una moneda. I... El pare de la Maria Rosa, el germà de la Maria Rosa, el Casetes, el Josep Costa, bueno, el de Cal, l'escolar...
3: Ja no hi són tots aquests, ja.
2: No. Doncs, saps què feien? Aixafaven xapes... I llavors ens el feien córrer amb una xapa.
3: Ah, mira, així s'estalviaven els quartos. I jo recordo també, bueno, això de fer les... juntar-nos en una cel·la a fer xerinola, que us tenien que venir els vigilants a fer callar, on ens feien anar cap als apòstols, allà baix de tot, perquè no féssim el soroll allà. I també, bueno, alguna cosa, alguna gambarrada, com algú que no volia pujar a les cel·les, perquè deia que en aquells llits tan vells hi havia mort gent. I bueno, i posar-li, jo que tenia els crios molt petits, posar un aparell d'aquests de sentir quan ploren a sota el llit, i des de l'altra habitació anar-li fent sorollets per fer-li agafar por.
2: Hi havia la Grau.
3: No cal donar noms, no cal donar noms.
2: La Grau, saps qui era, no? No te'n recordes, no. Tu?
3: Aquí
2: la Grau.
3: Ah, sí, la Grau.
2: Estava assombada.
3: Sí.
2: Saps què feia? Posaves sal a dintre dels llits.
3: Ai, mare de
0: Déu. Anècdotes tant, viscudes moltes. També a Montserrat. Hi ha la part espiritual i també hi ha aquesta part.
3: Sí, la part més social i més festiva, i tant.
0: Hem recordat com es vivia la romeria fa molts anys a Sant Andreu a Barca, motiu del centenari, dels 100 anys de la romeria de Sant Andreu a Montserrat. I avui estem molt contents perquè la Montserrat Parrot... 93 anys, explicant anècdotes. Montserrat, vostè té molta memòria.
2: Gràcies a Déu, sí.
3: Sí, jo recordo que això ja fa... Bueno, abans de l'estiu que li vaig proposar. I Montserrat, hauríem d'anar a parlar un dia de... Perquè, clar, em fa també il·lusió especial, no? Que des de petit sempre ho he viscut a la romeria, això de fer el centenari, doncs, encara que no sigui aquí Sant Andreu mateix, però que també és un acte de poble. I em feia molta il·lusió i li vaig dir, hem d'anar un dia a la ràdio a parlar-hi i tal. I ara fa pocs dies em va dir, Andreu, diu, si no ho fem aviat, a veure si ja no hi seré a temps. Dic, sí, home, sí, Montserrat. I al final...
2: Home, escolta, l'edat és l'edat,
3: I tant.
0: Jo penso, Montserrat, que no serà l'última vegada que la convidarem aquí a la ràdio. És la primera vegada que vostè ve aquí a la ràdio, però jo crec que no serà l'última, Jo crec que la convidarem més sovint, si li sembla.
3: Explicats anècdotes, que això que es perd, que és la memòria dels nostres avis, i tant, és molt important, això.
0: Doncs, Montserrat Parrot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de la ràdio. Ara aquesta entrevista l'escoltarà molta gent,
2: A quina, saps que no, no la poso mai.
3: Ah, doncs ara, a partir d'ara l'haurà de posar.
0: L'ha de posar,
3: l'ha
0: de posar.
3: Ara ja li direm, el 98.0 l'ha de posar. Ja,
0: ara
3: ja
0: ara la tenim fitxada, sí. Si no ja li farem arribar a l'àudio de l'entrevista. I Andreu Mitjans, regió de Cultura, però avui no com a regió
3: sí, no,
0: de Cultura,
3: no, sinó
0: particular, com a particular avui, i com a tant. Persona que ha participat també a moltes romeries i que continua participant. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Durant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Un cop finalitzada la Ruta de l'Etapa, hem preguntat amb alguns restauradors com ha anat aquesta edició. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: La 14a edició de la Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca deixa un balanç positiu entre els establiments participants. Durant els dies de Festa Major, bars i restaurants de la ciutat han ofert les seves propostes gastronòmiques amb una bona resposta per part del públic, que ha tornat a convertir aquesta activitat en una de les cites destacades del programa festiu. Entre els restaurants participants, Tieta Burger destaca l'elevada demanda que ha tingut la seva proposta fins al punt d'esgotar les existències previstes per la Ruta de l'Etapa.
3: Una valoració de 10, per mi de 10. És la primera fira que estic aquí i estic super contenta.
2: És a dir, que has tingut fins a dalt, no?, el restaurant?
3: Sí, fins a dalt, i encara m'han faltat... O sigui, que he venut molt i encara m'ha faltat.
2: És a dir, que havies demanat X pa i l'has esgotat.
3: Exacte. He demanat unes 800 unitats de pa... I encara em van faltar. A les 7 o 8 de la tarda de l'últim dia, del diumenge, ja no tenia pa.
2: És a dir, que la gent venia aquí diumenge i li havies de dir, no hi ha més Ruta de l'Etapa.
3: Ja no tenia més, ja em sabia molt greu, però és que no tenia més.
2: En general, quantes etapes n'has venut?
3: D'etapes, quan n'he venut? 800. 800 i m'han faltat.
2: És a dir, que tu calcules que si haguessis tingut més, fins a quan hauries arribat?
3: Unes 1.000. Li va agradar molt a la gent, gent que va repetir, o sigui, superbé.
2: Si ens pots recordar com era la vostra etapa i quin és el secret de que hagi funcionat tan bé?
3: La nostra etapa té una salsa ahumada. Té l'enciam iceberg, el doble de carn, el cheddar, com normalment posem, i després posem una pinya feta a la planxa, amb adornada amb mel i salsa barbacoa. I bacon també, tallat. I està superbona.
2: Tan bona que han volat. En aquest sentit, abans m'explicaves que esteu pensant d'incorporar la carta, aquesta hamburguesa.
3: Sí. Aquest mes serà l'hamburguesa del mes d'octubre.
2: Del mes de setembre.
3: De setembre,
2: sí. En aquest sentit, això vol dir que la gent que s'acosti aquí, a partir de quan podrà provar de nou aquesta etapa? Sobretot per la gent que ha volgut venir i s'ha esgotat.
3: Doncs jo crec que la setmana que ve ja la poden provar, ja. Ja la tenim a la carta, segurament.
2: Amb la mateixa mida petita o serà ja més gran?
3: Clar, la mida normal, la que posem de la burger normal. Que el pa també, sobretot, és molt important, tenim un pa molt bo.
2: És a dir, que valoració molt positiva d'aquesta Ruta de l'Etapa 2026, i m'imagino que per l'any que ve ja estareu esperant que torni, no?
3: Sí, amb moltes ganes, i amb moltes ganes d'avançar i d'evolucionar i de posar una nova hamburguesa que sigui el bum-bum.
2: I en demanaràs 1.000, no?
3: 1.000! Demanaré 1.000!
2: El Palau Vell també fa una valoració positiva de l'experiència i de l'afluència de clients durant aquests dies. Ho explica Josep Martí, gerent de l'establiment.
4: Molt bon ambient, una temperatura inclús una mica alta, però la veritat que l'ambientillo va ser molt guapo de Festa Major, i la gent, setembre, Sant Andreu de la Barca, té ganes de sortir, i es va notar, vaja.
2: Com es van comportar els participants de la Ruta de l'Etapa? Van venir? Va venir més gent que altres anys? Menys? Es van quedar? Com es van comportar?
4: Potser el volum va ser una mica menys, però sí que és veritat que la gent, una vegada arribava aquí al Palau Vell, es quedava més estona, perquè feia molta calor, a l'espai que tenim és idoni per, bueno, per estar sota d'un arbre i amb l'ombra, i els nanos corrent per aquí, però bueno, el volum va ser xulo, va haver-hi un client molt, molt, molt agradable i molt de Festa Major, que és el que es tracta, i bé, molt contents.
2: Parlant de números, aproximadament, si ho teniu al cap, quina xifra vau arribar a vendre de tapes? Tant la dolça com la salada, que vosaltres oferíeu dues.
4: Sí, vam fer les dues, i unes 400 tapes de les salades i unes 125 de les dolces. Vull dir, va ser, bueno, semblant a, potser una mica menys que l'any passat, però va ser xulo. A més, es veia ambientillo, vam posar una mica de música i la gent estava molt a gust.
2: Com va funcionar l'etapa dolça, l'etapa salada? Si vols explicar-me per separat, quin input has rebut de la gent que la provava?
4: La salada a tothom li va encantar i a més li van fer moltes ganes perquè, bueno, era un producte que era una stracciatella de búfala, una cosa que un producte que nosaltres no havíem tocat mai i la, inclús a nosaltres a la cuina es va sorprendre de lo bona que estava i la presentació, vull dir, diré que és una tapeta que l'anem a introduir en un dels menús que tenim de tapes per la, pels eventos, per les bodes d'això. Era, bueno, l'estratagella amb el hot dog i després amb un oli de pesto i un tomàquets confitats, que la veritat que està molt bona. I la dolça, doncs, tornem amb el mateix. Vull dir, és un postre que l'aguantarem en carta del restaurant perquè hi ha hagut una acceptació molt xula, amb la pinya caramelitzada del ron, amb el gelat de coco, que si va aguantant el temps aquest amb aquesta calor, la gent la va gaudir molt.
2: Podem dir que a part de servir per promocionar els restaurants i la restauració, la ruta de la tapa també us serveix per provar coses i després incorporar-les, perquè com estem sentint, heu provat aquestes tapes, us han funcionat, us han agradat i vinga, cap a dins de la carta.
4: Sí, perquè tu pots tindre una idea, hosti, m'encanta aquesta tapa, però potser l'acceptació no és bona. O sigui, de vegades a la carta al restaurant hem posat plats que veiem que no hi ha acceptació i els retirem. I ens ha agradat i l'hem muntat amb molta il·lusió. I aquesta tapa, bueno, ens serveixi exactament doncs, per, bueno, per introduir una tapeta més. L'acceptació va ser molt bona, tothom la va gaudir i és una etapa de dos mossegades que ens va molt bé quan fem còctels fora o fem algun catering. I llavors, bueno, és una etapa que es quedarà.
2: Què representa per vosaltres, per la restauració, tenir un espai on venen 500 persones aproximadament, si més, a més estirar o menys estirar, i on podeu vosaltres això experimentar, també vendre-us i que hi hagi com una miqueta de caliu?
4: Bueno, per nosaltres, sobretot pel Palau Vell, el que ens serveix a mi i a tot el personal nostre és per gaudir d'un dia. Gaudim nosaltres, gaudeix el client, però nosaltres també. Tenim una mica més de temps per poder parlar amb el client, també, d'aquell client habitual que ve normalment al restaurant a dintre i no podem estar més temps per ell i xerrar, i més informal, sobretot l'etapa aquesta, estem a la terrasseta. Tenim una mica més de temps per poder xerrar una mica amb el client.
2: Encara no sabem si heu guanyat alguna de les tapes, però altres anys passats ja sou antics guanyadors. Què se representaria per vosaltres guanyar una tapa un any més?
4: Bueno, sobretot pel Palau Vell és saber que seguim aquí, que estem aquí, que això és molt important per a una trajectòria d'un restaurant que portem més de 30 anys. La trajectòria és superimportant perquè això sempre dic que és una cursa molt llarga i després també per l'equip del restaurant també que s'ho curra i que té ganes i està motivat per quan fa la tapa i de fer la dolça i la salada. És un conjunt de coses que ho gaudim i que hi ha mesos per davant de preparar la tapa dolça i la salada i que hi ha molt de volum. Nosaltres fem la tapa, però a més el restaurant segueix funcionant i tot té que sortir bé. Clar, pues si la guanyem, pues serà de conya.
2: La restauració sanandreuenca considera que l'iniciativa és una bona oportunitat per donar-se a conèixer, atraure nous clients i alhora oferir una proposta gastronòmica vinculada a la festa major.
1: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp. Bon cap de setmana.

0: L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.
1: Hola, Anna. Soc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara atabalamenta o el clàssic l'ametlla amarganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.
2: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Vall d'Osera.
3: Ostres.
4: Rambla 54, Marta...
2: Amana Morgades,
4: Vall d'Osera. Rambla 54, Amana Morgades,
2: Vall
4: d'Osera.
2: Vale, un altre cop.
4: Rambla 54, Amana Morgades, Vall d'Osera.
2: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sota escala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia? I per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que, juntament amb la seva parella, ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens ho hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs, la gent, direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així, i s'ho mira com dient, no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar. A tothom agrada. Siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia,
4: llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal, sí. A mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines. Tenim l'altre alien. De Terminator tenim el Terminator amb el Schwarzenegger. L'Endoskeletor. Tenim el T-1000. Un Trooper, el Vader, el Han Solo en carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
3: Així, en plan,
4: tenim uns quants.
1: Sí. Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real, és un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale, des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és a escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: Uh-huh. I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i, clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que ara és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa doncs, 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xènia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
4: Algunes ens les han fet, ¿vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en carbonita l'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes. Va fer, us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
4: Sí. Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
3: Wow.
4: I és un gran amic nostre. I ell va fer, per exemple, el Han Solo en carbonita, i tenim una altra peça d'ell a casa, que és l'Arca de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
4: Edu Grau, Eduard Grau.
1: Edu Grau, apunta, Grau, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
4: No és d'aquí, és de Barcelona, fa coses increïbles. És una passada. I fa coses amb les mans increïbles. Està allà pel carrer Tallers de Barcelona.
1: Doncs l'anirem a veure si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
4: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen de tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
4: o les teves vacances, o la teva casa. No sé, com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot. Costa molt.
3: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres, i poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
4: sí,
3: no?
4: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans. Pot fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, que me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien i em pot fer més, però aquell per exemple és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'he deixat, el meu Dobby, també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho, i clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar amb un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família no li agradava gaire, no el volia, i el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre, i el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer, es va plantar a casa amb el Dobby.
3: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
4: No, hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar, era la il·lusió de la meva vida, tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda, i vam anar allà. I així ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
4: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules, i veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90 que una noia vegués pel·lis d'acció no era gaire comú, i a casa no era algo que fomentaven, no per res, vull dir, no sorgia. I les anava veient i em feien sentir tan increïble, em sentia, no sé, era meravellós, i com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria i molt, fins que vaig conèixer el meu marit. I és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules, i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
3: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
4: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien, i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor. I el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden. I vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen. I bueno, ells estan contents d'on veurem els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
4: Cap ni una. Tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
4: Mai. Ells han crescut amb això, tinc vídeos increïbles dels nens de petit, ells com veure un gerro que tens a casa, amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això i per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu. I ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
5: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força l'acompanya, no?
4: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
4: La de l'altre cantó, sí.
5: I, Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
4: Ho havíem fet. Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge i dius, és que és el meu diumenge i necessito descansar, però clar, et poses a parlar amb algú que s'emociona, que està feliç, que ve allà i et poses a parlar i és com, uau, i no callem, i al final vam dir, no podem seguir així, i menys a canvi de misèria, diguéssim, no són les nostres hores, ens implica molt de temps, i ara fa temps que no ho fem.

0: L'has pogut posar, Ivan.
1: Oh,
0: pogut
1: és la meva
0: posar.
1: Favorita.
0: Aquesta la tenies controlada.
1: Oh, m'encanta.
0: Xènia, doncs, moltíssimes... Perdona. Digues, digues.
2: No, Ivan, encara no el tenim. Algun dia és la il·lusió.
1: M'aviseu, eh?
2: Però escolta, m'estàs convidat a casa al cine, a veure Regreso al futur al cine quan vulguis.
1: Merci.
0: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
1: Escolta, Anna, perdona, perdona.
0: Digues, digues.
1: Que no li hem preguntat a l'Ona què li agrada amb ella.
0: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs, vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
3: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris, això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobar, que es desviu per la ràdio, i pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, és a dir, que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
0: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
3: Noies,
0: gràcies a totes dues.
3: A vosaltres.
2: Bona tarda.

0: Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar un allau puntual d'inscripcions a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que a Mas d'Enverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Carol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Mas d'Enverge. Abans, però, deixa'm que demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà ens transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Mas d'Enverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donat veu no a la gent tant d'este municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que esta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs fet aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Mas d'Enverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim...

0: cinemes, no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això, i t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica pues, un grup d'amics, de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
1: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix, per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
0: Bueno, d'entrada, hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal, i després, al cap d'un any aproximadament, vam entrar a l'escola. L'escola de Mas d'Emergen estaven interessats, el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí, que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors, bàsicament, en un principi va començar allí a nivell a l'hora del pati. Més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes, i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és, els inicis el que a nosaltres ens va fer créixer un poc, eh? O sigui, vam passar, per exemple, de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després, bastant més endavant, pues ja devien portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar la signatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors, i també hi havia, casualment, també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes la signatura dels escacs dintre de l'horari lectiu com un crèdit variable, a primer i segon d'ESO, bàsicament.
2: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser
0: aquesta
2: s'hauria...
0: Aquesta experiència va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè, per dues coses, una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, vam fer unes certes valoracions, també van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no?, amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
2: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una assignatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per fins i tot per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
0: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la Federació i Ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades. Però en aquell moment això era molt novedós. O sigui que la Federació no tenia aquest programa. No existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins en aquest moment no existia, no? I la veritat és que, pues, va anar molt bé. O sigui, fins i tot vam fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes de que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Mm-hmm. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
1: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs Mas d'en Verge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
0: Sí, a través del centre vam fer 3 anys que vam fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu, hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
1: I actualment com està el Club d'Escacs Mas d'en Verge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Mas d'en Verge.
0: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè, malauradament, els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual, és d'aquelles coses que es va fer una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, però per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. Però, bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí doncs, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment està en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunten, més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement, doncs perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment, la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però, bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no mos podem queixar de tal com anem, no? Anem creixent.
2: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
0: D'entrada, els escacs és com a esport, o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser... Tenim l'àmbit simplement de practicar, però també està l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim les dues coses. En a mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats. Sovint ho comentem, estades que hem estat o bé a la mateixa província, o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, pues, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura, i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
2: Doncs, Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes. Ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs aquesta passió, i gràcies també a la Blanca. A tots dos, fins aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, dueu Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico. És un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fàbrega del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moraplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa, però això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla i vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jèssica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que al Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... Què era això de la sardana satànica? I sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies. Què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta? Ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981. Aquest any fem 45 anys, precisament. És un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director és el Julià Guerrero i també tenim escacs aquí, ara que parlàvem d'escacs. De mi mateix, doncs mira, jo sóc un dels redactors d'aquí, de Ràdio Castellà i el diari L'Actual, que tenim també un diari, un setmanari gratuït amb tota la informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta casa i, bueno, esperem poder ensenyar-vos com és castellà.
3: Segur que sí. Albert, fetes aquestes presentacions, anem per la sardana en qüestió, que em diuen per ordres que es veu que és un estil que no és nou i que hores d'ara està agafant molta embranzida, sobretot entre la gent jove. Què és realment la sardana satànica i la clau? Per què es diu així?
4: Doncs mira, com parlaves abans de la sardana satànica, jo crec que quan vam escoltar la setmana passada parlar d'aquesta sardana satànica, tothom ens va cridar molt l'atenció. S'ha de dir que Castellà del Vallès serà la capital de la sardana aquest pròxim 2027 i l'agrupació sardanista Amics de Castellà, coneguda aquí com la SAC, ha volgut incloure aquest estil de la sardana satànica en el seu pròxim curs de sardanes i danses del món. Però és que realment, què és la sardana satànica? I ens ho explica el president de la SAC, el Joan Ventura, que ens fa 5 cèntims de què és aquest estil.
5: La sardana satànica és el mateix, els punts de la sardana normal, clàssica, però la part llarga dels 3 punts que tu ballaries amb una rajola, doncs acaben voltant a la dreta i a l'esquerra i van quasi mitja volta, fan la runa cap a la dreta i mitja cap a l'esquerra, corrents i disfruten i allò que és el que ens interessa que el jovent agafi. I la sardana persiana és el mateix, però més lent.
3: Sardana satànica i, si la ralentitzes, sardana persiana. Segueixo fascinada amb aquests noms.
4: Sí, sí, com veus, el nom de satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframon, ni amb res d'això, que és, jo crec, el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
5: Jo també ho preguntava, dic, a veure, satànica per què? Satànica, satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
4: Aquest estil, com ja parlaves abans, és un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
5: La sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, i llavors els amics de Molins de Rei doncs van posar-hi sardana satànica o persiana, i a partir d'aquí doncs ha tingut bastant rebombori, doncs això, no? I pràcticament hi ha la gent precisament clàssica que no els hi agrada perquè diu que això no es balla sardanes, però bueno, si això hem d'agafar jovent, si això funciona, pues ens haurem d'acomodar el jovent.
3: Ens haurem d'acomodar. Amb aquestes coses sempre acostuma a sortir bastanta oposició, eh?
4: Sí, de fet, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? que és que també té els seus detractors, no? Sobretot entre els més puristes de la sardana en general.
5: Sí, clar, té detectors, perquè la gent gran que, per exemple, doncs, que ara no balla, que està sentada mirant com balla la gent, i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta-esquerra, i els llargs, doncs els tres punts clàssics, no? Dreta-esquerra-dreta, cap a l'esquerra, cap a la dreta, i així, no? I quasi no es mouen, no s'haurien de moure molts d'una rajola per ballar això. Però el jovent disfruta i balla. I els tenim allà, els tenim ballant la sardana. Sigui satànica, sigui persiana, o sigui punts lliures, o sigui d'exhibició, el que sigui. Però els tenim allà. I és el que ens interessa, el jovent que vingui.
3: Escolta, i la música d'aquestes sardanes satàniques o persianes és la mateixa que la sardana tradicional?
4: Sí, de fet, per ballar sí, aquest estil, evidentment es necessiten ritmes una mica més ràpids dels normals. De fet, podeu veure, hem trobat vídeos a YouTube que es veu, és molt curiós. I com apunta Ventura, qualsevol sardana clàssica, de fet, pot servir per fer-ho.
5: Normalment, si enganxes una sardana doncs balladora, com les que té, per exemple, el Francesc Marrós, és un compositor que les ballades, les sardanes poden ballar totes i es poden ballar girant de través del que vulguis, no? I disfruten, vull dir, a veure, cap problema. Hi ha algunes sardanes que potser no es pot fer perquè no et dona el peu a poder-ho fer, perquè és molt lenta la sardana o no té gaire salt, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs, la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals, que potser n'hi ha entre 16 i 22, que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
4: Aquest parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
3: Exacte.
4: En resum, sí. En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
3: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
4: Gràcies, fins aviat.
6: Vale, Paola, primer el nom del programa, no?
7: Vale, Rambla 54.
6: Ara, potser una definició pel programa.
7: Rambla 54 és el millor programa.
6: I què escoltes?
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
7: Genial.
8: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un cop que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
0: Hola, Anna Morgades. Encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coque, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
0: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, no us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
0: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps. I durant dècades, la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys, pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
0: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda, d'aquí de Santa Bàrbara, ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
2: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu AIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un paraules habitables de genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
0: Mira, doncs jo ho desconeixia, això, eh?
1: Veus?
0: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
1: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això? Què en traiem de la garrofa avui en dia?
0: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
2: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i un dels grans avantatges que té és que mesclat amb altres productes millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar. Per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell, pues avui continua havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui, és més per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
1: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
0: Bueno, pues tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
2: I després també s'utilitza, algunes fàbriques sí i altres no, perquè això, amb tot aquest, allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau, però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla de determinada d'un xocolata doncs en pugui haure un 1 o un 2%, perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que li donen una diferència i que hi ha gent, pues, que, bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual se pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid, una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
0: Te ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'oient ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Hi estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio. Què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
0: També. Ara, no sé si tant com tu, eh? Perquè jo ja he vist tot lo que tu que fas, tot lo que tu prepares a través de les xarxes socials, i no sé si et passaria davant, eh? Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
0: Una abraçada.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54, Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, m'ha cridat molt l'atenció, eh? Que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
4: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
1: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
4: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat. Escoltem-ho ja.
5: Doncs, bàsicament, a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, al dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no? a la humanitat també.
1: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està, o és un procés?
4: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
5: Jo de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava, espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió, Vaig pujar a un santuari, bueno, per passar uns dies, i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament, perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal, i ara fa 6 anys vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo de fet havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, i amb estatuts, i bueno, hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí, llavors em van ubicar a Montblanc.
1: Gemma, i la relació amb Montblanc de vosaltres, què en recorda?
4: Doncs mira,

0: Un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que a l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no et dispersis amb altres coses del camí que estàs fent, però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte doncs, a través d'anar a missa o el cor que una mica també els ajudava, vas entrant en contacte amb la població. I la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims de qui sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia La Veu Jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir per ara, doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet, també, de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantó.

L'actualitat a radiosantandreu.com. Entra i escolta'ns. Ràdio Sant Andreu, 98.0.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: És l'hora d'obrir el calaix.
1: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. Aquests són els continguts d'aquesta setmana. Mònica Socies.
2: De com van renyir els dos Ivans, de Nicolai Gogol, és la proposta de la Natàlia Cerezo. I una de les novetats literàries d'aquesta tardor és El preu de néixer, de Laura Gost, publicat per Proa. Una novetat que ens ha calat ben endins. Una novel·la que ens farà reflexionar cap on anem, amb una veu narrativa molt ben trobada. Si busqueu una bona lectura, aquí la trobareu.
3: La novel·la, en realitat, dialoga amb uns temes, amb unes problemàtiques, unes inquietuds que ja formen part de la nostra conversa quotidiana, no? És a dir, canvi climàtic, envelliment de la població, superpoblació, no? Limitació de recursos naturals. Clar, jo crec que això permet, la novel·la, per tot i situar-se en un pla distòpic, lleugerament distòpic, no? En un futur en el qual, afortunadament, encara no hem arribat, sí que és prou versemblant, pot ser, per al lector, no? És a dir, és un futur que no és tan impossible d'imaginar o de visualitzar.
2: No baixarem intensitat, perquè ens acompanya en Marc Balcells, autor d'Arqueomàfia, un assaig fresc publicat per La Campana. Els Tombaroli, lladres de tombes, en són els protagonistes.
4: Com que parteix d'una investigació doctoral que vaig fer als Estats Units, allà tota la recerca, aquí cada vegada és més així, hi ha comitès ètics, etcètera, etcètera, firmem un... En aquell cas, a mi la universitat m'obligava a firmar un contracte de confidencialitat i anonimitat, fins al punt, Mònica, que si a mi m'explicaven coses del seu dia a dia criminal i a mi un jutjat m'hagués citat a testificar per ells, en contra d'ells, jo no podria dir res, no es podia utilitzar res de la meva recerca en la seva contra.
2: Acabarem amb música. Us portem un tastet del Festival Terrer, al Priorat, un territori ple d'història i bons vins, on la música s'hi suma celebrant el seu desè aniversari. En parlem amb en Blai Rosés, el seu director.
5: Fent repàs d'aquests 10 anys, doncs, ens en donem compte que hem programat quasi 200 concerts, entre concerts i espectacles, que han sigut quasi 140 cellers que han participat, perquè el festival és música i vi, que intentem fer des del terrer oferir-vos oportunitats úniques de conèixer el Priorat d'una manera molt singular.
0: A tu, estimat oient, que acabes d'escoltar aquests primers instants d'aquesta nova edició del Calaix, has pogut comprovar que tenim diversos calaixos per obrir on hi trobarem propostes interessants per ser escoltades. Així doncs que benvinguts i benvingut a tots i a tu, especialment oient, en aquesta edició número 359 de la temporada 8 del capítol 3 de El Calaix. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.
1: El Calaix, obre-li, trobaràs cultura.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
6: Avui us recomano De com van renyir els dos Ivans, de Nicolai Gogol. L'Ivan Ivanovich i l'Ivan Nikiforovich, veïns i ciutadans exemplars de Mirgorod, tenen un caràcter i un físic molt diferents, però tot i així la seva amistat és com n'hi ha poques al món. Sempre van junts, com si el diable mateix els hagués lligat amb un cordill. Un calorós dia de juliol, l'Ivan Ivanovich veu que la serventa de l'Ivan Nikiforovich treu a orejar al pati una escopeta del seu senyor. I a l'Ivan Ivanovich llavors li agafa una falera molt gran perquè el seu amic li regali l'escopeta. Publicada el 1834, De com van renyir els dos Ivans és un conte llarg divertidíssim que precedeix Les ànimes mortes de Gogol, una de les obres més conegudes de l'autor i una paròdia de la societat de la seva època. Com a Les ànimes mortes, al llibre dels Ivans hi trobareu caricatures, mala llet i situacions que fan petar de riure, però també amb molta tendresa. És un conte àcid com una llimona amb un cor dolç de mango. El trobareu editat a Cal Carrer, amb una traducció magnífica de Miquel Cabal Guarro. Escolteu el punt en què l'Ivan Ivanovich s'enamora a primera vista de l'escopeta del seu amic. Però què representa això? Va pensar l'Ivan Ivanovich. No he vist mai cap escopeta que l'Ivan Nikiforovich. Què li ha agafat? De disparar no dispara, però en canvi té una escopeta. Per què la deu voler? I quina peça més bona? Ja fa temps que em vull una d'aquestes jo. Quines ganes de tenir aquesta escopeteta. M'agrada esbargir-me amb una arma. Ei, escolta! Va cridar l'Ivan Ivanovich, fent un gest amb el dit. La vella es va acostar a la tanca. Què és això que tens aquí, jaia? Ho veieu? Una escopeta. És una bona peça, va continuar l'Ivan Ivanovich. Li demanaré que me la regali. Ves ell perquè la vol. O li vas canviaré per alguna altra cosa. Què és a casa, el senyor, jaia? Sí. I què fa? Que reposa? Sí. Va bé, doncs. Ara passo a veure'l. L'Ivan Ivanovich es va vestir, va agafar un bastó nuós per espantar els gossos, perquè a Mirgorod pel carrer n'hi ha molts més que no pas persones, i va sortir.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
7: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació de
0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
6: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
0: Els clàssics recuperats.
8: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
0: Literatura infantil i juvenil.
9: Les xarxes socials són els aparadors...
0: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socias són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Laura Gost va recollir el 2018 el Premi Goya al millor curtmetratge d'animació per Woody and Woody com a creadora i guionista. En l'àmbit del teatre, ha vist premiades i publicades algunes de les seves obres. És autora de les novel·les La cosina gran, El món es torna senzill i Les cendres a la piscina, guardonada amb el Premi Proa. Al preu de néixer, la seva última novel·la serà traduïda al francès, l'anglès, el castellà, el neerlandès, el grec, el turc, l'italià i ja se n'han adquirit els drets audiovisuals. A la societat del preu de néixer, cap infant pot venir al món si una altra persona no accepta morir en lloc seu. Aquest relleu es gestiona mitjançant contractes, llistes d'espera i protocols administratius. Per a qui no té familiars disposats a morir ni la possibilitat d'accedir al mercat negre, tenir un fill pot ajornar-se indefinidament. Mentrestant, l'Estat imposa avortaments obligatoris a tots els embarassos que no compten amb un relleu garantit. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
10: Feia molt que no parlàvem amb la Laura Gost des del Premi Proa, i això que el van fer tard, perquè jo sempre defenso que les novetats estan molt bé, però les novetats poden viure molt de temps. Si ara el recuperéssiu, també el gaudiríeu. Però el deixarem una miqueta de banda, perquè sí, arriba el preu de néixer. Laura, benvinguda.
3: Moltes gràcies.
10: Bueno, el preu de néixer, amb totes les portes obertes, ara ho parlàvem, no?, fora de micro, traduccions, audiovisual, o sigui, una absoluta meravella, però és que el tema s'ho val. O sigui, jo ja no sé d'on te vas treure. Bueno, la inspiració de tot arreu, perquè és que el món se'n va... Se va al garete, diríem, no? Però...
3: Sí, a veure, jo crec que, clar, se n'haver en realitat dialoga amb uns temes, amb unes problemàtiques, unes inquietuds que ja formen part de la nostra conversa quotidiana, no? És a dir, canvi climàtic, envelliment de la població, superpoblació, no? Limitació de recursos naturals... I, clar, jo crec que això permet que la novel·la pugui situar-se en un pla distòpic, lleugerament distòpic, no? En un futur en el qual afortunadament encara no m'ha arribat, sí que és prou versemblant, pot ser, per al lector, no? És a dir, és un futur que no és tan impossible d'imaginar, de visualitzar, precisament per això, perquè tot i que estan exagerades certes qüestions, inevitablement per provocar aquesta angoixa afegida, són uns temes que ja mos interpel·len i ja mos preocupen.
10: Està molt bé, perquè jo, a mesura que t'anava llegint, anava recordant la pandèmia. Tots els ecos que hi ha hagut després, tots aquests negacionistes, totes, de dir, pues, això ho han fet per matar gent, perquè sobre gent, per les cotitzacions de la Seguretat Social. O sigui, ha sigut com un rebombori de molt soroll, però jo penso que ho has dibuixat molt bé en el llibre. Que realment l'objectiu és interpel·lar el lector, penso jo. Sí, Laura?
3: Sí, a mi m'interessa molt els conflictes humans, m'interessa molt explorar les contradiccions, els dilemes ètics dels personatges. Aquí per mi el repte en aquesta novel·la era apropar-me a un to més de thriller psicològic, podríem dir, o thriller moral, no? Amb una tensió narrativa que potser m'havia explorat en novel·les anteriors. Però clar, aquí és això, una premissa, no? Que, ja, clar, bàsicament, fent aquests cinc cèntims, seria més clar, seria que cap infant pot arribar en aquest món, no?, que dibuixa la novel·la, si algú no mor abans per cedir-li el lloc. Clar, com ja suposa, vaja, que els personatges que protagonitzen aquesta història no poden mantenir-se al marge de tota una sèrie de posicionaments morals, en realitat, no? Perquè, clar, a més, per mi sí que era important deixar un cert marge, com una escletxa, per la llibertat individual dels personatges, en el sentit que no estem parlant com sí que veiem altres, sovint altres novel·les de caire distòpic, que plantegen dibuixen un estat totalitari on els personatges se veuen obligats, impel·lits a seguir unes regles concretes. Aquí s'estat no diu les persones esteu obligats, per exemple, a tenir un fill en els 30 anys i si no, heu de morir i heu de servir com a relleu. No diu això, sinó que diu, en cas que vulgueu ser pares, en cas que aquest desig de paternitat o maternitat passi per sobre de tot, sigui prioritari, aquestes són les normes, no? Per tant, aquí obligues els personatges i indirectament jo crec que és l'actor a demanar-se què faig en aquest cas, no? És a dir, quines concessions estic disposat a fer i quines coartades morals procuraré cercar per sentir-me bé amb aquesta tria, no? Amb la meva decisió. Això per mi era fonamental. Jo tot el temps, a més, quan l'escrivia, que la vaig començar a escriure a part, estant embarassada del meu fill, i la vaig acabar quan el meu fill tenia pocs mesos, clar, jo m'ho demanava molt, deia, què faria jo? I m'agrada pensar que el lector farà el mateix, que la començarà i l'acabarà potser amb aquesta pregunta i potser sense cap resposta sòlida, no? Això no, ja no ho sé.
10: Bé, les coses són així.

0: ni dibuixar personatges bons i dolents, sinó precisament des d'aquesta mirada de certa humanitat cap als personatges, per mi l'important era que hi hagués, això sí, una certa coherència en les conviccions, els principis i la manera d'actuar dels personatges que hi són, dels protagonistes. Però per mi el més interessant és això, justament tots aquests dubtes i totes aquestes contradiccions. Per mi aquí és on hi entren, on hi ha els dilemes que generen aquesta angoixa, i per tant també on hi resideix per mi el punt fort, vaja, de la novel·la. Si no, si tot fos molt senzill, fos, no, això està bé aquí, això no està bé, per mi és important que hi hagi obstacles, i que fins i tot en ocasions puguis arribar a sentir com a lector que no hi ha una opció perfecta, purista, no? Perfectament purista a nivell moral, una opció on no t'has mullat gens, on no hi ha cap tipus de conflicte o de escrúpol moral, no? Això per mi té més gràcia.
1: A més, jo penso que un dels punts forts, sense desvetllar res que no pertoqui, perquè és un llibre que s'ha d'anar amb cura amb el que diem, no?, l'entrevista, però és aquesta dualitat, no? La cara A i la cara B. O sigui, el que era abans, com es vivia abans, que és com estem vivint nosaltres ara, per tant, una part ens pertoca perquè sabem com es viu, i l'altra, aquesta part més distòpica. Jo ja poso entre cometes, no?, que és aquest futur que ve a nivell legal, ja no és només a nivell ètic, moral, sinó també a nivell legal, no?, aquest canvi de societat, no?, de sí, model social.
0: Sí, doncs... sí, és clar, i per mi, de fet, és important també remarcar que, efectivament, com bé comentes, hi ha un nou principi legal, no?, segons el qual, clar, canvien aquestes normes, i per qual, com dèiem abans, per formar una família has d'acceptar unes regles del joc, però no està plasmat, aquest canvi de paradigma no està plasmat d'una forma postapocalíptica, catastròfica, sinó que ja, per mi, com a mínim, la intenció era, des de que comença la novel·la, que els personatges que ja han nascut amb aquestes regles, que ja han tornat grans en aquest món, ho viuen amb certa naturalitat, no? I això també és interessant perquè crea, per mi, un contrast amb les generacions justament precedents, just la generació anterior, que sí que ha vist el canvi de normes a mesura que tornava gran, no? I això també, mira, m'ha fet gràcia que esmentessis lo de el tema de la pandèmia, perquè també, clar, tenim una capacitat d'adaptació a les persones, per bé i per mal, molt, molt forta, molt desenvolupada, no? I això implica, clar, pot ser que hi ha infants que varen créixer durant la pandèmia i ràpidament varen assumir que la seva normalitat era, per exemple, anar amb mascaretes o viure aïllats del món. Doncs aquí hi ha persones que accepten una nova normalitat consistent en haver de fer uns tràmits burocràtics que impliquen una negociació amb sa mort, no?, per arribar, per exemple, a reproduir-se.
1: Jo realment, no sé si explicaria ja res més, penso que el moll de l'os, no?, és precisament aquest, i després llegir-lo i interpel·lar el lector. Laura, un cop acabes, no?, a mesura que has anat creant i has anat creant tot aquest món, sobretot estant embarassada, sensacions, m'agradaria saber una miqueta com ha anat aquest procés de creació de la novel·la, en el sentit de com t'has anat sentint interiorment una miqueta, no?
0: Mira, en realitat, jo m'ho he passat molt bé escrivint, és a dir, que he gaudit molt d'escriure aquesta novel·la, perquè sí que record molt com, clar, inevitablement, quan... No crec que sigui que vagi lligat 100% en el fet d'haver estat mare, però sí que, com comentes, pot ser, hi ha un punt d'intensitat en la manera d'experimentar certes sensacions de reflexions sobre el futur, no? Perquè al capdavall també et dus una persona al món i, per tant, no pots evitar donar moltes voltes i reflexionar molt sobre el futur que li espera. I supos que, bé, hi va ser en una d'aquestes, a part passejades, caminava molt, on reflexionava molt sobre aquestes qüestions, que va sorgir aquesta premissa. Però, clar, un cop la vaig tenir i vaig centrar-me molt en dibuixar quins personatges hi hauria, quins girs de guió, trames, subtrames, una cosa molt, molt esquemàtica, molt d'esqueleta, perquè volia que tot encaixés. Per mi ha estat un procés molt fascinant. A més, jo dic que és curiós, però tan embarassada com quan ja va néixer el meu fill i encara tenia la novel·la a mitges, he notat que tenia un punt de productivitat afegida.

0: No sé si també és una qüestió més logística, el fet aquest de tenir menys temps, i els temps que tenia, però, m'apropava a l'ordinador amb un desig, amb unes ganes de poder submergir-me novament aquí, perquè era aquella hora o no hi havia més hores. I això també ha estat distint, vull dir, una experiència diferent, però, ja dic, molt enriquidora i molt intensa. Sí que hi havia algun moment que recordo embarassar amb el meu fill petit que a vegades li deia ai, Blai, quines coses que pensa sa mamà. Quines coses que està pensant sa mamà, sí. Però ha estat molt bonic, un procés molt, ja dic, molt estimulant.
1: Bé, estimulant, ara m'ho has posat molt bé, Laura, perquè realment és molt estimulant el llibre. No el deixareu des de que comenceu fins que acabeu, perquè ni li falta ni li sobra. Té una narrativa fantàstica i, a més, és que té aquell punt de sal exacte que fa que el sabor de boca que et quedi al final sigui espectacular. I tingueu ganes de tornar a llegir la Laura Agost. El que no l'hagi descobert, i heu escoltat a la biografia els seus treballs previs, per si la voleu recuperar. Laura, jo donar-te les gràcies per una lectura magnífica, a més, actual, una cosa que penso que és necessària, no? De reflexionar. La literatura, al cap i a la fi, és també anar més enllà, no? És interpel·lar a les persones. Penso que has fet un gran exercici aquí.
0: Que bé, no, moltíssimes gràcies. Jo, molta afortunada, molta agraïda per aquestes paraules tan generoses. I sí, al capdavall, aquesta distòpia, com dius tu, és lleu, no s'allunya molt, situa, no, com la realitat actual en què ja vivim davant d'un mirall lleugerament hiperbòlic o deformat, però és cert que la gràcia és que els temes sonin vigents i que el lector, com dèiem abans, s'hi senti interpel·lat i implicat i sacsejat, no, per tot això que... Moltíssimes gràcies, de veres, per aquestes paraules.
1: El preu de néixer de Laura Agost, publicat per Proa, novetat, absoluta novetat, la podeu trobar ja, o sigui, acaba de sortir a les llibreries. Quan obrin, pel matí, ja podeu anar-lo a buscar i esperem que gaudiu d'aquesta gran lectura. Nosaltres ens retrobem aviat, Laura.
0: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Al calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El manga de One Piece ha fet història amb la publicació de
3: sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
4: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
3: Els clàssics recuperats.
5: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir de...
3: Literatura infantil i juvenil.
6: Les xarxes socials són els aparadors...
3: Propostes. David Cantó, Natàlia Cerezo, Misha i Mònica Socies són el nostre equip d'actius culturals. Calaix Actiu, totes les setmanes, la secció de suggeriments de cultura a El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Marc Balcells és doctor en justícia penal per la Universitat de la Ciutat de Nova York i professor d'estudis de dret i ciència política de la Universitat Oberta de Catalunya. És expert en l'anàlisi de criminologia de l'expoliació arqueològica i en el tràfic il·lícit d'aquest tipus de patrimoni, així com en delictes contra la propietat cultural i crim organitzat. Fa d'assessor en aquestes matèries a l'UNESCO, entre altres. L'inframont criminal no només trafica amb drogues, armes, persones, òrgans, flora i fauna, residus, alimentació i una llarga llista d'ítems, sinó que també ho fa amb el patrimoni arqueològic. A Itàlia, un país on el paisatge és, en si mateix, un museu més que en terra, un dels patrimonis culturals més rics del planeta, trobem els tomberoli, els lladres de tombes. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Si tu estiguessis cometent un delicte, li explicaries a un criminòleg? Aquesta frase està extreta del llibre que us presentem, que és Arqueomàfia, i ens acompanya en Marc Balcells. Benvingut, Marc.
2: Moltes gràcies, Mònica. Moltes gràcies a tots els oients, a totes i tots. És un plaer i una alegria estar amb vosaltres.
1: Escolta, Marc, he triat aquesta frase perquè és de les que més m'ha impactat. El llibre tot ell és impactant, tot. Però, clar, com pot ser si les fonts no es poden revelar, però, ostres, en aquest llibre poses noms, cognoms i expliques moltes coses que he quedat, no sé, impactada, esfereïda, és al·lucinant.
2: Sí, el que passa és que els únics noms que no són el de les persones que... O sigui, si parlo de noms, o són policies, o són arqueòlegs, o són persones que han estat condemnades per tràfic, els que són els meus lladres de tombes, quan dic meus, vull dir perquè, pobrets, ja al final el roce hace el cariño, no? Una mica. Això... Com que parteix d'una investigació doctoral que vaig fer als Estats Units, allà tota la recerca, aquí cada vegada és més així, hi ha comitès ètics, etcètera, firmem un... En aquell cas, a mi la universitat m'obligava a firmar un contracte de confidencialitat i anonimitat, fins al punt, Mònica, que si a mi m'explicaven coses del seu dia a dia criminal i a mi un jutjat m'hagués citat a testificar per ells, en contra d'ells, jo no podria dir res, no es podia utilitzar res de la meva recerca en la seva contra. És a dir, que es podien explicar explicant-se moltes coses i, evidentment, sempre hi ha el marge de dir, bueno... Això els criminòlegs ja ho tenim per la mà, quan estem fent entrevistant a determinades persones, per exemple, quan entrevistes a menors, no? O quan entrevistes a gent a la presó, sempre hi ha com aquesta cosa de voler ser el més. I una cosa que jo precisament veia eren que eren històries molt verídiques, perquè ells no tenen cap tipus de por a la mà de la justícia. De fet, cap dels lladres de tombes que jo he entrevistat al llibre ha passat per la presó. Per tant, no tenien cap incentiu per enganyar-me ni res de res, perquè ells viuen en aquesta món idíl·lic de saquejar tombes i ells no ho veuen com una cosa criminal, perquè tenen tantes tècniques de neutralització de la seva conducta, tantes justificacions, tantes excuses a donar-se ells mateixos, que sabia perfectíssimament que el que m'explicaven era verídic. Encaixava més amb la literatura acadèmica, amb informes policials que vaig estudiar, amb les trobades que havia fet també amb el sector legal, que, com et deia, aquest sí que els nombro, són els arqueòlegs, gent del Ministeri de Cultura italià, carabinieri, gent de la policia financera italiana, que realment veia que una cosa encaixava perfectament amb la d'altra.
1: No, és una de les coses impactants. Després, jo ara me'n vaig una mica al vessant de la cultura, perquè tu ara has dit, ells no tenen la consciència realment de que estiguin fent alguna cosa mal feta. A veure, és un crim. Però la cultura en si, sempre parlem, no? Clar, la cultura no es paga, és gratuïta, no s'estima prou, sempre som els germanets pobres, no es pot viure de la cultura, etc. Però aquí en el teu llibre jo penso que agafa una altra dimensió, perquè a nivell de criminologia, a nivell de delictes, el tema de l'art... de l'arqueologia, de tot el que és... ja no només quadres, no? En aquest cas, parlem de tombes etrusques. No, a nivell policial, no s'hi treballa tant, vull dir, no és un punt, no és com assassinar una persona, no és com un robatori, no, fins i tot a nivell legal. Tu fas una repassada històrica de tot això.
2: És una molt bona pregunta. Mira, Mònica, hi ha un tema aquí que sobretot és clau, no? Quan diem això de que, clar, és la germaneta pobra, ostres, els pressupostos de la gent per cultura, el sector cultural sempre emprenyat perquè legítimament i lògicament volen més, perquè, ostres, la gran tasca que fa el sector cultural per totes i tots nosaltres, que no hi pensem prou quan anem a un teatre, quan anem a veure una òpera, quan llegim un llibre, etcètera, etcètera, no? Doncs moltes vegades pensem en això, no en els diners, però no pensem, sobretot en aquest sector més de les arts, en la protecció d'això. Això ho acabem de veure ara amb el Louvre. Això era un gegant amb peus de fang. Com pot ser que tu puguis entrar en plena llum del dia, endur-te'n les joies de la corona, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera, i que allà no hi hagi hagut una auditoria de seguretat des de fa dècades, que no hi hagin diners per la seguretat, que moltes coses... Doncs ara sumem-hi a una cosa molt interessant que tu has dit, no? Ara compta que el meu llibre versa sobretot Itàlia, i Itàlia, que és, si no, un gran museu a l'aire lliure. És a dir, Itàlia és una zona de pas de tants pobles que qualsevol camp italià és un jaciment arqueològic. Llavors, no existeix màquina de generar diners que pugui generar una fortuna immensa perquè es pogués excavar amb tranquil·litat tota Itàlia. Això no existeix, per tant, diguem que la màxima arqueològica és que tot allò estigui sota terra ben preservat fins que arribi el moment de que hi hagi una dotació econòmica que això m'ho permeti excavar, etc, etc. A més, excavar amb un mètode arqueològic que va contraposat diametralment amb la tasca del lladre de tombes, que el que fa és una carrera contrarrellotge. Clar, un arqueòleg, tots hem vist la típica imatge a les notícies, pràcticament amb aquells pinzellets, escombra, escombra, escombra, escombra, un bon jaciment pot trigar anys a sortir a la llum. Aquesta gent entren i surten en qüestió d'hores, i ho buiden tot sense cap respecte pel patrimoni. I després una altra cosa que tu també havies comentat, Mònica, que és molt interessant, és el tema de fins a quin punt els països hi posem prou èmfasi en això. Afortunadament, Itàlia, Espanya, França, Estats Units, molts països tenen policies dedicades a patrimoni cultural. De fet, la italiana és la paradigmàtica, l'exemplar, fins al punt que quan es volen explicar, més que sentir-los xerrar ells, sents un publireportatge, no? De fet, ells tenen... La seva policia és inclús més antiga per un any que el tractat de la UNESCO de l'any 1970 que intentava posar fre al tràfic il·lícit de patrimoni cultural. Però, igual que parlo dels carabinieri italians, parlo dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, parlo de la Gendarmeria Francesa, Scotland Yard té una unitat que ara va i ara ve depenent dels diners, de la dotació econòmica que els hi donen, però què vull dir? Que, afortunadament, si una cosa s'ha entès des de la dècada dels 70 del segle passat, és que aquest tràfic és un tràfic molt seriós, que té conseqüències molt nefastes i que les policies s'havien de posar també les piles de cara al patrimoni cultural, ja fos robatoris, falsificacions, tràfic d'arqueologia, vandalisme, o, tristament, també una cosa que estem veient molt ara, i aquí sí que les policies hi poden fer poc, tot i que, per exemple, Carabinieri té una unitat internacional de cooperació, com la destrucció en temps de conflicte armat, de patrimoni cultural.
1: Que això ho hem vist a través de les telenotícies. Jo és que, em perdó, vaig plorar.
2: És que és molt dur de veure, perquè, mireu, quan jo deia que les policies s'han hagut de posar les piles a partir de la dècada dels 70 del segle passat, és en part perquè el patrimoni cultural... Clar, si jo ara, nosaltres féssim ara una enquesta a l'audiència, segurament en el seu dia a dia, i és molt lògic, això no té un puntal. És a dir, si tu fas una enquesta sobre por al delicte, doncs et diran el carrer, un robatori, el tema ciber per als criminòlegs estem a tope amb ell, perquè hem d'entendre també encara moltes dinàmiques que passen en el món ciber i poder-les explicar d'una manera seriosa, amb recerca empírica. Però clar, tu no diries, a mi em fa por que al Museu del Poble ara entri algú o... Però mira, sense anar més lluny, jo us parlo des de Barcelona i una de les esglésies de Barcelona va rebre un robatori amb acte vandàlic. Vull dir que són delictes que passen i continuen passant. El que passa és que moltes vegades, si no és un gran robatori com el del Louvre, doncs evidentment no passen a la notícia i per tant la ciutadania no rep. Però quan aquestes coses desapareixen, no és només una comunitat de fidels a la que, per exemple, els hi han trencat una estàtua d'una Mare de Déu, és l'espoli continu de jaciments arqueològics, són les joies de la corona del Louvre, i tot això no només parla d'aquests fidels i no només parla d'aquestes persones que viuen en aquest poble a prop de la necròpolis, parla de tots nosaltres, parla de l'art que és capaç de produir la civilització humana, entendre el nostre passat, entendre el nostre passat en clau identitària, perquè tots nosaltres som romans encara avui en dia. Per tant, la desaparició de peces en una necròpolis a Itàlia és una peça del nostre passat que desapareix, també. I això és el que no tenim prou en cura i no hi pensem gaire.
1: És un tema, és que clar, hi ha moltes coses que m'han agradat i ara vosaltres escolteu el Marc, però és un llibre molt fresc de llegir. No us penseu que és un assaig d'aquests contundents que diràs, bueno, jo no el compro perquè és un assaig. No, és un assaig molt fresc, molt lleuger, però ple de molta informació, fàcil d'arribar. Llavors, clar, el context. Nosaltres no ho pensem, i tu ho expliques molt bé, no? Jo potser tampoc no n'era tan conscient de dir quina diferència hi ha. Clar, el que es fa en hores i el que es fa en mesos vol dir que tot el context d'aquella excavació queda destruït. Llavors, això és, que és el que potser la població no sap. I d'altra banda, un altre punt molt important, per què pot afectar les comunitats? Perquè econòmicament nosaltres vivim, per exemple, molt del turisme. Com us penseu que els museus, que arriben totes les peces als museus, que es poden fer visites guiades, que es poden teatralitzar, es poden anar als jaciments, si una cosa es destrueix? Jo penso que vol dir que la ciutadania no sé si està prou conscienciada de tot això.
2: Jo crec que no, i és normal, perquè prou fem en el nostre dia a dia, i home, jo també ara algú podria dir, i ho entendria, ho acceptaria. Jo estic una mica esbiaixat, perquè la meva recerca en tant que criminòleg és eminentment aquest tema, per tant, el respiro 24/7. De fet, us he de dir una cosa, jo, el llibre, hi havia moments que pensava, oh, plego de treballar i em poso a escriure el llibre, i jo que coneixia altres amics meus escriptors que em deien, ah, quines ganes tinc de plegar a treballar per posar-me a escriure el llibre, jo pensava, mira, jo plego de treballar i continuo treballant perquè estic escrivint sobre aquests temes, tot i que he de dir que jo sóc molt feliç parlant i fent proselitisme d'aquest tema i explicant-ho d'una manera, com dius tu, no volia fer un assaig que fos una cosa densa, sobretot perquè això venia de la meva tesi doctoral i pensava, no, vull que això realment arribi a tothom. I mira, una cosa que has dit molt, molt xula, al realment entendre que no sabem això, jo sempre quan ho explico a la gent faig un paral·lelisme molt ràpid. Si una cosa ha acabat el que som els criminòlegs, que és una mentida, perquè en realitat no ho som, però si tu a la gent li dius un criminòleg, la gent automàticament et dirà el 99% de les vegades un CSI. Doncs mireu, jo sempre explico, quan faig presentacions pel gran públic, etc., el mateix. Tu imagina't una escena del crim amb un CSI, i tu imagina que ara passés jo amb un motxo i comencés allà a fregar perquè dic, escolta, allò, aquella sang per allà al mig és una porqueria, és una marranada, i llavors, a més, no ho fes amb mono, sinó que anés trepitjant, i a més em grato els cabells i cau part del meu de pèl allà, l'escena del crim, i queda contaminada, etc etc. Doncs és exactament el que fa un lladre de tombes, o pels que llegeixin el llibre, un tombaroli, perquè és com se li anomena el lladre de tombes a Itàlia, que, repeteixo, és on jo vaig fer el meu treball de camp, no? Si jo sóc un arqueòleg i per fi m'han donat una dotació econòmica per poder excavar en aquella zona on se suposa que allà hi ha un jaciment, doncs, ostres, el que et dic, tot es paga, tot són recursos i, per tant, tot s'ha d'anar a poc, amb una metodologia molt lenta. Repeteixo, tots tenim al cap la típica imatge o recurs audiovisual als telenotícies de en aquest jaciment i allà el senyor allà vinga que excava, la senyora arqueòloga també, és a dir, que no és Indiana Jones. Indiana Jones seria l'equivalent a jo entrar trepitjant l'escena del crim, perquè això no recordem, Indiana Jones anava per allà, per aquí, per allà, apretant botons i bueno, en fi. I no, un tombaroli el que fa és entrar en una tomba, excavar-la, i el que troba, doncs s'ho endú en 0 coma. Per què hi ha un problema amb això? I per què això, a part d'eliminar les peces, destrueix el nostre coneixement de la història? Perquè quan un arqueòleg arriba a una tomba verge, el primer que fa és una planimetria de la tomba. És a dir, on està l'esquelet, quants estan enterrats allà, quin aixubar, amb quin aixubar els van enterrar, és a dir, hi havia joies, hi havia, aquestes joies servien a un ritual de l'altra vida, no sé, pensem tots una mica, no?, en tot el que hi havia a la tomba de Tutankamon, que no només era el sarcòfag, sinó que, a més, allò era, vamos, era cala quica de béns arqueològics. Tot allò que estigui allà i estigui sense pertorbar ens explica una història i l'arqueologia ens ajuda a traduir això. Ara, quan tu el que això ho estàs fent no per el context, sinó per la peça, això vol dir que tu allà entres, però com un miura, com un toro en una botiga de vidre, en una cristalleria, i t'endús tot. De fet, jo sempre poso un exemple. Quan jo feia treball de camp, jo em trobava en peces tirades de segles pel terra. Per què? Perquè quan tu veus una tomba que això està fresca i que algú hi ha estat relativament fa poc, aquesta gent trien el que es volen endur, el que volen posar a la venda i el que no. I el que creuen que no val la pena, doncs perquè no té cap tipus de valor econòmic, imagina't que no té cap tipus de valor econòmic, que acaben de trobar una tomba verge que potser és del segle III abans de Crist, doncs ells ho tiren per allà, i jo tinc fotos meves de fer treball de camp i trobar-me amb trossos de terrissa trencada, evidentment, perquè ho trenquen, perquè per ells allò és un pallofa, no té cap sentit. Imagineu-vos la magnitud del dany i la magnitud del delicte. És a dir, no s'ha tipificat això en un codi penal perquè algú va tenir el caprici o perquè algú era un activista del patrimoni cultural. Això s'ha tipificat perquè és un delicte gravíssim, el de destrucció de jaciments arqueològics.
1: Jo hi ha escenes que he quedat impactada. No us ho explicarem tot, però jo ara, a títol personal, et diré que he treballat en excavació d'obra civil, conec la maquinària, no explicarem res més, però Marc, quan vaig llegir segons quins capítols, m'ho vaig poder imaginar realment com funciona, perquè he estat damunt d'aquestes màquines i he pensat, mare meva. Sí, està tipificat i a mi em sembla que les penes són molt baixes. Molt
2: baixes, sí. Itàlia en això s'ha posat les piles. En el període entre la publicació del llibre i l'actualitat, la tipificació de les penes ha pujat molt. Encara aquí, això és la màgia del llibre i la màgia de la recerca, eh? A mi d'aquest llibre m'han sortit més interrogants que respostes. És a dir, jo amb aquest llibre he pogut cartografiar per un públic actual del segle XXI a tots aquests segles de saqueig de tombes a Itàlia, però, per exemple, venen dos grans misteris que espero poder resoldre perquè l'aventura continua. Un, si vols, bueno, si vols te'ls explico breument per no deixar aquí cap cliffhanger.
1: Jo anava a dir que això continuarà, però no, explica.
2: Això continuarà primer acadèmicament i espero que potser hi ha una arqueomàfia segona part, sí. Els tombaroli del segle XXI, veurem. Però en qualsevol cas, mireu, una cosa que em sorprèn molt és la manca de transmissió cultural, o dit d'una altra manera, aquesta tasca eminentment té una base familiar fins a arribar al segle XXI, on els fills li diuen als pares que s'ha acabat, que ells se'n volen anar a la discoteca i que, en tot cas, si es volguessin dedicar a alguna cosa il·lícita, vendrien drogues en aquesta discoteca, s'ho passarien bé i s'endurien més pasta. Perquè, clar, això de les tombes és anar provant i que surti bé, etc etc. I, clar, doncs, evidentment, els xavals et diuen això, no? I llavors, aquí ve el segon misteri, el que es tira molt ara és de ciutat extracomunitari. És a dir, a Itàlia, sense anar més lluny, igual que es parla d'una arqueomàfia, es parla també d'una ortomàfia, no ens hauria de sorprendre. Nosaltres també tenim aquí molt treball il·lícit de temporers i molta explotació per determinats temes, no? De recol·lecció de fruites, etc etc. Això no ho dic jo, està estudiat, vull dir que no hi ha cap problema. I clar, ara el que fan a Itàlia és agafar molts temporers del camp i els hi diuen vinga, a l'acabar de recollir fruita, ara a baixar cap al forat i a buidar la tomba. I evidentment et pots imaginar, tot i que no en tinc constància, però sí que tinc constància d'una piràmide terriblement capitalista també dintre dels lladres de tombes, doncs que els hi pagaran 4 duros per fer una activitat terriblement perillosa, perquè més d'un lladre de tombes, ho explico al llibre, no ho ha explicat. Perquè, clar, Tu no fas un túnel cap a la tomba com el faria un arquitecte que primer retiraria tota la terra. No, no, ells fan una excavació a la mar de fràgil i més d'una vegada allò ha col·lapsat davant dels ulls de tota la banda i allà ha mort gent.
1: Un altre tema que no, ja no ens dona temps a parlar, però que sí, però és que esclar, hem de deixar alguna cosa, Marc, perquè es llegeixin, perquè és que si us hi expliquem tot això no pot ser.
2: Endavant, eh? Jo ho deixo al teu bon criteri.
1: És, si tot això funciona, és perquè hi ha algú que ho compra, i totalment. Això ja ho anireu descobrint. És que històries que dius, mira, perquè saps que és veritat, però quan et vas llegint el llibre hi ha moments molt surrealistes, eh? Vull dir que ja veureu quan la lectura és molt fresca. Tu ara has explicat dues cosetes que hem dit, això continuarà, i jo he agafat un petit fragment del llibre, res, tres línies, perquè penso que per cloure l'entrevista són molt rodones, Marc. Com acabarà tot plegat? Guanyaran els bons o els dolents al final del llibre? Bé, no tinguis pressa per saber-ho. Pel camí ens esperen històries i personatges dignes d'una pel·lícula de misteri. Això és el que ens diu el Marc a l'inici i us ben asseguro que és cert, perquè com ja sabeu que jo em llegeixo els llibres, ha estat tota una absoluta arqueoaventura llegint-lo.
2: Ai, que bé! Mira, escolta, tinc la pell de gallina, de veritat, no sé si es veu, però escolta, em fas superfelíssim, felicíssim, i espero fer feliç a molta gent, i a la vegada, doncs, ja et dic, d'una manera molt didàctica, doncs, que m'agafin de la mà i portar-los a l'inframón del tràfic il·lícit d'antiguitats, sí, sí.
1: Super recomanat, Els lladres de tombes, Arqueomàfia, Marc Balcells, publicat per La Campana. Marc, moltes, moltes gràcies.
2: Mònica, tu, moltíssimes gràcies per l'erudició d'aquesta entrevista i, escolta, endavant, i moltíssimes gràcies per la defensa del patrimoni.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.

0: Anem ara amb la proposta del Calaix, el Festival Terrer, que celebra el seu 10è aniversari. Música, vins, espais històrics i un territori per descobrir són els ingredients que fa 10 anys milers d'espectadors assaboreixen amb gran èxit. Blai Rosés, el director, comparteix amb nosaltres un tast del que hi trobarem. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs continuem d'aniversari en aniversari i aquesta vegada parlem de 10 anys del Festival Terrer al Priorat. Els que no hagueu trepitjat el Priorat és un pecat, i no diré venial, és un pecat mortal, però hi sou a temps, perquè fins al desembre podeu gaudir del festival. És una gran i bona excusa per trepitjar aquest terrer en tots els sentits. Nosaltres avui compartim estona amb en Blai Rosés, que està al capdavant d'aquest festival meravellós. Blai, benvingut.
2: Hola, bon dia, bona tarda.
1: Escolta, un festival que ara mires enrere i penses, uau, ja en fa 10.
2: Sí, s'han passat ràpid i ha sigut intens. Fent repàs d'aquests 10 anys, doncs, ens hem donat compte que hem programat quasi 200 concerts, entre concerts i espectacles, i que han sigut quasi 140 cellers que han participat, perquè el festival és música i vi. Per tant, el que intentem fer des del terrer és oferir-vos oportunitats úniques de conèixer el Priorat d'una manera molt singular.
1: Meravella absoluta. Nosaltres és que som adeptes, ja hi baixem molt sovint i, per tant, us convidem perquè sabem el pa que s'hi dona, el vi que s'hi dona. Parlaves de cellers, parlaves d'artistes, però també parlem d'espais singulars, d'espais meravellosos i preciosos per poder descobrir en aquest festival. Per tant, és un treball, són 10 anys de treball en equip. Vull dir que és immensa la feinada que feu.
2: Ens esforcem molt. Intentem fer una feina ben feta perquè no podem fer-ho d'altra manera, ja que la gent que elabora vins al Priorat destaquen per la seva excel·lència. Són vins que viatgen per tot el món, ens visita gent de tot el món. Si crec que una cosa hem fet des del principi al festival és programar propostes, artistes de molta qualitat, mirant també una diversitat d'estils que sigui fidel a tot el que avui en dia es belluga en el món de la música i com deies tu, intentant doncs, que aquests espais patrimonials, no? Qui no ha estat a la Cartoixa d'Escaladell o qui no ha visitat pobles com Gratallops, Torroja, Porrera, qui no ha vist el Parc Natural del Montsant de prop, doncs té uns deures encara per fer per poder conèixer doncs, un aspecte de la nostra identitat com a cultura mediterrània que s'arrela molt, molt enrere en la nit del temps.
1: Història, vins i música, alguns dels noms us sonaran perquè ens han acompanyat al programa, com és la Lia Sampai, que encara esteu a temps de veure-la. Però, escolta'm, va començar el 28 d'agost, s'allarga fins al 7 de desembre. Va començar, ja no teniu temps d'escoltar, però sí en un altre espai, l'Arturo Gaya, que també ens ha acompanyat al programa. Per tant, tu parlaves d'aquesta diversitat d'artistes. Fem una mica de repassada d'aquí fins al desembre, de quins artistes, quins són els plats potser més forts, de què podran escoltar, assaborir, gaudir?
2: Bueno, doncs, sens dubte, el proper concert, el dia 26, a la Cartoixa d'Escaladell, amb l'Arturo Freitas, que és un dels grans pioners de la música afroamericana al Brasil. Després, el cap de setmana següent, el 3 d'octubre, tenim l'Anna Andreu, que una cantautora amb una delicadesa, amb un sentit de la poètica. I després ens anem allargant per altres espais. Viatgem al Marroig, on presentem el nou disc de l'Helena Casas, una mítica cantautora i amb uns textos sempre molt pertinents. Després anem a Gratallops, amb un celler que ha sigut Premi d'Arquitectura al celler de Clos Patxem. Ens endinsem dins un celler per un programa doble de concert de piano amb figures internacionals com el Denis Pascal i el Paul Lay. Després, un dels concerts més esperats d'enguany del festival, que és el que fem a la Torre Fontaubella, un concert de jazz i spoken word amb l'Albert Marquès, que juntament amb el Keith Lamar, que és un poeta, un rapsoda americà, que està ara mateix està en el passadís, en el corredor de la mort. Després, la nostra estimada Anna Ferrer, que ens acompanya a la Iglesia de Sant Jaume de Ulldemolins, que ens presenta el seu nou espectacle PA, però en aquest format de 360 graus, en aquest format amb binaural. Després, el dia 31, que és el dia de la castanyada, fem una programació molt extensa, alternativa d'una festa de la castanyada, amb un concert amb acústic de quatre veus femenines que recuperen la tradició de la música polifònica mediterrània. Aquella mateixa vesprada tindrem després una nit de música experimental amb productores de música electrònica com la Clara Aguilar o la Dalila. Arribem a la recta final del festival. El 15 de novembre presentem una proposta amb el Centre Quim Soler, és el moment de la literatura, i després el 28 de novembre presentem una producció pròpia que fem conjuntament amb el Festival MOS i amb l'Orquestra Fidelutxe, que el que fem és hem fet una crida, portem 2 anys treballant en recuperar imatges d'arxiu dels arxius familiars dels anys 60, 70, 80 que es van enregistrar imatges en Super 8, en 16 mil·límetres, els primers VHS, i farem una posada en escena, una premiere de tot aquest material que hem recuperat amb un concert en directe a l'Artesana de Falset. I hi ha la traca final, que és el cap de setmana del pont de desembre, on tenim, doncs, per mi, el luxe de poder programar en un cap de setmana els mítics As Trio, reis del jazz impro a casa nostra, els Hip Horns Brass Collective. Després tenim un clàssic del piano jazz, no? del nostre país, que és l'Ignasi Terrassa, amb la seva nova formació, l'Ignasi Terrassa. I per tancar presentarem el nou disc de la Marina Herlop, que és una de les artistes més sorprenents de la nostra escena actual i que ha tret un disc que s'ha estrenat recentment a Londres i que ens servirà de punt i final d'aquest programa que, com veus, és molt eclèctic.
1: Aquí n'hi ha per tots els gustos, per tant, tant de vins com de música, els espais ja no cal ni dir-ho, que són meravellosos, no us els podeu perdre, però, Blai, on poden comprar les entrades? On es poden informar, mirar les agendes del programa?
2: Totes les entrades estan disponibles a través del portal terrer.cat, que és el nostre portal on trobareu, a més, no només la informació del Festival Terrer Priorat, sinó també informació de altres activitats que tirem endavant des del festival, des de la plataforma terrer.cat.
1: Bé, jo ja no dic res més perquè, com que ja ho he viscut, per això us recomanava, però després d'escoltar el Blai, qui no té ganes de baixar fins al Priorat o de pujar, depèn d'on vingueu, i assaborir, ja dic assaborir, i gaudir tot el que ell ens ha explicat. Blai, és una meravella. Jo celebro aquests 10 anys i no per 10 més, sinó per 20, 30 i 40 més, que potser nosaltres ja no ho veurem, però que els que vinguin agafin aquest testimoni, perquè és per donar-vos l'enhorabona i felicitar-vos per aquest 10è aniversari. Gràcies, Blai. I ja ho sabeu, ja podeu fer les maletes perquè tots marxem cap al Festival Terrer.

Hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Continguts en xarxa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
1: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de la Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al mes que el juliol, i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
1: La línia d'autobusos L63 ha augmentat un 84% les expedicions diàries entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona. La línia passa de 25 a 46 serveis de dilluns a divendres amb la incorporació d'un nou vehicle. La línia L63, que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona passant per Pallejà, reforçarà de manera notable el seu servei de transport públic. L'ampliació entra en vigor aquest dilluns i ha permès passar de 25 expedicions diàries actuals a un total de 46 serveis els dies laborables, fet que representa un increment global d'un 84%. En concret, el servei en direcció a Barcelona passarà de 15 a 26 expedicions i això representa un increment de més del 70%, mentre que en sentit Sant Andreu de la Barca s'incrementarà de 10 a 20, un increment del 100%. Aquest reforç suposarà, per tant, 21 expedicions més a cada dia respecte de l'oferta actual i permetrà augmentar la freqüència de pas de la línia al llarg de la jornada. La millora també inclou la incorporació d'un nou vehicle amb l'objectiu de donar resposta a la demanda de la línia i facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Andreu de la Barca cap a Barcelona i altres municipis de l'entorn. L'ampliació representa així una millora important de l'oferta de transport públic interurbà i de les connexions de la ciutat amb l'àrea metropolitana.
2: A l'Infosap t'expliquem les notícies.
1: I aquesta setmana a l'InfoSap hem entrevistat a l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual. Entrevista d'inici de curs. Una conversa que ha estat marcada per l'inici de l'últim curs polític complet abans de les eleccions municipals del 2027, en què ha abordat els principals projectes i reptes de la ciutat de cara als pròxims mesos. Ha fet balanç de la festa major, ha repassat alguns dels principals projectes que han de marcar la recta final de mandat i també ha parlat d'un estudi per planificar la climatització de les 7 escoles públiques de Sant Andreu de la Barca. L'entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Avui a l'InfoSap us oferim un fragment d'aquesta entrevista. Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc.
3: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres amb 26 anys o amb 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I, per tant, jo crec que estem, com explico, ho intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions i, per tant, també ho veig en el carrer, Els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors i a mi això m'anima doncs, a continuar fent aquesta feina perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
1: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes es podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
3: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat 4 aparcaments, 4 bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estaran al focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
3: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
1: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
3: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti, diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
1: Fragment de l'entrevista que manteníem aquesta setmana amb l'alcalde Marc Giribet, l'entrevista mensual disponible de forma íntegra a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I a l'InfoSap també recollim avui, per mitjà d'un reportatge, les declaracions i valoracions de la Diada, celebrada el passat 11 de setembre. Les valoracions de l'alcalde Marc Giribet, arran del seu discurs, i les valoracions també dels diferents portaveus dels partits polítics presents en l'acte de la Diada. Les valoracions de FEM Sant Andreu, PSC, de Som Sant Andreu i d'En Comú Podem. Una celebració de la Diada que l'acte central es va realitzar a la plaça 11 de setembre. Va comptar amb la presentació de la fotògrafa Neus Vendrell i també amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, i també la participació d'una il·lustradora, la Clara Tarit Arquer, que va ser l'encarregada de plasmar en directe els diferents moments d'aquest acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Com dèiem, vam recollir opinions i valoracions de l'alcalde Marc Giribet i també de quatre dels portaveus presents en l'acte de la Diada, en l'acte central, els portaveus de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem, Vox i el Partit Popular, una vegada més, no hi van assistir. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom qui s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Giribet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença, com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
5: Doncs com deien en el discurs, la diada...

0: punt de trobada continuï sent un baluart d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
1: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
0: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple a la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
1: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
0: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I, per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys, tinguem-lo ben present quan sentim o algú pretengui distorsionar la nostra convivència, el nostre bon saber fer, i per tant en aquest sentit siguem sempre molt conscients que cal que totes i tots treballem i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim, i no parlo drets i llibertats només de països, parlo sinó drets i llibertats individuals de les persones.
1: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional, l'alegrament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglaó més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tot aquest matí. Presentadora, en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, ha hagut en els darrers anys aquesta evolució?
0: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions. I, per tant, l'11 de setembre, en aquest sentit, hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, quelcom que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
1: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
2: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi

0: estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
1: La valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
2: Avui és un dia important per a tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs, de lluita, de treball, i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca en l'àmbit local i Catalunya en l'àmbit general doncs, tingui nous espais de prosperitat i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen doncs conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida i on tothom té absolutament cabuda.
1: I a continuació, la valoració sobre la diada del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
3: Pues voy a hablarte específicamente de San Andreu de la Barca, que nos emociona. Este es un reconocimiento a la historia, a la tradición, a la lengua catalana, a las costumbres. Desde Son siempre vamos a poner en el centro de todo las personas, que es lo más importante. No importa dónde vengan, no importa de dónde son, su nombre, su apellido, sino lo que quieran a Cataluña, lo que amen a nuestra San Andreu de la Barca, que es lo más importante. Y nosotros como municipalistas es lo que queremos, valorar sobre todo la gran labor que se hace y a nivel de ayuntamiento para reconocer la diada y mantener la cultura. Amamos a Cataluña, también esa Cataluña abierta, plural, una Cataluña integradora, y esto es lo más importante. En el discurso del señor alcalde estuvo todo muy bien, pero sí me faltó cuando dijo San Andreu de la Barca, Cataluña, y saltó a Europa, me faltó decir también a España, porque San Andreu de la Barca, Catalunya i Espanya, estamos todos unidos.
1: Finalment, la valoració per part d'En Comú Podem, per part de la seva portaveu, Isabel Marcos.
4: Pues hoy es un día muy importante, es un día para recordar nuestra historia, para recordar de dónde venimos, a cap on anem, i sobretot per defensar els nostres drets i llibertat com a poble. I En Comú Podem pensem que defensar Catalunya és defensar una vida digna per tothom, defensar vivenda, defensar feina digna i defensar serveis públics per tothom. Catalunya pensem que és un país que s'ha de construir des de la inclusió, des de la pertenença, des de que tothom es senti orgullós de si d'on sigui, parli la llengua que parli, la gent que tingui, que es senti orgullós de viure i de treballar a Catalunya. I penso que Sant Andreu de la Barca és precisament aquest exemple, l'exemple d'una ciutat on conviven molts acentos, moltes cultures, i on ens sentim orgullosos de que aquesta diversitat sume. I nada, solo decir que feliz diada, que visca Sant Andreu de la Barca i que visca Catalunya.
1: Les opinions dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics en presència en l'acte central de la Diada de Catalunya a Sant Andreu de la Barca. Un any més, el Partit Popular i Vox no hi han assistit.

0: El reportatge íntegre i també fotografies i vídeos sobre la celebració de la Diada disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I aquesta setmana les agències de viatges de Sant Andreu de la Barca han començat a rebre les peticions dels pensionistes, que un any més han fet cua per aconseguir plaça i planificar les seves vacances a través dels viatges de l'Imserso. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: Els viatges de l'Imserso tornen a activar-se i els jubilats de Sant Andreu de la Barca ja s'han apropat a les agències de viatge per informar-se i tramitar les seves peticions. Alguns ho tenen clar des de fa setmanes i busquen repetir destinacions que ja coneixia, mentre d'altres aprofiten l'oportunitat per descobrir nous indrets a preus més assequibles. Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer i s'ha apropat a la cua d'una de les agències del municipi, Alcón Viajes, per conèixer de primera mà les preferències dels jubilats.
4: ¿Dónde le gustaría irse de viaje?
5: Matas Cañas, Huelva. Y he dicho Roquetas, pero no estoy muy convencida. ¿Qué otro sitio podría ser? Dime, tú me puedes decir.
6: ¿Sí?
4: Roquetas o Matalascañas, Huelva. ¿Otros años?
5: Matalascañas. Sí, hay Matalascañas, Matalascañas, ¿vale? Ese. Y si no, pues Roquetas. Pero vaya, Matalascañas sobre todo.
4: ¿El año pasado o años anteriores dónde fueron ustedes de viaje con el Imserso?
5: Nada, no me dieron. Ahora 2 años tampoco me dieron. Ahora 3 años, fue en Girola, Málaga, me encantó.
4: ¿Qué hicisteis allí?
5: Pues excursiones todos los días, a la mezquita, a Cetenis de la Bodega, a ver las cuevas de Nerja, yo qué sé, si te digo, ya no me acuerdo, pero no parábamos, me encantó, me encantó.
4: ¿Por qué les gusta tanto viajar con el Imserso? Me imagino que es porque vais con amigos.
5: Bueno, pues será también un poco más económico, ¿no?
4: El tema de la economía, y me imagino que también porque vais con amigos, ¿no?
5: Bueno, a veces sí, a veces no. Luego, amigos los haces allí, o en el avión, porque cuando fuimos a Málaga, en el mismo avión ya hicimos amiga, una señora que se sentó a la vera mía, luego comíamos todos en la misma mesa, salíamos a las excursiones, o sea, amistades se hacen rápido. Si eres persona de que te abres con la gente, no te faltan las amistades, o sea, que yo no tengo problema por eso.
4: ¿Usted recuerda el primer viaje que hizo del Imserso? ¿Cuál fue? ¿Dónde fue?
5: Eso, Galicia.
4: ¿Y cómo fue ese viaje?
5: Muy bonito. Íbamos solos, no iba nadie, pero también... Oye, hicimos amistades, íbamos unos pocas parejas, todos allí como si nos hubiéramos visto toda la vida. Muy bonito. Estuvimos en el norte de Portugal. Oye, comimos un bacalao. Madre mía.
4: ¿Cómo es la experiencia de la primera vez que viaja uno con el Imserso? ¿Qué diferencias hay entre viajar por tu cuenta o viajar con el Imserso, aparte de la economía?
5: Pues ninguna. Yo no he encontrado ninguna. Hicimos otro viaje que no era por el Imserso y no he encontrado diferencia, ¿me entiendes?
4: ¿No tienes una persona que te vaya guiando o...?
5: ¿Cómo guiando?
4: Que cuando vas con el Imserso no tienes una persona que te va guiando para... Hoy toca esta excursión, ¿no?
5: Ah,
4: toca...
5: sí, claro, cuando llegamos al hotel ya hay una guía que te hace una reunión y te dicen si la excursión es que tú quieres coger. Pues mira, yo quiero esto, esto y esto, y los precios, lo que vale.
7: Pagarla.
5: Y entonces llevamos una guía, un autocar y una guía, y ella nos va explicando, o sea, que estupendo. O sea, no es que vamos así, si vas desorientado solo, no.
7: Mucha gente, claro.
4: ¿Cómo es esto de viajar con el Imserso? Se agradece, ¿no?, tener unos viajes así baratos.
5: Hombre,
4: para
5: claro,
4: gente jubilada.
5: Se agradece, lo que pasa es que cada vez hay menos viajes, o sea, cada vez hay menos plazas. O sea, luego bien no tenía que poner más, pero está la cosa muy achucha.
4: Bueno, la economía sube,
5: pero
4: y está, ¿no?
5: Ya me conformo. Mira, que fueran las cosas repartidas. En vez de coger 3 viajes, algunas personas, pues no. Que fuera repartido, ¿vale? Que haya para todos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No que uno coja 3 viajes y otro que no llegue, porque yo llevo 2 años que ya no he cogido nada.
4: Bueno, a ver si tiene suerte este año y va a Matalascañas, ¿verdad?
5: Sí, sí, que me hace ilusión, ¿eh?
4: Usted acaba de salir aquí de la agencia de viajes.
8: ¿Sí?
4: ¿Dónde se van a ir de viaje?
8: Salou.
4: ¿A Dos Salou?
8: Sí. Yo quiero cerquita para no tener que andar mucho, para cambiar de aire.
4: ¿Qué opciones teníais?
8: Hombre, muchas opciones no, porque ya había muchas cosas que la habían cogido. Y entonces nos ha parecido bien esta, pues yo qué sé, iremos a pasar unos días, cambiamos de aire, hace buen tiempo, si no llueve, y bueno, y ya está.
4: ¿Qué otras opciones había sobre la mesa, aparte de Salou?
8: Hombre, estaba para ir a Valencia, también si querías, hay algunas que no estaban, por ejemplo, para ir donde era. Sí, para ir a otro sitio. Uy, para ir a otros sitios que a mí no me interesaba, porque yo ya lo he visto y ya no me interesaba. Y yo ahora lo que quería era cambiar un poquito y descansar un poquito.
4: ¿Otros años dónde había viajado usted con el Inserso?
8: Uy, nosotros habíamos ido a muchísimos sitios. Habíamos ido...
4: ¿El año pasado dónde fuisteis?
8: A ningún sitio.
4: ¿Por qué no pudisteis?
8: Porque no había.
4: ¿Y el último año que pudisteis viajar, dónde fuisteis?
8: Ah, te lo diré cuando me... A Benidorm.
4: ¿Y cómo fue Benidorm?
8: A mí Benidorm me encanta.
4: ¿Por qué te encanta?
8: Porque hay mucho ambiente. Yo ya he ido muchas veces. Entonces hay mucho ambiente y, bueno, las excursiones ya las habíamos hecho. Te das un paseíto, te vas a la playa, ves las tiendas, bueno.
4: Pasear y...
8: Lo que hay cuando vas cumpliendo años, no hay nada más.
4: Se agradece, ¿no?, que desde el gobierno pongan estos viajes así más baratos.
8: Claro que sí, que se agradece, porque por lo menos sale uno de aquí un poquito.
4: ¿On va usted de viatge? ¿On li ha tocat o on ha escollit?
6: Málaga.
4: Málaga. ¿Por qué ha escogido Málaga? Bueno, entre las opciones, ¿cuál las había?
6: Porque es la única que me queda que ver, de Andalucía. Nada más.
4: ¿Y qué otras opciones había sobre la mesa, aparte de Málaga?
6: No, por la que quisiera... Había muchas, lo que pasa es que yo quiero Málaga, nada más.
4: O sea, usted venía aquí fijo, quiero ir Málaga y Málaga.
6: Málaga, nada más.
4: No, no ha conseguido.
6: No me interesaba el otro, sí.
4: ¿Dónde vais a viajar en el Inserso? ¿Dónde queréis ir a viajar?
9: Me parece que vamos a ir al Prat. Al Prat del Llobregat, perquè no hi ha res.
4: No hi ha res, ja està tot ple.
9: Diuen que no hi ha res, surt la gent i diuen que no hi ha res.
4: Però on t'agradaria anar-hi?
9: Nosaltres marxàvem a Huelva, demanàvem a Huelva. Allí la Canela, a Mata les Canyes, no, eh? Que diu que Mata les Canyes està molt lluny i que només hi ha poca cosa.
4: Quines opcions hi havia per agafar d'Inserso?
9: N'hi ha moltes per agafar, ara falta que n'hi hagin.
4: Altres anys on ha viatjat vostè?
9: Altres anys hem anat a Roquetes, hem anat a Benidorm, hem anat... Cada any hem anat a algun puesto, eh?
4: I quin és el viatge que més li agrada que ha fet amb l'Inserso?
10: Jo les Illes Canàries.
4: Ah, sí, Canàries, sí. I què va anar? Un resort, m'imagino, no?
10: Un restaurant, clar.
4: I què en va fer allà? Van viatjar, van visitar coses?
10: Vam veure primer el que hi havia per allà, perquè hi havia moltes coses, però després en cotxe vam pujar molts puestos.
4: Què li sembla que els jubilats tingueu aquests viatges així baratets per vosaltres?
10: Bé, però em sembla que s'està acabant, això, noi, perquè ara, mira, ara han sortit quatre parelles que ja no havien agafat res. I cada dia són més, i el govern cada dia dona menys, pues andando.
3: Els santandreuencs han explicat on tenen previst viatjar aquesta temporada, quines destinacions han visitat en anys interiors i com valora l'experiència de viatjar amb l'Inserso, una opció que molts consideren una bona manera de continuar fent turisme durant la jubilació.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Celebració important aquest cap de setmana, efemèride important... 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Serà una edició especial i a Ràdio Sant Andreu hem volgut recordar aquestes 100 romeries a Montserrat Parrot, santandreuenca de 93 anys, que ha explicat a l'emissora municipal alguns aspectes sobre la romeria. Aquest any, la Romeria de Sant Andreu de la Barca, a Montserrat, celebra el seu centenari. 100 edicions que donen per molts records, vivències i també anècdotes, i també comprovar com ha canviat aquesta tradició amb el pas del temps. Avui volem parlar amb una persona molt especial, és la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys, i amb ella avui volem aconseguir aquests records, aquests inicis de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
11: Bon dia.
0: I molt contents de que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la Romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la Romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer doncs, part d'aquesta història centenària de la Romeria. Molt bon dia, Andreu.
11: Molt bon dia.
0: Doncs Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
12: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Ja, vostè era petita, no?
12: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la Romeria. Sí. Anava acompanyada de la família, suposo?
12: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
12: no,
0: de 27.000 habitants.
12: No, eren 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges de que, dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble
12: tot
0: anava.
12: Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
12: Anàvem, venia, llogaven un, tot un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió i la gent venia, però llogaven un... Venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa, fa 100
12: bueno,
0: anys.
12: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica, primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant, aquesta, aquesta romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca.
12: Ui, tant.
0: No? Una data assenyalada, no?
12: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú s'havia de quedar aquí, no?, a vigilar el poble,
12: sí.
0: Suposo, no?
12: Ja dic que el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la Romeria a l'octubre.
12: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
12: Amb el tren,
0: i un cop arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
12: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
12: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Va, ara és molt modern, eh?
12: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre.
0: Però s'ho passaven bé, no?
12: Sí, i fins que es va descarrilar, que es va descarrilar el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: Després es va haver de canviar.
12: Llavors es va treure. Primer va anar 2 o 3 mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va, a la Romeria?
12: Sí.
0: Encara hi puja a Montserrat?
12: Encara a Montserrat, un cop a l'any hi haig de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? Com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
12: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
12: Mira, no
0: bueno, clar,
12: sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
12: És un puesto pues, que m'hi sento molt bé, molt, molt. Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
0: Ja, i aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
12: sí,
0: no?
12: Sí, sí, sí.
0: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
11: I tant, els orígens.
0: Els orígens de la romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
11: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, doncs les vacances de l'estiu, a part de la romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir. A casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que hi anaven molts, i els joves hi anaven a peu i pujaven a peu, i d'altres amb carro.
12: En carro, el meu pare explicava que hi havia pujat. Jo no, Jo en carro no hi he pujat mai, sempre hi he pujat amb el tren.
11: A peu, amb carro, amb el tren, i l'eri.
12: Com es va fer malbé la cremallera, llavors ens pujàvem amb l'eri.
11: Sí, és tota una festa.
12: Després, més cap aquí, hi ha cotxes.
0: Home, pujar carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
11: Home, sí, i el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
0: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la Barca.
11: Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des d'aquí a Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. I ara hem de pujar dalt la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
12: De la muntanya, sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu,
11: és lluny.
12: Hi he anat mai.
11: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutalls.
12: Perquè aquella època hi anaven a la nit. I a la meva època... les noies a la nit no podien anar.
11: No podien sortir de casa.
12: Oh,
11: ja.
12: És així,
11: sí,
12: eh?
11: Sí, clar.
0: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el carmellera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
12: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que tenia, hi havia una coral, i llavors, quan hi anàvem les romeries, feien l'obra de teatre en el graig dels cotxes.
11: Sí, tota la gent que estaven allà a les botigues...
12: I clar, mira, llavors... feien algun sentiment, no tampoc feien pagar molt, però...
11: Una distracció més,
12: sí. I tant. Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè en les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Acabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors hi ha molts ja que agafaven el cotxe i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
0: El testimoni de la Montserrat Parrot, de 93 anys, santandreuenca, i que ha recordat aquesta setmana els micròfons de Ràdio Sant Andreu la celebració de la romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, que enguany compleix 100 edicions. També hem de recordar que la matinada dissabte a diumenge el Centre Excursionista Petallat organitza la seva tradicional caminada nocturna a Montserrat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I aquest cap de setmana, l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau es preparen per viure dos dies de festa. Serà dissabte i diumenge. En té més detalls Joel Carrasco.
3: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau ja ho té tot a punt per celebrar les festes del barri els pròxims 19 i 20 de setembre. El programa combina propostes lúdiques i tradicionals pensades per reunir veïns de totes les edats i convertir la plaça en un punt de trobada durant tot el cap de setmana. Entre les activitats hi haurà un concurs de dòmino, jocs de taula, així com un tardeo amb DJ Beca i un sopar amb música el dissabte. Marta Montejo, tresorera i vocal de festes, assegura que celebrar les festes un any més és tot un orgull.
13: Bé, doncs aquestes festes neixen, bueno, perquè quan es va crear l'associació vàrem voler retomar totes aquelles festes que s'havien fet antigament al barri i a la plaça. Aleshores, doncs, bueno, doncs, intentem fer coincidir amb el Dia de la Pau, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, i bueno, representen doncs, això, el poder tornar a recordar tot allò per la gent que les havia viscut i la gent que no les ha viscut, doncs que les senti com a seves festes.
3: En aquest sentit, quina resposta esteu tenint per part dels veïns i veïnes i com viviu des de l'Associació de Veïns aquestes dates tan especials que ja s'apropen?
13: Bueno, doncs la resposta és bona. Nosaltres, els veïns, sempre bueno, pues, hi ha força ajuda per part dels veïns i pues, la gent gran pues, sempre, encara que no pugui ajudar activament, pues, sempre participa i, bueno, va bé. I després, bueno, doncs nosaltres ara amb molts nervis perquè queda poc i hi ha moltes coses a fer, a organitzar, però bueno, esperant amb il·lusió que tot surti bé.
3: Aquest any ja esteu preparant, com comentes, un programa molt variat, des d'activitats com el concurs de dominó, jocs de taula, un tardeo o el sopar amb música. Què heu volgut aconseguir amb aquesta programació tan diversa? I si vols explicar-me una mica més en profunditat algun tema.
13: Bueno, la idea és que les festes siguin per totes les edats i per tots. Aleshores, clar, no ens volíem reduir en algunes franges d'edat, sinó intentar fer que fos pues, bueno, per tothom. Aleshores, el dissabte al matí pues, tenim tant pels nens, que tenim un concurs de dibuix i jocs de taula, i tant per la gent més gran, que és el concurs de dominó, que és per parelles, bueno, hi ha una eliminatòria i hi ha premis, pues, bueno, pues, és un pernil i un trofeig pels guanyadors. I els nens també tindran els seus premis com a concurs de dibuix. Després de la tarda tenim el tardeo amb el DJ Beca, que bueno, pues, els tardeos ara estan com funcionant molt i llavors sempre va bé i agrada molt a la gent per la mitjana edat i, bueno, i al final per totes les edats també val. I després el sopar a la fresca doncs, bueno, és el que tothom, la gent es porti el menjar que vulgui importar i nosaltres tindrem el servei de barra. Llavors doncs, això fa una mica més barri i més poder parlar amb els veïns.
3: De fet, l'any passat ja vau tenir, a les festes de la plaça de Pau de l'any passat, ja vau tenir aquest tardeo amb el Beca. Suposo que sí. Repetiu perquè ha funcionat.
13: Sí, sí. Bueno, jo crec que és una persona que coneix tot el poble i a nosaltres ens va agradar molt com ho va fer i li hem tornat a dir si volia col·laborar amb nosaltres i ha dit que sí. Aleshores, ens ha encantat.
3: Diumenge també hi haurà el Vermut Concert, amb un concert de Salva. Quin paper té la música i què en consistirà aquest Vermut?
13: Bé, doncs el diumenge és el, com tu deies, és el Vermut, i llavors el Salva va vindre per l'últim Vermut que vam fer. La veritat que va tindre una acceptació molt, molt bona, i llavors, doncs igual, no? A nosaltres ens va agradar molt, va crear molt bon ambient, i llavors, doncs, ara quan li hem dit la vida de festa, ens ha dit també que ha encantat, i llavors doncs, bueno, tornarem a repetir amb ell. Llavors doncs, és un moment en el que pots, bueno, estàs més sentat, més relaxat, xerrant, llavors que sí, pots ballar si vols, però és més bueno, per estar passant l'estona amb amics i veïns.
3: Veig que també heu apostat per activitats gastronòmiques, com la fideuà de bolets o el sopar popular. És la gastronomia una bona manera de fer barri i reunir els veïns?
13: Sí, a veure, jo crec que creiem que un sentar-se a taula i menjar i compartir sempre és maco amb els veïns i amics. Aleshores, bueno, el menjar que farem diumenge ens el fa el restaurant Aloha, que, bueno, perquè hi hagi anat ja sap que cuina molt bé, i llavors repetim la fideuà de bolets perquè l'any passat va sortir molt bé, la gent li va agradar molt i creiem que és un plat que és, pues, bueno, que és per tothom i bueno, ja, com et dic, va sortir molt bé. El sopar a la fresca, pues, bueno, com cadascú es portarà el seu, pues, que cadascú ja es convesti el que vol portar.
3: també hi ha activitats pensades per diferents edats. En aquest sentit, és important per a vosaltres que les festes no siguin només un punt de trobada entre els veïns de tota la vida, sinó que també les noves generacions vagin entrant a la dinàmica de participar en aquestes festes?
13: Sí, sí, és el que et comentava. No volem que siguin unes festes que siguin per tothom. Unes festes en les que la gent gran que viu a la plaça pugui disfrutar-la, però també si venen els nets o si venen els fills, o bueno, que sigui per tothom, perquè hi hagi activitats per tothom i que tothom pugui dir, pues mira, jo tinc el meu espai en aquestes festes.
3: Més enllà de les activitats, què creieu que aporten unes festes de barri com aquestes a la convivència entre els veïns de la plaça de la Pau?
13: Bueno, crec que la convivència al final tu la fas potser més amb el... Nosaltres, a veure, som una plaça i una plaça que tots donem al mateix lloc. Llavors sí que ens coneixem bastant, però al final acabes tu tenint més confiança o parles més amb els veïns de la teva escala o el dels voltants. Però potser en aquestes festes doncs pots parlar amb altres veïns que estan més allunyats o inclús veïns que no siguin a la plaça, que vinguin a passar les festes amb nosaltres.
3: Molt bé, doncs ens ha quedat clar les festes. El programa l'hem fet una miqueta un repàs. Llavors et preguntaré quins són els principals reptes que té actualment l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau i què us agradaria continuar impulsant durant l'any després de les festes de barri.
13: Bueno, pues nosaltres el que volem, o sigui, si fem festes, doncs, bueno, per això, per conèixer-nos amb els veïns, per tindre més relació, per anar pues, bueno, fent activitats per tothom. Però també el que l'associació, en el que vol en el transcurs de l'any, el que volem és, al final, ser una associació on els veïns tinguin un punt on puguin anar doncs, per demanar alguna cosa, si necessiten res, si els vol demanar algú l'Ajuntament, sempre és millor fer-ho des de l'associació, que té com més força que no una persona en particular. Llavors, volem que sigui un punt en què cada veí de la plaça i cada membre de l'associació pugui confiar en que nosaltres lluitarem perquè les coses que es demanen surtin endavant. Per exemple, volem que la plaça pues, sigui un manteniment més actiu. Ara està una mica, pues, una mica deixada, però el que volem és que bueno, pues, poc a poc puguin anar solucionant aquests temes. També volem fer activitats per la gent i bueno, poc a poc anirem creixent. Ara som molt petits, som una associació molt petita.
3: O sigui, els objectius és créixer i que la gent entengui que són una eina de força davant de les institucions, m'imagino.
13: Exacte, sí, sí. Ara mateix som pocs, però bueno, la cosa suposo que és intentar anar agrandint aquesta associació i anar fent més coses i més coses per tothom. Uh-huh.
3: Per acabar, què els diríeu als santandreuencs que ens estan sentint i que encara no coneixin aquestes festes? Què els diríeu perquè s'apropin aquests dies a la plaça La Pau?
13: Bueno, pues jo els diria que vinguin a conèixer, si no han estat mai a la plaça, pues que vinguin, que és una plaça maca, tenim una font molt maca, i llavors pues que vinguin, que ens ho passarem bé, que s'apuntin a les activitats que els agradin més, com si volen vindre a tot, doncs nosaltres perfecte, els rebrem amb els braços oberts, i per apuntar-se, bueno, poden apuntar-se bé per l'Instagram, pel mail, o directament al telèfon que posarem. Aquest cap de setmana nosaltres ja posarem cartells per tot el poble anunciant les festes i totes les activitats que hi haurà.
3: Des de l'associació destaca la voluntat de mantenir aquestes festes com un espai de convivència i participació veïnal amb música, gastronomia i activitats per compartir en comunitat.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: I a l'InfoSap també volem saber quin és el temps que tindrem de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, com sempre amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu i responsable de MeteoSap.
14: Bueno, pues hoy viernes todavía tendremos algo de inestabilidad residual que se dejará notar sobre todo en zonas próximas a la costa y no tanto aquí en Sant Andreu. No se descarta en estos municipios pues más costeros pues algún chubasco aislado, pero todavía de cierta intensidad, ¿eh? Puede llover bien en zonas, pues eso, la fachada más marítima, digamos, pues ahí todavía se pueden producir, sobre todo hasta mediodía, primeras horas de la tarde, pues algunos chubascos todavía intensos, y en nuestra zona, como digo, a priori no se esperan precipitaciones, o quizá pues que alguno de esos chubascos evolucione un poco y nos llegue a dejar algunas gotas, pero a priori en nuestra zona parece que no. Aquí en San Andrés, pues el día transcurrirá con cielo variable, momentos de nubosidad abundante, sobre todo también ahora por la mañana, y bueno, pues el sábado repetiremos un tiempo bastante similar al de hoy viernes, cielo variable gran parte de la jornada, y aunque en nuestra zona nuevamente no se esperan precipitaciones, todavía en zonas costeras, en este caso parece más de Tarragona, pues todavía se podría producir algún chubasco, ya en este caso más dispersos, más locales y de menor intensidad que los que hoy pueden afectar pues a esos municipios costeros. Y el domingo ya recuperamos la estabilidad, será una jornada pues ya de ambiente soleado y prácticamente sin nubosidad a lo largo de todo el día, porque pues la masa de aire frío se va retirando poco a poco de nuestra vertical, y esto también vendrá acompañado pues de un ascenso de las temperaturas, que se van a ir recuperando. Hoy viernes se mantienen frescas, sin cambios, máximas que no superarán todavía los 25 grados, mientras que el sábado y domingo pues ya poco a poco irán sumando pues algunos grados, aunque todavía con valores por debajo de los 30. Así que ya esos episodios de tanta calor parece que de momento pues los tenemos un poco contenidos, aunque quedarnos ya con 25 sería demasiado bueno, me parece a mí. Las mínimas mantienen estables, valores 17, 18 grados, pues prácticamente a diario, todo el fin de semana.
0: Amb la previsió del temps, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio i La Xarxa. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Chiva i jo mateix, Salvador Climent, i en Pere Sánchez, de control tècnic.

Si sou turistes, viatgers o viatjants, estareu familiaritzats amb els establiments d'allotjament temporal. Hotels, fondes, pensions, si aneu pels Estats Units, motels. Els Deep Purple, des del seu hotel a Montreux, Suïssa, van veure com es cremava el casino, on hi estaven actuant en aquell moment Frank Zappa i els Mothers. Havia passat que algun idiota va encendre una bengala i del casino no en va quedar res. Deep Purple hi havien de gravar el seu disc el dia següent. Part de l'observació de l'incident era el fum de l'incendi que planejava sobre el llac Geneva. Aquesta impressió, entre bucòlica i frapant, va portar el grup a compondre la cançó Smoke on the Water, fum sobre l'aigua. La van gravar els dies següents a Montreux mateix, en un altre hotel, el Grand Hotel, i encara és el tema més popular de Deep Purple.

0: Smoke on the Water. Tothom que ha agafat una guitarra algun cop n'ha tocat el riff i l'ha tocat malament, perquè no discorre sobre un sol bordó, sobre una sola corda. Tal com va aclarir el guitarrista Ritchie Blackmore, s'ha d'harmonitzar amb quartes paral·leles, és a dir, pulsant simultàniament cada corda i la immediatament contigua al mateix trast.
1: Esteu escoltant Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Si heu sentit el començament del programa, és possible que us hagueu preguntat quina relació té la cançó de la sintonia d'avui, Pennsylvania 65000, Pennsylvania 65000, que toca l'orquestra de Glenn Miller. Doncs quina relació té aquesta cançó amb els hotels? Doncs bé, 65000 era el número de telèfon de l'Hotel Pennsylvania de Nova York. El número de l'Hotel California no el sabem, però la cançó sí, és aquesta.

0: you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
1: Chelsea Hotel, el que més s'ha comentat de la lletra d'aquesta cançó des de que es va publicar l'any 1974 a l'àlbum Pell Nova per la Vella Cerimònia, és que està inspirada en un afer sexual determinat. Però com que aquí no estem per fer xafarderies, el que us recomanem és que no penseu en això i llegiu la lletra mentre sentiu la cançó, perquè com el 99,9% de les lletres de Leonard Cohen, és una meravella de sensibilitat i emocions. So I sing the song of love, Julia. En contra del que pensa molta gent, un hotel és un lloc de solitud. Ray Davies, dels Kings, va compondre una de les seves millors cançons atabalat per les nits solitàries als hotels durant una gira americana, Sitting in My Hotel,

assegut a l'hotel, són els Kings. Som conscients que en el programa d'avui us hem aclaparat amb quatre obres mestres seguides, cinc, si contem la sintonia de Glenn Miller. És moment de fer un refresc. Demanem alguna cosa per beure. Truquem al servei d'habitacions. Hotel Room Service la canta, o més ben dit, la rapeja el senyor Pitbull.

Hotel Room Service es va publicar l'any 2009 i és un dels grans èxits del rapper nascut a Miami, Armando Cristian Pérez, de nom artístic Pitbull. La cançó és una invitació al sexe a l'hotel. La versió més correcta d'aquesta activitat recreativa és la que es desenvolupa la primera nit a la denominada suite nupcial. Es tracta d'una habitació d'hotel on una parella jove, si ha estat ben educada en els principis de la religió i la moral, folla per primer cop. Gabinete Caligari, suite nupcial.

Històries d'amor senzilles i tendres que passen a la suite nupcial. No sempre és així, especialment als motels, que tenen una fama inquietant, sinistra. Mireu, per exemple, el motel Bates de Fairvale, Califòrnia. A la senyora Marion Crane la van apunyalar mentre es dutxava. Els Talking Heads van fer una cançó parcialment inspirada en aquests fets. Es diu Psycho Killer.

0: Psycho Killer és la primera cançó que van escriure els Talking Heads. Ho van fer quan encara es deien The Artistics i estudiaven a l'escola de disseny de Rhode Island, entre Boston i Nova York.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Una fonda o hostal és un establiment típicament situat a la carretera on els viatgers hi troben menjar, beure i dormir. D'aquí ve l'expressió fer parada i fonda. En anglès, de la fonda se li diu Roadhouse. Els Doors, Roadhouse Blues.

Roadhouse Blues, el blues de la fonda. Aquest tema pertany al cinquè àlbum dels Doors, el disc anomenat Morrison Hotel. Els hotels són establiments amb una fama equívoca i variada. Poden ser llocs de simple trànsit, llocs de plaer o llocs de desesperació. L'any 1955, el Miami Herald va publicar la notícia que un senyor va destruir tots els seus documents d'identitat i es va tirar per la finestra de l'hotel. La May Bowden Axton, coneguda com la reina mare de Nashville, i en Tommy Darden, inspirats per aquests curiosos fets, van escriure la cançó Heartbreak Hotel. El tema el va fer famós Elvis Presley.

0: get so lonely, baby, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Hem sentit el Heartbreak Hotel, l'hotel dels cors trencats, número 1 a l'any 1956 als Estats Units per Elvis Presley.
2: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
1: Una pensió és un establiment senzill, generalment petit i familiar, que lloga habitacions per nits o temporades curtes. És molt més barata que un hotel, però els serveis també són inferiors. Als llits hi solen haver xinxes o puces. Com a contrapartida, poden oferir dinar i o sopar. D'aquí venen els noms de mitja pensió o pensió completa. Javier Ruibal és un músic i cantautor de Puerto de Santa María, Cádiz, que fusiona flamenco, jazz i músiques del Magrib i ha escrit i canta aquesta cançó, Pensión Triana.

Doncs, com heu pogut sentir, a la Pensió Triana, un Dijous Sant, un torero va muntar una festa i va entrar a la brigadilla i va enganxar amb pilotes tota la quadrilla. Com a conseqüència, el dia de Pasqua no hi va haver corrida, de toros, com a mínim. La notícia va sortir a l'ABC i aquest va ser el moment més famós de la Pensió Triana. Motels, hotels i fondes ha anat al Chelsea Hotel d'avui, que també és un hotel de cançons. I l'acabarem amb el motel més famós del rock, el motel de la memòria, el Memory Motel. Aquest existeix en realitat, és a Long Island, i diu la llegenda que en Mick Jagger i la Carly Simon s'hi van embolicar. Diuen que Mick Jagger va escriure aquesta cançó en memòria de l'experiència i la Carly Simon li va respondre escrivint You're So Vain. Dues grans cançons. Sentim la primera, Memory Motel, els Rolling Stones.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa, on avui farem resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana, i un Via Directa on avui també sabrem quina és la previsió del temps de cara al cap de setmana. Com sempre, amb Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició del Via Directa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Anem a la previsió del temps de cara al cap de setmana. Com sempre, tenim a Carlos Lara, l'home del temps de Ràdio Sant Andreu, responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
2: Molt bona, Jordi.
1: Abans de la previsió del temps del cap de setmana, fem el resum de la setmana, que tenim moltes coses. La pluja, doncs, ha tornat.
2: Hay cositas. Ya volvemos un poco a la normalidad habitual, volvimos para la fiesta mayor, que no, como comentamos, pues no hubo complicaciones. Un tiempo, pues la verdad es que muy tranquilo, cosa no demasiado habitual. Y ahora ya, pues esta semana volvemos un poco a lo que viene siendo habitual, hacer ese resumen de la semana y la previsión del fin de semana. Y como dices, pues una semana que, pues de primera se empezaba con un tiempo, pues muy tranquilo, lunes y martes, tiempo tranquilo, estable, pero ya por la tarde y especialmente noche y madrugada del miércoles y la madrugada del miércoles al jueves, pues tuvimos un episodio de chubascos y tormentas que nos dejó un total de 25,8 milímetros aquí en San Andreu. Y como siempre, pues en este tipo de episodios de inestabilidad, los registros fueron muy irregulares, con acumulados que en pocos kilómetros de distancia, incluso a veces dentro de un mismo municipio, pues variaron muchísimo, con registros pues que en algunos sitios prácticamente pues poquitos milímetros, 4 o 5 milímetros, y como digo, a escasos kilómetros o metros quizá, pues en algunos casos se llegaron a acumular hasta más de 100 milímetros, así que pues eso, un episodio típico de tormentas con esa irregularidad que caracteriza pues este tipo de fenómeno, ¿no?, que son las tormentas. Ayer jueves todavía se escaparon algunas gotas a primeras horas de la tarde, pero ya sin registro en el pluviómetro, y las temperaturas, que también pues habremos notado que han bajado y mucho desde principios de semana a lo que tuvimos ayer, porque empezaban la semana con máximas que superaban los 30 grados, incluso alcanzamos los 35 grados el martes aquí en San Andreu, mientras que ayer la máxima se quedó en tan solo en 23,9. O sea que más de 10 grados de descenso en la temperatura máxima entre martes y miércoles, así que pues esa entrada de aire frío que provocaba pues ese episodio de inestabilidad, pues también nos acompaña pues ese claro descenso de las temperaturas.
1: Això és el resum de la setmana. Ara anem a la previsió de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge. Carlos, quin és el temps que predominarà?
2: Bueno, pues hoy viernes todavía tendremos algo de inestabilidad residual que se dejará notar sobre todo en zonas próximas a la costa y no tanto aquí en San Andreu. No se descarta en estos municipios pues más costeros pues algún chubasco aislado, pero todavía de cierta intensidad. Puede llover bien en zonas, pues eso, la fachada más marítima, digamos, pues ahí todavía se pueden producir, sobre todo hasta mediodía, primeras horas de la tarde, pues algunos chubascos todavía intensos, y en nuestra zona, como digo, a priori no se esperan precipitaciones, o quizá pues que alguno de esos chubascos evolucione un poco y nos llegue a dejar algunas gotas, pero a priori en nuestra zona parece que no. Aquí en San Andreu pues el día transcurrirá con cielo variable, momentos de nubosidad abundante, sobre todo también ahora por la mañana, y bueno, pues el sábado repetiremos un tiempo bastante similar al de hoy viernes, cielo variable gran parte de la jornada, y aunque en nuestra zona nuevamente no se esperan precipitaciones, todavía en zonas costeras, en este caso parece más de Tarragona, pues todavía se podría producir algún chubasco, ya en este caso más dispersos, más locales y de menor intensidad que los que hoy pueden afectar pues a esos municipios costeros. Y el domingo ya recuperamos la estabilidad, será una jornada pues ya de ambiente soleado y prácticamente sin nubosidad a lo largo de todo el día, porque pues la masa de aire frío se va retirando poco a poco de nuestra vertical, y esto también vendrá acompañado pues de un ascenso de las temperaturas que se van a ir recuperando. Hoy viernes se mantienen frescas, sin cambios, máximas que no superarán todavía los 25 grados, mientras que el sábado y domingo pues ya poco a poco irán sumando pues algunos grados, aunque todavía con valores por debajo de los 30. Así que ya esos episodios de tanta calor parece que de momento pues los tenemos un poco contenidos, aunque quedarnos ya con 25 sería demasiado bueno, me parece a mí. Las mínimas mantienen estables, valores 17, 18 grados, pues prácticamente a diario, todo el fin de semana.
1: Per això que estem parlant de temperatures de 25 graus, que ens sembla temperatures baixes, però clar, estem a mitjans ja del mes de setembre. I venim de temperatures superiors als 30 graus encara, eh?
2: Martes 35 grados, es que
1: sí.
2: Ya lo comentaremos, ya anuncio que en la vuelta del llueva o truene, pues el primer programa, como suele ser habitual, haremos resumen del verano, y ya digo que bueno, y no va a sorprender a nadie este verano, pero dos meses, julio y agosto sobre todo, que van a suponer un récord de temperaturas altas en este caso, los que hemos tenido, con lo cual pues un verano que va a salir fuera de lo habitual de forma muy clara. Ya pondremos los números exactos, haremos balance del verano, pero pues eso, no sorprende a nadie que sin duda pues ha venido marcado por las muy altas temperaturas que hemos tenido pues prácticamente tres meses.
1: Doncs Carlos Lara, aquesta és la previsió del temps del cap de setmana, el resum i l'avançament que en el proper Llueva o Truene, doncs parlareu de les temperatures, bueno, del temps que hem tingut al mes, bueno,
2: el mes del verano, analitzaremos el verano una vez.
1: Ja podem imaginar que és el que sortirà.
2: Exacto, ya una vez finalizado el verano meteorológico al menos, al astronómico todavía nos faltan unos días, pero el meteorológico ya lo finiquitamos cuando acaba agosto, pues haremos el balance y ya veremos, sobre todo esos meses de julio y agosto, pues con temperaturas récord que comentaremos.
1: Doncs Carlos Lara, bon cap de setmana i la propera setmana doncs continuem.
2: Igualmente, hasta la próxima semana.
1: Parlem de l'Espai Jove de Sant Andreu de la Barca, que impulsa noves oportunitats per als joves amb el programa Mouta. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: L'Espai Jove de Sant Andreu de la Barca tornarà a posar a disposició dels joves el programa Mouta, una iniciativa que concentra diferents oportunitats formatives i laborals pensades especialment per a aquest col·lectiu. El programa inclou beques, pràctiques professionals, ofertes de feina, voluntariats i propostes per estudiar o viure experiències a l'estranger, amb l'objectiu d'apropar als joves recursos que els poden ajudar en la seva trajectòria acadèmica i professional. El regidor de Joventut, Javier Romero, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que l'Espai Jove té un paper d'acompanyament i orientació perquè els joves coneguin les diferents opcions i puguin identificar aquelles que s'adapten millor al seu perfil.
4: Doncs el programa Mouta és un conjunt d'ofertes tant laborals, acadèmiques o desenvolupament personal que s'ofereixen als joves, en aquest cas a Sant Andreu de la Barca, per poder realitzar experiències a l'estranger. Són de temàtiques molt diverses, com dic, des de doncs, beques d'ajudes econòmiques per realitzar pràctiques fora o programes específics de pràctiques per alguna formació en concret, ofertes de voluntariat a l'estranger, i des de l'Espai Jove, des del Departament de Joventut, doncs, ens encarreguem de fer ressò d'aquest programa adreçat pels nostres joves i d'assessorar-los durant les jornades d'assessoria de mobilitat personal, doncs per orientar-los cap al programa que més s'adequa als seus interessos.
3: Per la gent que ens estigui sentint, què ha de fer o com ho ha de fer? Si està sentint-nos, llegeix, ostres, hi ha algunes coses que m'interessa, com ha de fer-ho?
4: Doncs primer de tot, contactant amb el Departament de Joventut, potser la via més ràpida per als nostres joves és escrivint-nos un missatge directe a l'Instagram de Sant Andreu Jove, i a partir d'aquí els orientarem segons diguem-ne la profunditat dels seus dubtes, ja sigui a través de la informadora juvenil de l'Espai Jove, si són qüestions doncs molt concretes d'algun programa ja més en profunditat, doncs les adreçarem a alguna de les sessions de mobilitat internacional que de manera periòdica visiten l'Espai Jove, o els adreçarem al programa específic del Mouta a través de, doncs, de la gestió d'aquest programa ja professionalitzada.
3: Aquest mes de setembre hi ha propostes especialment interessants, com beques per estudiar batxillerat als Estats Units o al Canadà, beques de United World College. Cal tenir en compte, què cal tenir en compte per no deixar escapar aquestes oportunitats?
4: Bé, primer de tot, evidentment, assessorar-se per veure si aquella estada que és d'interès pel jove, doncs, compleix els requisits per poder-ne optar.
3: Quin paper creieu que tenen aquestes experiències en la formació personal dels joves, sobretot per què les oferiu?
4: Doncs perquè considerem, com dius, que són opcions molt interessants pel desenvolupament acadèmic i sobretot personal dels nostres joves. Aquest tipus d'experiències, doncs, acostumen a ser molt enriquidores i molt emancipadores. I animo a tothom que tingui, doncs, l'oportunitat de fer aquesta o qualsevol altra experiència de mobilitat internacional, doncs, a que l'aprofiti, perquè la veritat és que són molt beneficiosos a nivell, doncs, de, com dic, de creixement personal i de maduresa.
3: En aquest sentit, pels joves que ja han acabat els estudis, el programa Mouta també ofereix pràctiques i experiències professionals a diferents països. Potser és una bona porta d'entrada al món laboral.
4: I tant, a més de tota l'experiència que s'adquireix, doncs, a nivell idiomes, a nivell altres maneres de fer, al final, doncs, avui dia laboralment, doncs, entrem en un mercat molt competitiu, no? I que cada cop més, doncs, les empreses i altres tipus de sectors, doncs, s'interessen més per perfils que es demarquin per qüestions molt concretes, més competencials, més de a nivell personal, no? I com dic, doncs, aquestes oportunitats poden ser aquesta porta per desenvolupar-se en altres competències.
3: Quins requisits solen demanar aquestes oportunitats? El nivell d'idiomes, la formació, l'edat solen ser una barrera per a alguns joves?
4: Bueno, acostumen a ser una mica a aquests els criteris, però jo el que animo és que s'adrecin a l'Espai Jove i al Servei d'Assessoria de Mobilitat Internacional, perquè cadascuna de les ofertes, doncs, té uns requisits diferents, no? I seria una llàstima que, per no estar del tot informat o informada, doncs els joves participin en l'oportunitat de gaudir d'aquestes experiències.
3: Seguint en aquesta línia, què li recomanaríeu a un jove de Sant Andreu de la Barca que no sap per on començar a buscar feina, pràctiques o una beca? Quin paper pot tenir o quin paper pot jugar l'Espai Jove en aquest procés?
4: Doncs l'Espai Jove pot jugar un paper, sobretot, de ser una porta d'entrada a tots els serveis de l'Ajuntament en qüestions d'assessories. L'Ajuntament, un dels serveis que té és de, doncs, guiar els nostres ciutadans i ciutadanes, i en concret els nostres joves, en aquest sentit, doncs, tant a nivell laboral com a nivell acadèmic, amb altres serveis com el SOAC, que de vegades no es coneixen o no se sap com accedir a aquest tipus de serveis, i des de l'Espai Jove, doncs, realitzem aquesta tasca, doncs, de porta d'entrada, de primera escolta a les inquietuds dels nostres joves i a derivar-los als serveis més pertinents per ells i elles.
3: La gent que s'estigui interessant per aquests serveis, que els estigui sentint ara, com hi pot arribar-hi? Qualsevol dia es presenta a l'Espai Jove, ha de demanar cita, quins dies els pot trobar?
4: Pel que fa a com dic, a les qüestions d'estades a l'estranger, tenim uns horaris amb un especialista en mobilitat internacional i que, per tant, doncs, es podrà donar informació més concreta, però sempre, ja sigui de mobilitat internacional o de les altres qüestions que hem parlat, com qüestions laborals o acadèmiques, poden adreçar-se en qualsevol moment. Com dic, amb un missatge per Instagram els convidaran a anar el dia que més els convingui, i la nostra informadora juvenil, doncs, ja escoltarà les inquietuds i els derivarà al servei que sigui més pertinent.
3: La proposta d'aquest setembre inclou oportunitats de mobilitat internacional, formació i inserció laboral, i els interessats poden adreçar-se a l'Espai Jove per consultar els requisits, els terminis i la manera de participar en cadascuna de les convocatòries.
1: I dels joves parlem ara del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany de Sant Andreu de la Barca, que aquesta setmana han començat les inscripcions per als diferents tallers.
3: Les inscripcions als tallers del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany tornen a demostrar un any més l'interès de la gent gran de Sant Andreu de la Barca per mantenir-se activa i participar en activitats formatives i d'oci. Durant aquests dies el casal està rebent nombroses persones jubilades que s'acosten per formalitzar la seva plaça als diferents tallers previstos per aquest curs. El procés d'inscripció es va iniciar aquest dilluns 14 de setembre i s'allargarà fins divendres 18 de setembre. L'ordre d'accés s'ha establert a partir d'un sorteig públic que va fixar el número 443 com a punt de partida. A partir d'aquest número, les inscripcions s'avancen de manera progressiva fins a completar tot el llistat amb torns distribuïts entre els matins i les tardes. Ange Mateu, dinamitzadora del casal, ha assegurat que l'èxit dels tallers resideix en que són gratuïts.
5: Nosotros lo que hemos hecho este año ha sido un sorteo, como hicimos el año pasado, que estuvo, la gente lo aceptó muy bien, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos cada día es hacer, apuntar a 50 personas por la mañana y 50 personas por la tarde. Todos ellos tienen un número, ¿vale? Son usuarios, bueno, son de San Andrés de la Barca, son mayores de 65 años y pueden acceder a tres talleres. Vienen por la mañana con su número y se apuntan. Y los que le toca por la tarde, pues por la tarde, ¿vale? Entonces sí que es verdad que ellos saben que hasta las 10 menos cuarto no empezamos, pero a partir de las 9 y cuarto ya están haciendo cola. Es una cosa que son manías que tienen ellos de estar siempre antes de la hora, pero ya está.
3: Quin és el secret dels tallers per la gent gran perquè funcionin tan bé, s'omplin, s'hagin de fer sortejos i, com dius, des de les 9 del matí ja estiguin fent cua?
5: Bueno, vivimos en un pueblo donde hay muchas personas mayores de 65 años. Esto es un pueblo de personas grandes. Entonces, aquí la relación de los talleres es, primero, son gratuitos, no se paga absolutamente nada. Eso llama mucho la atención, porque todo un taller que tú tuvieras que hacer particular hoy en día cuesta mucho dinero. Luego, tienen una relación de compañerismo y de amigos que se hacen grupos muy buenos de amigos. Y yo creo que para ellos, para personas mayores que terminan de trabajar, se jubilan y su mundo tiene que cambiar, pues yo creo que hacen la oportunidad de poder comenzar aquí los talleres.

0: que viene a casa de la gente grande.
1: Pues 2 años hace que me jubilé. Cuando tenía 65 ya podía venir, claro.
0: Ahora. ¿Y por qué decidió tomar el paso de apuntarse aquí al Casal de la Gent Gran? ¿Fue una amiga que se lo recomendó, lo vio, se pasó por aquí?
1: Porque yo ya conocía el taller, esto de la Gent Gran, ya sé dónde, bueno, que ya he estado aquí y sé cómo funciona y me gusta. Y hay mucha animación y te lo pasas muy bien.
0: Imagino que has hecho amigos y amigas, ¿no, aquí?
1: Sí, sí, sí, y gente que conocía.
0: ¿El año pasado qué talleres hizo? Y
1: lo mismo.
0: O sea, que usted repite.
1: Sí.
0: ¿Le encantó entonces?
1: Sí, sí, lo pasé muy bien en baile de línea y gimnasia y muy bien, me gustó mucho.
0: ¿Cómo usted, me imagino que es sanandreuenca, de aquí de Sant Andreu de la Barca, usted agraeix que hi hagin tallers gratuïts per la gent de la vostra edat i que hi hagi tanta gent i que es trobi tanta gent aquí?
1: Sí, bueno, lo agradezco al ayuntamiento que como... Este casal creo que no hay en ningún sitio, que está muy bien, muy bien. Y hay muchas cosas para escoger.
0: ¿Vostès a quins tallers s'apuntaran?
2: Gimnàsia, sevillanas, memòria.
0: Mare meva.
2: Sí, tot això.
0: Com és que ve vostè a les activitats del casal de la gent gran?
2: Perquè sóc gran i perquè el necessito per la meva edat.
0: Fa quant que ve vostè al casal de la gent gran?
2: Jo d'aquí ja fa molts anys, com a mínim 15.
0: I què va ser el primer que la va impulsar a venir aquí al casal de la gent gran?
2: Perquè soy muy activa y necesitaba moverme y como yo vivía en Corbera y entonces aquí podíamos venir, entonces ahora ya se ve que ha cambiado, solo los empadronados y desde entonces que vengo por aquí, a natación venía, a gimnasia.
0: Aquest any m'està dient que farà gimnàsia, baile línia, no? Sevillanes, no? L'any passat o altres anys, quins altres tallers ha fet? Ha provat una miqueta tots?
2: No, sempre fan els mateixos. Sempre hago lo mismo. La gimnàsia, baile sevillanes, baile en línia. Ahora, el año pasado me apunté a la agilidad mental porque ya empieza a dudar una de muchas cosas.
0: ¿Y el móvil? ¿Algún taller de móvil ha hecho alguna vez?
2: Sí, me llamaron al final porque también lo pedí, pero no me correspondía. Pero alguien se dio de baja y también fui. Lo domino bastante, que conste.
0: ¿A quins tallers apunta usted?
3: Me apunta a ordenador, inglés y baile en línea.
0: ¿Por qué has cogido estos y no otros?
3: Porque son los que más me interesan.
0: ¿Le gusta la informática?
3: Me encanta.
0: ¿Y el tema del móvil lo domina usted?
3: Me defiendo algo.
0: ¿El año pasado hizo algún otro taller? ¿Es el primer año que viene?
3: Sí.
0: ¿Y por qué se ha animado este año a venir aquí al taller de la gent gran?
3: Porque necesito seguir quemando tiempo libre que tengo y quiero con la planificación tengo tiempo para llevar a cabo estos cursos. Siempre que no suceda un suceso imprevisto.
0: ¿Cómo conoció usted los talleres de aquí que es fan al Casal de la Gent Gran?
3: Información que emite el ayuntamiento.
0: Es decir, que usted se ha entrado por canales oficiales. ¿Ningún amigo? ¿Usted ha venido solo, con gente que conoce?
3: Vengo con amigos y aparte traigo a mi esposo, que no está presente, pero está aquí.
0: Bueno, ¿usted agradece que aquí se den talleres así, gratis?
3: Es que lo necesitamos. Además, echo de menos los cursos de ordenadores que teníamos hace años, sobre todo con el profesor Iván, que fue el profesor, después de tantos años que lo tuvimos aquí en la biblioteca, fue el profesor que mejor aprendimos. No sé cómo irá esta vida.
0: Bueno, seguro que le irá bien, aprenderá algo, seguro.
3: Sí, sí, además, pero no, lo necesitamos estos cursos para todos los que somos de los jóvenes, los de vintage.
0: No sois viejos, sois con mucha experiencia.
3: No, de viejo nada, es que no lo admito, ¿eh? Somos vintage, mayores de 40 años.
0: Ens hem acostat a xerrar amb aquelles persones que han pogut gaudir de ser les primeres en escollir taller. Quins tallers t'has apuntat?
4: Gimnàsia i baile de línia.
0: T'ha tocat de les primeres, eh?
4: Sí. Es que yo quería de las primeras.
0: Así es cool, ¿no?
4: Sí, porque yo llevo ya 2 años, 3 años con este, me parece, y me gusta y lo sigo haciendo.
0: ¿Cada año haces los mismos talleres o vas variando?
4: No, lo sigo haciendo. Ahora me he apuntado a andar también. ¿Andar? Sí, también con el grupo de aquí del casal, de lunes a jueves.
0: ¿Por qué ha escogido usted talleres más así, más activos, de moverse y no tanto de sentarse y pensar?
4: Eso de estar sentada no me va, no, me gusta estar activa, sí, sí, es lo que más me gusta.
0: ¿Desde cuándo usted viene aquí al Casal de la Gent Gran?
4: Pues ya te he dicho, 3 años. Y me enteré, bueno, prácticamente me jubilé y creo que después de jubilarme estuve 2 años sin hacer nada y me empezaron a hablar del casal y desde entonces estoy contentísima, de verdad que sí, me viene muy bien.
0: ¿Vas venir aquí a través de amics? ¿O vas conèixer? ¿Com vas conèixer això?
4: Bueno, a través de amics, que sí que me hablaban, pero siempre me lo decía, ¿por qué no te apunta? ¿Por qué no te apunta? Y yo, si todavía no tengo la edad, cuando me lo decían. Digo, bueno, pero ya me queda menos. Y a través de ello, cuando ya tuve la edad, me apunté.
0: Per la gent que ens estigui sentint, per què és tan important per vosaltres el Casal de la Gent Gran, les activitats gratuïtes, el fet de moure-us, tenir tantes tallers, i cada dia això està ple?
4: La verdad es que sí, la verdad es que sí, que esto muy, mucho, muy, muy, muy bien. A mí la verdad es que muy bien, muy bien.
0: ¿Por qué es tan importante?
4: Ya te lo he dicho, por todo lo que se hace, por todo lo que dicen, por todo lo que dan, el esfuerzo que hacen ellos, que lo ponen, que es muy importante. Porque hay gente que la verdad que colaboran y no tiene mucho, por muchas cosas. Valoro mucho todo lo que hacen aquí. Para nosotros, para nuestra edad, de nuestra edad, mucho más todavía.
0: ¿Por qué es importante que la gente grande no se quede en casa y salga aquí y se activa?
4: Ay, pues, ¿por qué va a ser? Es que si nos quedamos en casa, la verdad es que muy mal, muy mal. Y esto, quiera lo quiere, tienes contacto con mucha gente y hablas con mucha gente y te relacionas. Vaya, te relacionas con mucha gente.
0: ¿Has hecho amigos aquí?
4: Mucho, mucho, mucho.
0: El Casal Maria Aurèlia Campmany torna a omplir-se així de gom a gom de tota la gent de la tercera edat que vol participar de les activitats adreçades a persones jubilades.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem comptat amb l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Amb ell hem analitzat l'actualitat de la ciutat. Iniciem nova temporada a Ràdio Sant Andreu. Reprenem també les entrevistes mensuals amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet. Una conversa per analitzar l'actualitat del municipi i també abordar els principals reptes del curs polític especialment significatiu, ja que és l'últim complet abans de les eleccions municipals del 2027. Alcalde Marc Girbet, benvingut a Ràdio Sant Andreu.
7: Molt bon dia a totes i a tots.
6: Comencem, si li sembla, alcalde, parlant de la Festa Major. Festa Major que es va celebrar del 4 al 7 de setembre. Finalitzada la Festa Major, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, vostè ja va fer una valoració molt, molt positiva. Més enllà de l'assistència de públic, què destacaria d'aquesta edició de la Festa Major?
7: Doncs una Festa Major que m'agradaria destacar l'enorme programació que va tenir, a prop d'aquests 40 actes. Programació per tots els públics, pels petits, pels grans, públic familiar, i per tant penso que hem aconseguit un model de Festa Major que l'anhelàvem des de fa molt de temps, una Festa Major que pugui tenir actes descentralitzats, que pugui també recollir diferents gustos a l'hora de consumir cultura, i per tant crec, no?, que després d'aquests 4 anys de treball intens, aquesta darrera Festa Major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, del fet de modernitzar i actualitzar la Festa Major, i com deia, una Festa Major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la Festa Major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una Festa Major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva Festa Major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també en aquest sentiment d'orgull, això ens ajuda a que la Festa Major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
6: Creu, alcalde, que la... L'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la Festa Major o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
7: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació on fa molta calor i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt l'any anterior, es va recuperar el ball de Festa Major. Jo crec que és un element que instaurar-lo ens ha de també motivar molt a poder-ho fer i per tant sí, hi ha elements de millora i evidentment el seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta Festa Major.
6: Sí que la Festa Major marca l'inici, no? L'inici de la nova temporada, no? Després de les vacances d'estiu.
7: Bueno, l'inici...
6: Això ja és històric, no?
7: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? I per mi la Festa Major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la Festa Major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics i que tornar a la rutina.
6: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat, ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la Festa Major i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
7: Però jo aquí t'agraeixo la pregunta perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la Festa Major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca, en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors. I per tant, que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una Festa Major impecable, una Festa Major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la Festa Major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'UREIS, és una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció, és una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I a més, una de les diguéssim millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar que portem dues festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la Festa Major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat. Per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
6: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu de la Barca és referència.
7: Exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant i, a més, ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant a formar en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
6: Una festa major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major. Un acte emotiu.
7: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la Festa Major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant doncs, ens trasllada doncs, que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret, i el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fa Sant Andreu de la Barca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar als animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
6: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu de la Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
7: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o a l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres, i per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no?, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot doncs, que els serveis públics, els sistemes públics doncs, funcionen, i per tant que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
6: El mes de juny, el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu Abarca. En els darrers dies, el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031 i que es compromet a climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu Barca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
7: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic i, per tant, prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim i, per tant, les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats i, per tant, ells també. I aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment, sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya doncs també ho faci.
6: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedents de procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
7: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin. I com molt bé deies, amb drets i amb deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir. I jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los. Però en la part dels deures, jo crec que aquí hem de ser exigents. A la Catalunya de tots és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra. Allà on pugui ser, i de la forma que pugui ser. I per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la seva i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
6: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc?
7: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres amb 26 anys o amb 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, ho intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions. I per tant, també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
6: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
7: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat 4 aparcaments, 4 bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla a l'Avinguda Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estaran al focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
6: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
7: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
6: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
7: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
6: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici de ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria a santandreuencs i a santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
7: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que, sobretot, que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
6: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes, com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
7: Gràcies a tothom.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: I tot seguit, recordem, ara fa tot just una setmana que celebrava la Diada, l'acte central es va realitzar a la plaça 11 de setembre.
8: Com sabeu, l'11 de setembre commemora la caiguda de Barcelona l'any 1714. Aquella derrota va significar la pèrdua de les llibertats i les institucions pròpies de Catalunya. L'abolició de les nostres lleis i la prohibició del català tant a l'administració com a l'ensenyament. Tot i les dificultats, la Diada s'ha mantingut viva al llarg de la història. Primer de forma clandestina i reprimida, després com a símbol d'oposició al franquisme i finalment, des de 1979, oficialment com a Festa Nacional de Catalunya.
6: Sant Andreu de la Barca ha commemorat la Diada reivindicant la cohesió i una Catalunya oberta a tothom. Una quarantena d'entitats han participat a l'ofrena floral de l'11 de setembre en un acte marcat pel discurs de l'alcalde Marc Girbet, l'actuació del tenor Ferran Mitjans i el relat visual en directe de la il·lustradora Clara Tani Tarquer. Sant Andreu de la Barca ha commemorat aquest divendres l'11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb el tradicional acte institucional a la plaça 11 de setembre. Una quarantena d'entitats, associacions i formacions polítiques locals han participat a l'ofrena floral, una celebració que ha combinat els elements més solemnes de la jornada amb música, cultura i participació ciutadana. L'acte ha estat conduït per la fotògrafa santandreuenca Neus Vendrell. Ha comptat també amb la participació institucional de l'alcalde Marc Girbet, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón i representants dels grups polítics de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem. Representants de Vox i el Partit Popular, com és habitual, no han assistit a l'acte de la Diada. Un dels moments més solemnes de la jornada també s'ha produït amb el lliurament de la senyera a la policia local per part de l'alcalde abans de ser hissada a la plaça. La commemoració ha combinat amb el cant dels segadors i la tradicional ofrena floral d'entitats, associacions i partits polítics.

0: Una de les novetats d'enguany és que la música ha tingut un protagonisme especial amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, que ha interpretat A vocació al Pirineu, una de les peces més emblemàtiques de la sarsuela catalana de cançó d'amor i de guerra. Mitjans, format des de ben petit a l'Escolania de Montserrat i posteriorment al Conservatori del Liceu, ha desenvolupat una trajectòria professional vinculada especialment a la música antiga, barroca i clàssica. També ha format part del cor jove de l'Orfeó Català i actualment actua en escenaris internacionals i col·labora també en formacions de prestigi, com la Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Ferran Mitjans i del que ha suposat tornar a Sant Andreu de la Barca per participar a l'acte de la Diada.
1: Doncs la veritat és que és tot un honor, doncs, perquè és una peça que ja fa bastant de temps que la tinc com, doncs, dins del meu repertori. És una peça clarament catalana i de la nostra terra i molt coneguda també per tot el públic, i és una d'aquestes peces, doncs, que sempre donen una festivitat molt, molt plena a qualsevol acte que es faci, i més avui, el dia de la Diada, aquí a Sant Andreu, al meu poble. És tot un honor, un orgull, molt, molt feliç, la veritat.
0: El fet de tornar a casa, no? Tornar a Sant Andreu de la Barca després de que amb la teva carrera, doncs, et porta a fer actuacions arreu del món.
1: Sí, des que vaig començar ja a cantar professionalment he estat bastant voltant, sobretot per Europa, però també per Amèrica, i és un honor, doncs, també de tant en tant poder tornar al poble on he crescut i aportar, doncs, aquest granet de sorra aquí a la cultura del poble, que sempre és una alegria.
0: De fet, Ferran, la teva trajectòria està molt vinculada al fet de la recuperació, la interpretació del patrimoni musical. Quin paper creus que pot tenir la música a l'hora de preservar o transmetre la cultura i la identitat d'un país?
1: Jo penso que la música és el vehicle, doncs, més potent que tenim com a societat, doncs, per transmetre valors, per transmetre la pau, per transmetre, doncs, una societat com crec que la catalana és bastant pionera, i això, doncs, és un orgull, doncs, amb molts dels grups en els que treballo, doncs, que apostem, doncs, per recuperar patrimoni de compositors catalans que estan bastant oblidats i que hi ha música, molta música en arxius que no s'ha fet mai, que s'està recuperant ara a poc a poc, i, doncs, tant amb grups com el grup Cor Cererols, com que és música ja de compositors ja morts, com també ara estem gravant uns salms del Bernat Vivancos, que és un compositor plenament actual, i, doncs, també amb el Jordi Savall, sobretot, que és amb qui més treballo, que ell té aquesta vocació incansable de recuperar el patrimoni català, però també patrimoni mundial, sobretot, doncs, per vincular la música amb la pau.
0: Suposo que ha de ser un luxe, no?, treballar amb el mestre Savall.
1: És un luxe perquè, sí, sempre et dona tant ensenyament, tantes maneres de veure la música diferent, però sempre amb un esperit molt, doncs, molt, com ho diria, com molt vinculat en la matèria primera. Llavors, sempre músiques tan antigues, però amb un rigor tan veraç i tan important. Penso que és el personatge més important que tenim a la nostra cultura musical en el tema de la recuperació del patrimoni de català.
0: Vaig començar a l'Escolania de Montserrat i d'aquí una llarga trajectòria.
1: Exacte, vaig tenir la sort de poder anar a l'Escolania de Montserrat, un lloc on, sí, doncs, m'ha ensenyat tot el que sé a nivell musical, m'ha ensenyat aquesta regularitat de cantar diàriament, d'aquest ofici que és el món del cantant solista de vegades, però també del cantant de cor, com faig moltes vegades, i això, doncs, sí, em va despertar aquesta vocació pel cant, doncs, que he tingut la sort de poder-la seguir i poder-m'hi dedicar i fer allò que més m'agrada.
0: El teu instrument és la veu, com la cuides? No sé si tens allà una disciplina, suposo que sí, no?
1: Sí, la veritat és que la veu és un instrument, doncs, que és complex, perquè va molt lligat al nostre cos, a la nostra emocionalitat, i tot allò que et passa a la vida extra musical també t'hi pot afectar. Però sí, jo diria que el més important és el descans, intentar descansar i molta hidratació també. Ara, a més, amb aquestes calors, important beure molta aigua.
0: Quins són els propers projectes, Ferran?
1: Doncs mira, ara aquest setembre tenim uns projectes també amb el Jordi, principalment. Estem fent un programa justament de recuperació del patrimoni de Montserrat, en aquest cas, uns concerts sobre la música del Llibre Vermell, que anirem a fer per França i també a Romania, ara pròximament. Així que molt content.
0: Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Una altra de les singularitats de la commemoració d'aquest any ha estat la participació de la il·lustradora Clara Tanit Arquer, encarregada de plasmar en directe els diferents moments de l'acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Arquer ha anat traslladant el paper, els discursos, la música, els símbols i algun dels moments més representatius de la jornada, oferint, això sí, una manera diferent de deixar testimoni de la Diada Sant Andreu de la Barca. Formada en il·lustració a l'Escola Massana i amb una trajectòria vinculada al món del còmic, Clara Tanit Arquer ha convertit el desenvolupament de l'acte en una particular crònica dibuixada de l'11 de setembre.
2: Sí, sempre és un repte aquesta feina en general, però avui especialment perquè quan els actes són curts i així enèrgics i tinc un espai tan gran per dibuixar, sempre hi ha una certa... hi ha nervis.
0: A més, anaves agafant els inputs, no?, que es anaven donant entre els discursos o el que anava succeint aquí, no?
2: Sí, això és, vull dir, que on fem relatories gràfiques, això en diuen graphic recording en anglès, i es tracta, doncs, de copsar amb il·lustracions o agafant al vol els punts forts d'un discurs. I una mica això és el que he volgut captar aquí, doncs, el que, sobretot les paraules de l'alcalde, però una mica tot el que ha anat passant, no?, que tot el que ha cantat el Ferran, coses que deia la Neus...
0: Aquí veiem des de Compartim amb orgull qui som i convidem a tothom a formar-ne part. Visca Sant Andreu de la Barca, visca Catalunya, a sumar les ofrenes de les entitats, no?, que també apareix aquí, l'alcalde també, i també el tenor Ferran Mitjans, que ha estat l'encarregat de posar les notes musicals, o la presentadora, en aquest cas, la fotògrafa Neus Vendrell. Tot això copsat en un quadre.
2: En un moment, sí. Bé, jo ja tinc la informació, tinc els noms, per exemple, imagina't que no tinguis...
0: Tens una mica d'avantatge.
2: Clar, tinc una mica d'informació. Com a mínim, si se m'escapa el nom d'una persona, doncs ja me l'han passat.
0: Suposo que t'ho deus passar molt bé, no?
2: Sí, m'agrada molt la meva feina, la veritat.
0: En el teu àmbit, com a il·lustradora, has fet de tot. Has publicat un còmic...
2: Sí, jo en realitat de formació vaig estudiar disseny d'interiors, o sigui, imagina't que una mica allunyat, però després sí que vaig fer il·lustració i sobretot la meva escola va ser fer còmic. Amb el còmic és on vaig aprendre més a dibuixar, vaig fer més mà dibuixant d'una forma àgil, a imaginar mons, a narrar amb imatges, i després d'uns anys d'estar una mica parada, quan vaig tornar a intentar trobar feina, vaig decidir que em volia dedicar sobretot a això, a les relatories gràfiques, al dibuix en directe, perquè sobretot així és com no estàs mai sol dibuixant, que és una de les coses que no m'agradava de l'ofici, diguéssim, que ja estàs molt sol amb els teus pensaments i les teves inseguretats, i aquí encara que és difícil perquè tinc com tot el públic a darrere i ho haig de fer al moment, però m'acompanya que hi hagi gent i és molt més divertit.
0: Bueno, també és més pressió perquè tens el públic al costat, no?, que va mirant l'evolució del quadre. No sé si algú et va comentant coses.
2: Sí, hi ha gent que em diu coses i de vegades...
0: Avui a Sant Andreu t'han dit alguna cosa o t'han deixat fer?
2: Jo, a Sant Andreu sempre és... Bueno, jo soc de Martorell, llavors ja...
0: A prop.
2: Soc de molt a prop, però sí que sé una mica com és la gent de Sant Andreu, que és molt ditxaratxera i molt fiesteros i molt d'estar al carrer i molt de xerrar, i sí que em deien coses, la veritat sí que em deien coses i res, no, us agraeix molt que la gent m'anima i tenim una senyora al costat sobretot que em deia molt bé maca.
0: Com et podem seguir? A veure, a Instagram?
2: Sí, a Instagram soc Clara Tanit Illustration, tinc una web que és Clara Tanit i si em cerques, doncs sí, amb Clara Tanit podràs veure part de la meva feina.
0: Doncs ara et seguirem, eh?
2: Ah, doncs això espero.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, com la il·lustradora, com definiries el quadre que has fet amb tres paraules?
2: Jo crec que hi ha molta catalanor en aquesta pintura d'avui, sobretot, perquè és el que requeria el dia d'avui. Molt la idea de diversitat, de persones que sumen i està, he dit tres coses, oi, em sembla?
0: Si no, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i felicitats.
2: A vosaltres, que vagi bé.
0: L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom qui s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Girbet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
3: Doncs com deien en el discurs, la Diada sempre és un moment doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo. La cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català, i hi ha moltes maneres de sentir-s'hi, i precisament el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que davant d'aquests discursos, doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
0: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
3: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple, la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
0: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
3: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I, per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys, tinguem-lo ben present quan sentim o algú pretengui distorsionar la nostra convivència, el nostre bon saber fer, i per tant en aquest sentit siguem sempre molt conscients que cal que totes i tots treballem i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim. I no parlo drets i llibertats només de països, parlo sinó drets i llibertats individuals de les persones.
0: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional, l'alegrament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglaó més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tot aquest matí. Presentadora, en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, ha hagut en els darrers anys aquesta evolució?
3: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions. I per tant, l'11 de setembre, en aquest sentit, hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs, aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú es senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, quelcom que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
0: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de FEM Sant Andreu.
4: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
0: La valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
5: Avui és un dia important per a tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs, de lluita, de treball, i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca, en l'àmbit local, i Catalunya, en l'àmbit general, doncs, tingui nous espais de prosperitat, i sobretot en èpoques de discursos que volen separar

0: últims actes de la Diada, que van començar el dijous 10 de setembre amb la tradicional celebració de la vigília a la plaça de l'Església. La música del grup de Vaneres, Mestre d'Aixa, i el tradicional rom cremat van donar tret de sortida una nit marcada per la cultura popular. A mitjanit va arribar un dels moments més simbòlics, l'alliberament de la Senyera, acompanyat pel ball de l'Andreu i de la Quimeta i un pilar dels Castells de l'Adroc. La ballada va comptar amb la col·laboració del centre excursionista Pitallat, que van enlairar la Senyera, l'agrupació cultural Aigüestoses i els Castellers de l'Adroc, que van aportar el component tradicional i participatiu d'aquesta celebració. Amb l'ofrena floral del dia 11 de setembre es tancaven dos dies de commemoració de la Diada a Sant Andreu de la Barca amb les entitats, la cultura popular i la participació ciutadana com a protagonistes i amb una crida institucional a reforçar la cohesió i construir una identitat compartida.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Aquest any, la Romeria de Sant Andreu de la Barca, a Montserrat, celebra el seu centenari. 100 edicions que donen per molts records, vivències i també anècdotes, i també comprovar com ha canviat aquesta tradició amb el pas del temps. Avui volem parlar amb una persona

0: Persona molt especial és la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys i amb ella avui volem doncs, aconseguir aquests records, aquests inicis de la romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
1: Bon dia.
0: I molt contents que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer doncs, part d'aquesta història centenària de la romeria. Molt bon dia, Andreu.
2: Molt bon dia.
0: Doncs Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
1: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Ja, vostè era petita, no?
1: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la romeria. Sí. Anava acompanyada de la família, suposo?
1: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
1: no,
0: més de 27.000 habitants.
1: Eren 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges dels que anaven a la romeria, pràcticament tot el poble
1: tot
0: anava.
1: Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
1: Anàvem, llogaven un tot un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió i la gent venia, però llogaven un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La romeria aquest any fa 100
1: bueno,
0: anys.
1: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica, primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca,
1: ui,
0: no? Una data assenyalada, no?
1: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, a tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú s'havia de quedar aquí, no?, a vigilar el poble,
1: sí.
0: Suposo, no?
1: Ja dic que el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la romeria a l'octubre.
1: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
1: Amb el tren,
0: i un cop arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
1: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
1: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Home, ara és molt modern, eh?
1: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre.
0: Però s'ho passaven bé, no?
1: Sí, i fins que es va descarrilar, el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: Després es va haver de canviar.
1: Llavors es va treure. Primer va anar dos o tres mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va, a la romeria?
1: Sí.
0: Encara hi puja a Montserrat?
1: Encara a Montserrat un cop a l'any has de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? De, com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
1: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
1: Mira, no
0: clar,
1: sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
1: És un puesto pues, que m'hi sento molt bé, molt. Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
0: I aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
2: I tant, els orígens.
0: Els orígens de la Romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
2: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, les vacances de l'estiu, a part de la Romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir que a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que anaven, molts, els joves anaven a peu i pujaven a peu, i altres amb carro.
1: Meu pare explicava que hi havia pujat, jo no, Jo en carro no hi he pujat mai, sempre he pujat amb el tren.
2: S'ha pujat a peu, amb carro, amb el tren, l'aeri...
1: Com es va fer malbé la cremallera, llavors ens pujàvem amb l'aeri.
2: Sí, és tot una festa.
1: Després, més cap aquí, hi ha cotxes.
0: Home, pujar un carro a Montserrat també tenia el seu mèrit,
2: Home, sí, i el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
0: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la
2: Barca? Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des de Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. Dic, ara hem de pujar dalt la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
1: De la muntanya, sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu,
2: no
1: hi ha anat mai.
2: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutalls.
1: Perquè aquella època hi anaven a la nit. I a la meva època... les noies a la nit no podien anar.
2: No podien sortir de casa.
1: Oh, ja. És així,
2: sí,
1: clar.
0: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el carmellera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
1: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que tenia, però hi havia una coral, i llavors quan hi anàvem les romeries feien l'obra de teatre allà en el graig dels cotxes.
2: Sí, tota la gent que, bueno, que estaven allà a les botigues,
1: i clar, mira, llavors... feien algun sentiment, no tampoc feien pagar molt, però...
2: una distracció més,
1: sí.
2: I tant.
1: Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè a les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Acabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors hi ha molts ja que agafaven el cotxe, i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
0: Aquí a Sant Andreu de la Barca van haver... moltes persones que van arribar a ser... a formar part de l'Escolania de Montserrat. Tenim exemples, no?
2: Sí, jo sí recordo el primer, el Salvador Serra. Sembla, a veure si t'ho dic bé, sí, Salvador Serra, el de Montserratina, diguéssim. Ell va ser, em sembla, que durant la guerra. Vull dir que va estar un temps... que...
1: el Salvador Serra despatxava les botigues.
2: Però també va ser escolar de Montserrat.
1: No, sí, això potser sí.
2: Després també Esplendet va ser escolar de Montserrat, sí.
0: Estàveu parlant ara el tema
1: de... Ai, el teu...
2: I el meu fill també, sí. El més darrerament, fill? Més darrerament també ha sigut escolar, sí, sí, sempre hi ha hagut algú d'aquí Sant Andreu.
0: El Ferran, no?
2: Sí, el Ferran Mitjà. I també Ferran, de la família, de la família Jorba, Prats Jorba també, n'hi han hagut un parell, vull dir que sí, sí.
0: Això podríem dedicar un reportatge especial un dia, eh?
2: Hi ha hagut tradició de Sant Andreu, Montserrat, sí, sí.
0: Heu tret un tema, que és el tema de les cel·les, que també m'agradaria comentar avui, en aquesta entrevista que estem parlant del centenari de la Romeria de Sant Andreu Barca Montserrat. Evidentment, eren 3 dies, no?, de romeria. La gent s'havia de quedar a dormir a Montserrat. I aquí tenim les cel·les que posaven a disposició al monestir, la gent que pujava a Montserrat. El tema de les cel·les, Montserrat, això és un tema a part també, perquè havia un dia on havies d'apuntar-te per demanar la cel·la i crec que el seu pare anava ràpid per ser el primer.
1: El meu pare es llevava a les 5 del matí perquè volia una cel·la en concret. I un any es van rabiar.
2: I van prendre.
1: Perquè un li va dir, no sé qui era, d'aquí, ja m'ho havia dit, però ja no me'n recordo. Li va dir, Anton, avui t'hi pres la cel·la.
0: Això sí que era el primer que arribava, el primer que podia triar la cel·la, no?
1: Sí.
0: Suposo que havien d'anar a la parròquia, no?, de Sant Andreu de la Barca.
1: Havies d'anar a la parròquia, però esclar, ja dic que llavors eren poca gent, però la meitat de la gent anava a Montserrat.
0: La feina ara la fa l'Anna Maria Miquel, com vam poder comprovar doncs, a l'entrevista que fèiem uns dies amb mossèn Jaume Graner, també, sí, l'actual mossèn de Sant Andreu de la Barca. Per tant, això de les cel·les era, com avui, les entrades d'un concert, no? De ser el primer per aconseguir l'entrada, sí, aquí, sí, per aconseguir la cel·la, no?
2: També recordo la meva mare, també sempre li agradava molt la Nostra Senyora, que eren les més antigues, però les més grans. I, bueno, també sempre això de fer cua per poder agafar les cel·les de Nostra Senyora.
1: És que el papa, les del Venerable, que deien, aquelles hi havia les cuines aquí, les habitacions, on entremig hi havia un passillo i al davant hi havia... I els vàters, que no eren vàters, que eren comunes, sí, havies d'anar al capdavall del passadís. I a la nit tothom tenia una xibrelleta. I al dematí tothom anava a
2: buidar la xibrelleta.
0: Avui en dia, Montserrat, això és inimaginable, eh? Vull dir, de que haguessin aquestes condicions, no? Per sort, tot ha evolucionat en algunes coses a millor.
1: I això, el meu pare era el primer. El meu pare tenia molt poca vista. I, esclar, la nit sortir pel passillo a fer un pipí, vull dir, no li anava bé. Per això volia de Nostra Senyora... I volia aquesta perquè tot era dintre. Perquè Nostra Senyora n'hi havia algunes... La majoria tenien tot a dintre, però n'hi havia algunes que també tenien la cuina al davant.
2: Sí, jo també recordo, així com preguntaves de petit, del fet del primer dia que arribaves, que et venia una senyora i et contava tots els coberts, els plats, els gots, que no falt... i després l'últim dia que marxaves allò, amb aquells nervis, ai, que a veure si trobarà a faltar un cobert o si hem trencat un got, o sí, aquell control que hi havia de la gent d'allà.
0: Com ha comentat abans, Montserrat, vostè cada any, com a mínim un cop l'any, va a Montserrat.
1: Sí.
0: Quan vostè arriba a Montserrat, quin és el sentiment que li desperta? Emoció?
1: No, és que no sé com dir-ho, però se'm posa la pell de gallina. I sí, i m'hi sento molt bé. I ara em trobo que pujar a dalt a fer el petó a la Mare de Déu no puc, perquè tantes escales em canso.
0: Ja no les escales, sinó la cua que hi ha, perquè això també és una altra història, la massificació avui en dia del turisme, no?
1: És que jo abans, com hi anàvem a fer un petó a la Mare de Déu, ens discutíem amb les nenes. Quantes vegades hi has anat, tu? Jo hi he anat 4 vegades, jo 5, i apa, vinga.
0: Ara crec que ho hem dit controlat més, això, no? Com a mínim la cua és més
1: és
0: llarga,
1: que no,
0: no
1: hi havia tanta cua, no. Tampoc hi anava tant de turisme.
0: Però vostè ho ha escut sempre d'aquesta manera especial, no? Des de l'inici com ara, no?
1: Sí, no, és que no sé, és una cosa especial, sí.
0: Qui l'acompanya ara, quan va a Montserrat?
1: La meva cunyada, la Carme, la mare del...
0: Ferran Campmany?
1: Del Ferran.
0: Carme Robert.
1: I alguna vegada, en tant, hi anem amb els fills, també.
0: L'han d'acompanyar, no?
1: Sí, sí, perquè no, ara ja sola ja no puc anar.
0: Perquè vostè té un sentiment molt religiós o més
1: bueno,
0: espiritual?
1: És que
0: o...
1: no, jo no sé com dir-ho, el que sento. Sí, però no.
0: No. Perquè, clar, una persona pot ser
1: no
0: molt
1: sé.
0: Religiosa i quan va a Montserrat se li desperta uns sentiments, o una persona no, pot ser no tan religiosa però en canvi li desperta també uns certs sentiments quan
1: sí,
0: va a Montserrat.
1: Sí, a Montserrat no? És una cosa, sí, una cosa especial. I ara, com que no puc pujar les escales, com van a la Romeria, que hi pugen al vespre, jo em quedo baix. Oh, allò és una pau i una tranquil·litat. La iglesia buida totalment. I sento vells que canten a dalt, és una cosa... Sí, molt, molt. Que l'últim any m'hi vaig quedar amb l'Assumpció.
0: Andreu, de la Romeria, quin és aquell moment que puguis recordar que t'hagi agradat de la Romeria o que sigui aquell moment especial?
2: Jo recordo molt de joves que ens ho passàvem molt bé. La veritat és que, clar, jove sí que anava seguint els actes litúrgics, però les cel·les i això, i pels passadissos i per fora...
1: Sí.
2: N'havien fet de grosses, eh? Vull dir que ens ho passàvem molt, molt bé, que després també de tant ens tenien que cridar l'atenció perquè, déu-n'hi-do, quan ens ajuntàvem uns quants, la fèiem grossa.
0: La Montserrat està fent un...
2: Sí,
0: vull dir...
2: Que ella també deu de recordar.
0: També, Montserrat, què recorda?
1: Sí.
0: Què es pugui explicar, clar?
1: És que llavors, fins a les 12 de la nit, podies estar a la plaça jugant, cantant, cridant, perquè ara a les 10 ja tot està tancat.
0: Ara, diguéssim, la Romeria...
1: La Romeria no és el que era des de l'Evo, no.
0: Ara tot és més pausat?
1: Sí.
0: Sí? També era un moment de retrobament, no? De retrobament amb els amics, amigues, amb la gent del poble, no?
1: Sí, però no és el mateix. No.
2: Sí, ara jo crec que no hi puja gaire jovent, però no dir quasi bé gens.
1: Allà varen,
2: clar,
1: sí, de jovent.
2: Unes colles, i clar, no hi havia mòbil, i vinga, doncs tot el dia amunt i avall a veure quina en fèiem.
0: Andreu, sí que hi ha unes imatges, no?, que teniu vosaltres al Departament de Cultura, d'anteriors romeries de fa molts anys. Són imatges històriques, no?
2: I tant, i a més es pujava la creu grossa que hi ha a l'església, es pujava allà dalt.
1: Mira, vols que et digui una vegada? El meu home portava la creu d'aquí Sant Andreu, que tu ja saps, no sé si l'has portat
2: mai. Sí, la vaig agafar algun dia d'escolar quan era més gran, i déu-n'hi-do el que pesa allò.
1: Bueno, doncs el meu home vam anar a fer el Via Crucis i se l'anàvem passant. A l'últim tram el tenia ell. Llavors el capellà feia una mica de sermó allà a la planada aquella del final del Via Crucis. Sí. I no va voler treure's la creu. Jo ni me'l mirava. I el capellà...
2: Anar xerrant.
1: En Cabat li va dir... Mira, m'has fet fer el sermó més curt.
2: Perquè feies patir.
1: Perquè em feies patir. Però tossut, perquè el meu home també... Jo no sé si és que havia fet alguna prometença o què, perquè no em va voler dir mai el per què. Però tothom li anava dient i que no. I ell em la creu que...
2: Sí, que pesa, i tant, sí, pesa.
0: I allà a Montserrat, aquests 3 dies de Romeria, també dinàveu allà? Dinàveu a la cel·la? O on dinàveu?
1: A la cel·la, sí, llavors no, a l'hotel... Bueno, amb el meu pare, un cop anàvem a dinar a l'hotel.
2: Jo ni això. Jo, la meva mare, la recordo amb unes olles grosses, ja pujava amb el conill ja rotit, sí, i tot fet i tot a punt.
1: I com que era l'octubre i començava a haver mongeta d'aquesta seca, una olla de mongeta
2: i ale. Sí, sí. I bueno, anàvem a comprar el matonet al matí, això per esmorzar, però no, nosaltres a l'hotel no, en aquella època no hi anàvem. No.
0: El mató i la coca a Montserrat, home, això és un clàssic, i no pots marxar de Montserrat, home, sense haver menjat mató, coca o les dues coses.
2: Les dues coses,
0: no?
2: Clar.
0: Això també ho recorda, no? Aquelles parades de mató.
1: Sí, I les parades de mató i els hi vistes per tot arreu.
0: Sí, avui en dia sí.
1: Havien estat a dalt, a davant de l'hotel, havien estat a baix, allà a l'entrada, sí. Jo què sé.
0: I aquest any, com ha dit abans, anirà, a la Romania.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, Déu vol, sí. Perquè, clar, tot s'ha de dir.
0: Clar, però aquest any és especial, perquè és el centenari de la Romeria.
1: No sé si fan alguna cosa.
2: Bueno, sí, pujaran algunes entitats de Sant Andreu, pujaran els Diables, els Gegants, sí, hi haurà algunes entitats que hi participaran també.
0: I a més, coincideix amb la setmana en què, clar, ara que es fa el setembre, per vostè la Romeria també tenia un altre punt especial, perquè la setmana del seu aniversari, no?
1: No, perquè era l'octubre.
0: Sí, però ara que és el setembre, sí.
1: Ara sí, molts anys m'hi han separat.
0: Perquè el 15 de setembre és el seu aniversari.
1: Sí, sí.
0: 93 anys, aquest any.
1: Hi ha molts anys, l'any que em vaig fer 90, em sembla que hi era Montserrat, sí.
0: Per tant, va coincidir aquell dia. I la Romeria, evidentment, a l'actualitat ha canviat moltíssim. En què ha canviat més, Montserrat? Comentava abans també amb l'Andreu que ara no va tanta gent jove com era a l'inici, no?
1: Gent jove n'hi va molt poca. I clar, era més religiós, que diguéssim. Llavors, a la nit del primer dia feien la professó de les antorxes per tota la plaça. I dia era diferent, sí.
2: Sí, el jovent també feia alguna processó, però no eren massa catòliques. Pels passadissos aquells de Nostra Senyora, recordo. Sí, sí, que ens ho passava molt bé.
0: Fèieu excursions també per Montserrat?
1: Sí, sí. Clar. Jo havia anat de Sant Jeroni, havia baixat de... Anàvem, normalment agafàvem el funicular fins a Sant Joan, i de Sant Joan a Sant Jeroni a peu. I al baixar, baixàvem per les escales aquelles...
2: Ah, la Francesca, diuen, sí, sí, sí. O si no, donar la volta i venir per Sant Miquel, que també hi ha també, una bona excursió.
1: També havíem baixat per Sant Miquel, i baixat per tot arreu.
2: Sí, sí, sí, i moltes ermites també hi ha.
1: Ara ja no,
2: moltes
1: ara.
2: Excursions.
1: I a Sant Miquel, a la Creu i a l'ermita, feies un tou d'excursions.
2: I baixar la cova també, sí, ja tot el dia pots fer caminades, i tant.
0: Va, Montserrat dona molt de joc, eh?
1: I per anar al Sant Jeroni hi havia, llavors hi havia un
2: funicular, sí, un, molt dret.
1: Sí, sí, però havies d'anar caminant amb cotxe fins a baix, que te'n recordes, sí, que era baix. Però aquell feia una mica
2: sí,
1: de...
2: Sí, diuen que sí, jo no, aquell no el recordo haver-hi pujat, ja.
1: És que aquell goita pujava així, arran, arran de la paret.
2: Era un neri molt bo.
1: Tu te'n recordes, oi? I quan arribaves dalt, havies de baixar i t'aguantaven...
2: Sí, sí, perquè a baix es veia la timba.
1: Perquè es veia tot a baix i feia una mica d'impressió.
0: Pujava a la recta, no?
2: I tant, sí, pujava a la recta. Pujava cap al cel directe.
1: I allò que dius de fer gambarrades...
2: Sí. Ai, ai, ai. Digues, digues.
1: Hi havia un sapalín allà a l'estació, sí, que donava voltes amb una moneda. Mm-hmm. I... El pare de la Maria Rosa, el germà de la Maria Rosa, el Casetes, sí, el Josep Costa, bueno, el de Cal, sí, l'escolar...
2: Ja no hi són tots aquests, ja.
1: No. Doncs, saps què feien? Aixafaven xapes I llavors ens el feien córrer amb una xapa.
2: Ah, mira, així s'estalviaven els quartos. I jo recordo també, bueno, això de fer les juntants amb una cel·la a fer xerinola, que us tenien que venir els vigilants a fer callar, on feien anar cap als apòstols, allà baix de tot,
1: sí,
2: perquè no féssim el soroll allà. I també, bueno, alguna cosa, alguna gambarrada, com algú que no volia pujar a les cel·les, perquè deia que en aquells llits tan vells hi havia mort gent. I, bueno, i posar-li, jo que tenia els crios molt petits, posar un aparell d'aquests de sentir quan ploren a sota el llit, i des de l'altra habitació anar-li fent sorollets, sorollets, per fer-li agafar por.
1: Hi havia la grava.
2: No cal donar noms, eh? No cal donar noms.
1: La grava, saps qui era, no? No te'n recordes, no. Tu?
2: Aquí la...
1: La grava.
2: Ah, sí, sí, la grava.
1: Estava
2: sombada.
1: Sí. Saps què feia? Posaves sal a dintre dels llits.
2: Ai, mare de
0: Déu. Anècdotes tant, viscudes moltes. També a Montserrat. Hi ha la part espiritual i també
2: sí,
0: hi ha aquesta part.
2: Sí, la part més social i més festiva, i tant.
0: Hem recordat com es vivia la romeria fa molts anys a Sant Andreu a Barca, motiu del centenari, dels 100 anys de la romeria de Sant Andreu a Montserrat. I avui estem molt contents perquè la Montserrat Parrot, 93 anys, explicant anècdotes. Montserrat, vostè té molta memòria.
1: Gràcies a Déu, sí.
2: Sí, jo recordo que això ja fa, bueno, abans de l'estiu, que li vaig proposar, i Montserrat, hauríem d'anar a parlar un dia de... Perquè, clar, em fa també il·lusió especial, no? Que des de petit sempre ho he viscut a la romeria, això de fer centenari, doncs, encara que no sigui aquí Sant Andreu mateix, però que també és un acte de poble. I em feia molta il·lusió, i li vaig dir, hem d'anar un dia a la ràdio a parlar i tal. I ara fa pocs dies em va dir, Andreu, diu, si no ho fem aviat, a veure si ja no hi seré a temps. Dic, sí, home, sí, Montserrat. I al final...
1: Home, escolta, l'edat és l'edat,
2: I tant, i tant.
0: Jo penso, Montserrat, que no serà l'última vegada que la convidarem aquí a la ràdio. És la primera vegada que vostè ve aquí a la ràdio, però jo crec que no serà l'última, eh? Jo crec que la convidarem més sovint, si li sembla.
2: Explicar-nos anècdotes, que això que es perd, que és la memòria dels nostres avis, i tant, és molt important, això.
0: Doncs, Montserrat Parrot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí als estudis de la ràdio. Ara aquesta entrevista l'escoltarà molta gent, eh?
1: Aquí saps que no la poso mai.
2: Doncs ara, a partir d'ara l'haurà
0: de posar.
2: Ja li direm. El 98.0 l'ha de posar.
0: Ara la tenim fitxada. Sí. Si no, ja li farem arribar a l'àudio de l'entrevista. I Andreu Mitjans, regidor de Cultura, però avui no com a regidor de Cultura, sinó com a particular avui, com a persona que ha participat també a moltes romeries i que continua participant. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Durant la Festa Major de Sant Andreu de la Barca s'ha celebrat la 14a edició de la Ruta de l'Etapa. Un cop finalitzada la Ruta de l'Etapa, hem preguntat amb alguns restauradors com ha anat aquesta edició. És un reportatge de Joel Carrasco.
2: La 14a edició de la Ruta de l'Etapa de Sant Andreu de la Barca deixa un balanç positiu entre els establiments participants. Durant els dies de Festa Major, bars i restaurants de la ciutat han ofert les seves propostes gastronòmiques amb una bona resposta per part del públic, que ha tornat a convertir aquesta activitat en una de les cites destacades del programa festiu. Entre els restaurants participants, Tieta Burger destaca l'elevada demanda que ha tingut la seva proposta fins al punt d'esgotar les existències previstes per la Ruta de l'Etapa.
3: Una valoració de 10. Per mi, de 10. És la primera fira que estic aquí i estic super, super contenta.
2: És a dir, que has tingut fins a dalt, no?, el restaurant?
3: Sí, sí, fins a dalt, i encara m'han faltat... O sigui, que he venut molt i encara m'ha faltat.
2: És a dir, que havies demanat X pa i l'has esgotat.
3: Exacte, he demanat unes 800 unitats de pa... I encara em van faltar. A les 7 o 8 de la tarda de l'últim dia, del diumenge, ja no tenia pa.
2: És a dir, que la gent venia aquí diumenge i li havies de dir, no hi ha més Ruta de l'Etapa.
3: Sí. Ja no tenia més, ja em sabia molt greu, però és que no tenia més.
2: En general, quantes etapes n'has venut?
3: D'etapes, quan n'he venut? 800. 800 i m'han faltat.
2: És a dir, que tu calcules que si haguessis tingut més, fins a quan hauries arribat?
3: Unes 1.000. Li va agradar molt a la gent que va repetir, o sigui, superbé, superbé.
2: Si et pots recordar com era la vostra etapa i quin és el secret de que hagi funcionat tan bé?
3: La nostra etapa té una salsa ahumada. Té l'enciam iceberg, el doble de carn, el cheddar, com normalment posem, i després posem una pinya feta a la planxa, amb adornada amb mel i salsa barbacoa. I bacon també, tallat. I està superbona, superbona.
2: Tan bona que han volat. En aquest sentit, abans m'explicaves que esteu pensant d'incorporar la carta, aquesta hamburguesa.
3: Sí, sí, sí. Aquest mes serà l'hamburguesa del mes d'octubre.
2: Del mes de setembre.
3: De setembre,
2: sí. En aquest sentit, això vol dir que la gent que s'acosti aquí, a partir de quan podrà provar de nou aquesta etapa? Sobretot per la gent que ha volgut venir i s'ha esgotat.
3: Doncs jo crec que la setmana que ve ja la podem provar, ja. Ja la tenim a la carta, segurament.
2: Amb la mateixa mida petita o serà ja més gran?
3: Clar, la mida normal, la que posem de la burger normal. Que el pa també, sobretot, és molt important, tenim un pa molt bo.
2: La veritat. És a dir, que valoració molt positiva d'aquesta Ruta de l'Etapa 2026, i m'imagino que per l'any que ve ja estareu esperant que torni, no?
3: Sí, sí, amb moltes ganes, i amb moltes ganes d'avançar i d'evolucionar i de posar una nova hamburguesa que sigui el bum-bum.
2: I en demanaràs 1.000, no?
3: 1.000! Demanaré 1.000!
2: El Palau Vell també fa una valoració positiva de l'experiència i de l'afluència de clients durant aquests dies. Ho explica Josep Martí, gerent de l'establiment.
4: Molt bon ambient, una temperatura inclús una mica alta, però la veritat que l'ambientillo va ser molt guapo de Festa Major, i la gent, setembre, Sant Andreu de la Barca, té ganes de sortir, i es va notar, vaja.
2: Com es van comportar els participants de la Ruta de l'Etapa? Van venir? Va venir més gent que altres anys? Menys? Es van quedar? Com es van comportar?
4: Potser el volum va ser una mica menys, però sí que és veritat que la gent, una vegada arribava aquí al Palau Vell, es quedava més estona, perquè feia molta calor, a l'espai que tenim és idoni per, bueno, per estar sota d'un arbre i amb l'ombra i els nanos corrent per aquí, però bueno, el volum va ser xulo, va haver-hi un client molt, molt, molt agradable i molt de Festa Major, que és el que es tracta, i bé, molt contents.
2: Parlant de números, aproximadament, si ho teniu al cap, quina xifra vau arribar a vendre de tapes? Tant la dolça com la salada, que vosaltres n'oferíeu dues.
4: Sí, vam fer les dues, i unes 400 tapes de les salades i unes 125 de les dolces. Vull dir, va ser, bueno, semblant a, potser una mica menys que l'any passat, però va ser xulo. A més, es veia ambientillo, vam posar una mica de música i la gent estava molt a gust.
2: Com va funcionar l'etapa dolça, l'etapa salada? Si vols explicar-me per separat, quin input has rebut de la gent que la provava?
4: La salada a tothom li va encantar i a més li van fer moltes ganes perquè, bueno, era un producte que era una stracciatella de búfala, una cosa que un producte que nosaltres no havíem tocat mai i la, inclús a nosaltres a la cuina es va sorprendre de lo bona que estava i la presentació, vull dir, diré que és una tapeta que l'anem a introduir en un dels menús que tenim de tapes per la, pels eventos, per les bodes d'això. Era, bueno, l'estratagella amb el hot dog i després amb un oli de pesto i un tomàquets confitats, que la veritat que està molt bona. I la dolça, doncs tornem amb el mateix. Vull dir, és un postre que l'aguantarem en carta del restaurant perquè hi ha hagut una acceptació molt xula, amb la pinya caramelitzada al ron, amb el gelat de coco, que si va aguantant el temps aquest, amb aquesta calor, la gent la va gaudir molt.
2: Podem dir que a part de servir per promocionar els restaurants i la restauració, la ruta de la tapa també us serveix per provar coses i després incorporar-les, perquè com estem sentint, heu provat aquestes tapes, us han funcionat, us han agradat i vinga, cap a dins de la carta.
4: Sí, perquè tu pots tindre una idea amb... Hosti, m'encanta aquesta tapa, però potser l'acceptació no és bona. O sigui, de vegades a la carta al restaurant hem posat plats que veiem que no hi ha acceptació i els retirem. I ens ha agradat i l'hem muntat amb molta il·lusió. I aquesta tapa, bueno, ens serveixi exactament doncs, per, bueno, per introduir una tapeta més. L'acceptació va ser molt bona, tothom la va gaudir i és una etapa de dos mossegades que ens va molt bé quan fem còctels fora o fem algun catering. I llavors, bueno, és una etapa que es quedarà.
2: Què representa per vosaltres, per la restauració, tenir un espai on venen 500 persones aproximadament, si més, a més estirar o menys estirar, i on podeu vosaltres això experimentar, també vendre-us, i que hi hagi com una miqueta de caliu?
4: Bueno, per nosaltres, sobretot pel Palau Vell, el que ens serveix a mi i a tot el personal nostre és per gaudir d'un dia. Gaudim nosaltres, gaudeix el client, però nosaltres també. Tenim una mica més de temps per poder parlar amb el client, també, d'aquell client habitual que ve normalment al restaurant a dintre i no podem estar més temps per ell, xerrar i més informal, sobretot l'etapa aquesta, estem a la terrasseta, tenim una mica més de temps per poder xerrar una mica amb el client.
2: Encara no sabem si heu guanyat alguna de les tapes, però altres anys passats ja sou antics guanyadors. Què se representaria per vosaltres guanyar una tapa un any més?
4: Bueno, sobretot pel Palau Vell és saber que seguim aquí, que estem aquí, que això és molt important per a una trajectòria d'un restaurant que portem més de 30 anys. La trajectòria és superimportant perquè això sempre dic que és una cursa molt llarga i després també per l'equip del restaurant també que s'ho curra i que té ganes i està motivat per quan fa la tapa i de fer la dolça i la salada. És un conjunt de coses que ho gaudim i que hi ha mesos per davant de preparar la tapa dolça i la salada i que hi ha molt de volum. Nosaltres fem la tapa, però a més el restaurant segueix funcionant i tot té que sortir bé. Clar, pues si la guanyem, pues serà de conya.
2: La restauració sanandreuenca considera que l'iniciativa és una bona oportunitat per donar-se a conèixer, atraure nous clients i alhora oferir una proposta gastronòmica vinculada a la festa major.
1: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal de WhatsApp. Bon cap de setmana.
5: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169 amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de la Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al mes que el juliol i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La línia d'autobusos L63 ha augmentat un 84% les expedicions diàries entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona. La línia passa de 25 a 46 serveis de dilluns a divendres amb la incorporació d'un nou vehicle. La línia L63, que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona, passant per Pallejà, reforçarà de manera notable el seu servei de transport públic. L'ampliació entra en vigor aquest dilluns i ha permès passar de 25 expedicions diàries actuals a un total de 46 serveis els dies laborables, fet que representa un increment global d'un 84%. En concret, el servei en direcció a Barcelona passarà de 15 a 26 expedicions i això representa un increment de més del 70%, mentre que en sentit Sant Andreu de la Barca s'incrementarà de 10 a 20, un increment del 100%. Aquest reforç suposarà, per tant, 21 expedicions més a cada dia respecte de l'oferta actual i permetrà augmentar la freqüència de pas de la línia al llarg de la jornada. La millora també inclou la incorporació d'un nou vehicle amb l'objectiu de donar resposta a la demanda de la línia i facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Andreu de la Barca cap a Barcelona i altres municipis de l'entorn. L'ampliació representa així una millora important de l'oferta de transport públic interurbà i de les connexions de la ciutat amb l'àrea metropolitana.
6: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: I aquesta setmana a l'InfoSap hem entrevistat a l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual. Entrevista d'inici de curs. Una conversa que ha estat marcada per l'inici de l'últim curs polític complet abans de les eleccions municipals del 2027, en què ha abordat els principals projectes i reptes de la ciutat de cara als pròxims mesos. Ha fet balanç de la festa major, ha repassat alguns dels principals projectes que han de marcar la recta final de mandat i també ha parlat d'un estudi per planificar la climatització de les 7 escoles públiques de Sant Andreu de la Barca. L'entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Avui a l'InfoSap us oferim un fragment d'aquesta entrevista. Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc.
7: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres amb 26 anys o amb 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys, ho estem fent. I per tant, jo crec que estem, com explico, intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
1: Una de les imatges a finals d'aquest mandat seran les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
7: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat quatre aparcaments, quatre bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem, com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estaran al focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
7: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
1: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
7: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric i si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti, diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
1: Fragment de l'entrevista que manteníem aquesta setmana amb l'alcalde Marc Giribet, l'entrevista mensual disponible de forma íntegra a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I a l'InfoSap també recollim avui, per mitjà d'un reportatge, les declaracions i valoracions de la Diada, celebrada el passat 11 de setembre. Les valoracions de l'alcalde Marc Giribet, arran del seu discurs, i les valoracions també dels diferents portaveus dels partits polítics presents en l'acte de la Diada. Les valoracions de FEM Sant Andreu, PSC, de Som Sant Andreu i d'En Comú Podem. Una celebració de la Diada que l'acte central es va realitzar a la plaça 11 de setembre. Va comptar amb la presentació de la fotògrafa Neus Vendrell i també amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, i també la participació d'una il·lustradora, la Clara Tarit Arquer, que va ser l'encarregada de plasmar en directe els diferents moments d'aquest acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Com dèiem, vam recollir opinions i valoracions de l'alcalde Marc Giribet i també de quatre dels portaveus presents en l'acte de la Diada, en l'acte central, els portaveus de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem, Vox i el Partit Popular, una vegada més, no hi van assistir. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom que s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Giribet en el seu discurs, que alhora defensa també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença, com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
8: Doncs com deia en el discurs, la Diada sempre és un moment doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions, que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo, la cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català, i hi ha moltes maneres de sentir-s'hi, i precisament el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que davant d'aquests discursos, doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
1: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
8: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple a la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
1: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
8: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I, per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys,

0: Nyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglaó més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tota aquest matí. Presentadora, en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, ha hagut en els darrers anys aquesta evolució.
1: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions. I per tant, l'11 de setembre, en aquest sentit, hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu de la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú es senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, com que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
0: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
2: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
0: La valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
3: Avui és un dia important per a tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs de lluita, de treball, i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca, en l'àmbit local, i Catalunya en l'àmbit general, doncs tingui nous espais de prosperitat, i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida, i on tothom té absolutament cabuda.
0: I a continuació, la valoració sobre la diada del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
4: Pues voy a hablarte específicamente de San Andreu de la Barca, que nos emociona. Este es un reconocimiento a la historia, a la tradición, a la lengua catalana, a las costumbres. Desde Son siempre vamos a poner en el centro de todo las personas, que es lo más importante. No importa dónde vengan, no importa de dónde son, su nombre, su apellido, sino lo que quieran a Cataluña, lo que amen a nuestra San Andreu de la Barca, que es lo más importante. Y nosotros como municipalistas es lo que queremos valorar, sobre todo la gran labor que se hace y a nivel de ayuntamiento para reconocer la diada y mantener la cultura amamos a Cataluña, también es a Cataluña abierta, plural.

0: A Cataluña integradora, y esto es lo más importante. En el discurso del señor alcalde estuvo todo muy bien, pero sí me faltó cuando dijo San Andrés la Barca, Cataluña, y saltó a Europa, me faltó decir también España, porque San Andrés la Barca, Cataluña y España estamos todos unidos.
1: Finalment, la valoració per part d'En Comú Podem, per part de la seva portaveu, Isabel Marcos.
2: Pues hoy es un día muy importante, es un día para recordar nuestra historia, para recordar de dónde venimos, a cap on anem, y sobre todo per defensar els nostres drets i llibertat com a poble. I En Comú Podem pensem que defensar Catalunya és defensar una vida digna per tothom, defensar vivenda, defensar feina digna i defensar serveis públics per tothom. Catalunya pensem que és un país que s'ha de construir des de la inclusió, des de la pertenença, des de que tothom es senti orgullós de si d'on sigui, parli la llengua que parli, la gent que tingui, que es senti orgullós de viure i de treballar a Catalunya. I penso que Sant Andreu de la Barca és precisament aquest exemple, l'exemple d'una ciutat on conviven molts accents, moltes cultures, i on ens sentim orgullosos de que aquesta diversitat sume. I nada, solo decir que feliz diada, que visca Sant Andreu de la Barca i que visca Catalunya.
1: Les opinions dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics en presència en l'acte central de la Diada de Catalunya a Sant Andreu de la Barca. Un any més, el Partit Popular i Vox no hi han assistit.

0: El reportatge íntegre i també fotografies i vídeos sobre la celebració de la Diada disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I aquesta setmana les agències de viatges de Sant Andreu de la Barca han començat a rebre les peticions dels pensionistes, que un any més han fet cua per aconseguir plaça i planificar les seves vacances a través dels viatges de l'Imserso. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: Els viatges de l'Imserso tornen a activar-se i els jubilats de Sant Andreu de la Barca ja s'han apropat a les agències de viatge per informar-se i tramitar les seves peticions. Alguns ho tenen clar des de fa setmanes i busquen repetir destinacions que ja coneixia, mentre d'altres aprofiten l'oportunitat per descobrir nous indrets a preus més assequibles. Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer i s'ha apropat a la cua d'una de les agències del municipi, Alcón Viajes, per conèixer de primera mà les preferències dels jubilats.
4: ¿Dónde le gustaría irse de viaje?
5: Matas Cañas, Huelva. Y he dicho Roquetas, pero no estoy muy convencida. ¿Qué otro sitio podría ser? Dime, tú me puedes decir.
6: ¿Sí?
4: Roquetas o Matalascañas, Huelva. ¿Otros años?
5: Quiero Matalascañas. Si hay Matalascañas, Matalascañas, ¿vale? Ese. Y si no, pues Roquetas. Pero vaya, Matalascañas sobre todo.
4: ¿El año pasado o años anteriores dónde fueron ustedes de viaje con el Imserso?
5: Nada, no me dieron. Ahora 2 años tampoco me dieron. Ahora 3 años, fue en Girola, Málaga, me encantó.
4: ¿Qué hicisteis allí?
5: Pues excursiones todos los días, a la mezquita, a tenis de la bodega, a ver las cuevas de Nerja, yo qué sé, si te digo ya no me acuerdo, pero no parábamos, me encantó, me encantó.
4: ¿Por qué les gusta tanto viajar con el Imserso? Me imagino que es porque vais con amigos.
5: Bueno, pues será también un poco más económico, ¿no?
4: El tema de la economía, y me imagino que también porque vais con amigos, ¿no?
5: Bueno, a veces sí, a veces no. Luego, amigos los haces allí, o en el avión, porque cuando fuimos a Málaga, en el mismo avión ya hicimos amiga, una señora que se sentó a la vera mía, luego comíamos todos en la misma mesa, salíamos a las excursiones, o sea, amistades se hacen rápido. Si eres persona de que te abres con la gente, no te faltan las amistades, o sea, que yo no tengo problema por eso.
4: ¿Usted recuerda el primer viaje que hizo del Imserso? ¿Cuál fue? ¿Dónde fue?
5: Eso, Galicia.
4: ¿Y cómo fue ese viaje?
5: Muy bonito. Íbamos solos, no iba nadie, pero también... Oye, hicimos amistades, íbamos unos pocas parejas, todos allí como si nos hubiéramos visto toda la vida. Muy bonito. Estuvimos en el norte de Portugal. Oye, comimos un bacalao. Madre mía.
4: ¿Cómo es la experiencia de la primera vez que viaja uno con el Imserso? ¿Qué diferencias hay entre viajar por tu cuenta o viajar con el Imserso, aparte de la economía?
5: Pues ninguna. Yo no he encontrado ninguna. Hicimos otro viaje que no era por el Imserso y no he encontrado diferencia, ¿me entiendes?
4: ¿No tienes una persona que te vaya guiando o...?
5: ¿Cómo guiando?
4: Que cuando vas con el Imserso no tienes una persona que te va guiando para hoy toca esta excursión, ¿no?
5: Sí, claro, cuando llegamos al hotel ya hay una guía que te hace una reunión y te dicen si las excursiones que tú quieres coger. Pues mira, yo quiero esto, esto y esto, y los precios, lo que vale.
7: Pagarla.
5: Y entonces llevamos una guía, un autocar y una guía, y ella nos va explicando, o sea que estupendo. O sea, no es que vamos así, si vas desorientado solo, no.
7: Mucha gente, claro.
4: ¿Cómo es esto de viajar con el Imserso? ¿Se agradece, no? Tener unos viajes así baratos.
5: Hombre,
4: para
5: claro
4: gente jubilada.
5: Se agradece, lo que pasa es que cada vez hay menos viajes, o sea, cada vez hay menos plazas. O sea, luego bien no tenía que poner más, pero está la cosa muy achucha.
4: Bueno, la economía sube y
5: ya
4: está, ¿no?
5: Ya me conformo. Mira, que fueran las cosas repartidas. En vez de coger 3 viajes, para unas personas, pues no. Que fuera repartido, ¿vale? Que haya para todos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No que uno coja 3 viajes y otro que no llegue, porque yo llevo yo 2 años que ya que no he cogido nada.
4: Bueno, a ver si tiene suerte este año y va a Matalascañas, ¿verdad?
5: Sí, sí que me hace ilusión, ¿eh?
4: Usted acaba de salir aquí de la agencia de viajes.
8: ¿Sí?
4: ¿Dónde se van a ir de viaje?
8: Salou.
4: ¿A Dos Salou?
8: Sí. Yo quiero cerquita para no tener que andar mucho, para cambiar de aire.
4: ¿Qué opciones teníais?
8: Hombre, muchas opciones no, porque ya había muchas cosas que la habían cogido. Y entonces nos ha parecido bien esta, pues yo qué sé, iremos a pasar unos días, cambiamos de aire, hace buen tiempo, si no llueve y bueno, y ya está.
4: ¿Qué otras opciones había sobre la mesa aparte de Salou?
8: Hombre, estaba para ir a Valencia también si querías, hay algunas que no estaban, por ejemplo, para ahí donde era. Sí, para ahí otro sitio. Uy, para ahí otros sitios que a mí no me interesaba, porque yo ya lo he visto y ya no me interesaba. Y yo ahora lo que quería era cambiar un poquito y descansar un poquito.
4: ¿Otros años dónde había viajado usted con el inserso?
8: Uy, nosotros habíamos ido a muchísimos sitios. Habíamos ido...
4: ¿El año pasado dónde fuisteis?
8: A ningún sitio.
4: ¿Por qué no pudisteis?
8: Porque no había.
4: ¿Y el último año que pudisteis viajar, dónde fuisteis?
8: Ah, te lo diré cuando me... A Benidorm.
4: ¿Y cómo fue Benidorm?
8: A mí Benidorm me encanta.
4: ¿Por qué te encanta?
8: Porque hay mucho ambiente. Yo ya he ido muchas veces. Entonces hay mucho ambiente y, bueno, las excursiones ya las habíamos hecho. Te das un paseíto, te vas a la playa, ves las tiendas, bueno.
4: Pasear y...
8: Lo que hay cuando vas cumpliendo años, no hay nada más.
4: Se agradece, ¿no?, que desde el gobierno pongan estos, bueno, viajes así, sí, más baratos.
8: Claro que sí, que se agradece, porque por lo menos sale uno de aquí un poquito.
4: ¿On va usted de viatge? ¿On li ha tocat o on ha escollit?
6: Málaga.
4: Málaga. ¿Por qué ha escogido Málaga? Bueno, entre las opciones, ¿cuál las había?
6: Porque es la única que me queda que ver, de Andalucía. Ajá. Nada más.
4: ¿Y qué otras opciones había sobre la mesa, aparte de Málaga?
6: No, la que quisiera. Había muchas. Lo que pasa es que yo quiero Málaga, nada más.
4: O sea, usted venía aquí, fijo, quiero ir Málaga y Málaga.
6: Málaga, nada más.
4: No, no ha conseguido.
6: No me interesaba el otro, sí.
4: ¿Dónde vais a viajar en el inserso? ¿Dónde queréis ir a viajar?
9: Me parece que vamos a ir al Prat. Al Prat del Llobregat, perquè no hi ha res.
4: No hi ha res, ja està tot ple.
9: Diuen que no hi ha res, surt la gent i diuen que no hi ha res.
4: Però on t'agradaria anar-hi?
9: Nosaltres marxàvem a Huelva. Demanàvem a Huelva. Així és la Canela, eh? Que et mata les canyes, no, eh? Que diu que Mata les Canyes està molt lluny i que només hi ha poca cosa.
4: Quines opcions hi havia per agafar d'inserso?
9: N'hi ha moltes per agafar, ara falta que n'hi hagin.
4: Altres anys on ha viatjat vostè?
9: Altres anys hem anat a Roquetes, hem anat a Benidorm, hem anat... Cada any hem anat a algun puesto, eh?
4: I quin és el viatge que més li agrada que ha fet amb l'inserso?
10: Jo les Illes Canàries.
11: Ah, sí, Canàries.
4: I què va anar? Un resort, m'imagino, no?
10: Un restaurant, clar.
4: I què en va fer allà? Van viatjar? Van visitar coses?
10: Vam veure primer el que hi havia per allà, perquè hi havia moltes coses, però després en cotxe vam pujar molts puestos.
4: Què li sembla que els jubilats tingueu aquests viatges així baratets per vosaltres?
10: Bé, però em sembla que s'està acabant, això, noi, perquè ara, mira, han sortit quatre parelles que ja no havien agafat res. I cada dia són més, i el govern cada dia dona menys, pues andando.
3: Els santandreuencs han explicat on tenen previst viatjar aquesta temporada, quines destinacions han visitat en anys interiors i com valora l'experiència de viatjar amb l'inserso, una opció que molts consideren una bona manera de continuar fent turisme durant la jubilació.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Celebració important aquest cap de setmana, efemèride important. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Serà una edició especial i a Ràdio Sant Andreu hem volgut recordar aquestes 100 romeries a Montserrat Parrot, santandreuenca de 93 anys, que ha explicat a l'emissora municipal alguns aspectes sobre la romeria. Aquest any, la Romeria de Sant Andreu de la Barca, a Montserrat, celebra el seu centenari. 100 edicions que donen per molts records, vivències i també anècdotes, i també comprovar com ha canviat aquesta tradició amb el pas del temps. Avui volem parlar amb una persona molt especial, és la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys, i amb ella avui volem aconseguir aquests records, aquests inicis de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
12: Bon dia.
0: I molt contents de que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la Romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la Romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer doncs, part d'aquesta història centenària de la Romeria. Molt bon dia, Andreu.
11: Molt bon dia.
0: Doncs Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
12: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Ja, vostè era petita, no?
12: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la Romeria. Sí. Anava acompanyada de la família, suposo?
12: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són
12: no,
0: de 27.000 habitants.
12: No, eren 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges de que, dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble
12: tot
0: anava.
12: Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
12: Anàvem, venia, llogaven un, tot un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors hi ha més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau, i posaven en el camió i la gent venia, però llogaven un... Venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa 100
12: bueno,
0: anys.
12: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica, primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca,
12: ui,
0: no? Era una data assenyalada, no?
12: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú s'havia de quedar aquí, no?, a vigilar el poble,
12: sí.
0: Suposo, no?
12: Ja dic, el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra el setembre, però hi ha documents que diuen que la Romeria a l'octubre.
12: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
12: Amb el tren,
0: i un cop arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
12: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
12: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Ara és molt modern, eh?
12: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre...
0: Però s'ho passaven bé, no?
12: Sí, i fins que es va descarrilar, que es va descarrilar el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: Després es va haver de canviar...
12: Llavors es va treure. Primer va anar... 2 o 3 mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va, a la Romeria?
12: Sí.
0: Encara hi puja a Montserrat?
12: Encara a Montserrat, un cop a l'any hi haig de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? Com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
12: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
12: Mira, no
0: bueno, clar,
12: ho sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
12: És un puesto pues, que m'hi sento molt bé, molt, molt. Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
0: I aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
12: sí,
0: no?
12: Sí, sí, sí.
0: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
11: I tant, els orígens.
0: Els orígens de la romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
11: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, les vacances de l'estiu, a part de la romeria, era anar a passar una setmana o dues setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir que a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que hi anaven molts, i els joves hi anaven a peu i pujaven a peu, i altres amb carro.
12: En carro, el meu pare explicava que hi havia pujat. Jo no, Jo en carro no hi he pujat mai, sempre he pujat amb el tren.
11: S'ha pujat a peu, amb carro, amb el tren, i l'eri.
12: Com es va fer malbé la cremallera, llavors ens pujàvem amb l'eri.
11: Sí, és tot una festa.
12: Després, més cap aquí, i amb cotxes.
0: Home, pujar carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
11: Home, sí, el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
0: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la Barca?
11: Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des d'aquí a Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. I ara hem de pujar dalt la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
12: De la muntanya, sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu,
11: és lluny.
12: Hi anem mai.
11: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutalls.
12: Perquè aquella època hi anaven a la nit. I a la meva època... les noies a la nit no podien anar.
11: No podien sortir de casa.
12: És així,
11: sí,
12: eh?
11: Sí, clar.
0: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el carmellera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
12: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que hi havia una coral, i llavors, quan hi anàvem les romeries, feien l'obra de teatre allà en el graig dels cotxes.
11: Sí, tota la gent que estaven allà a les botigues.
12: I clar, mira, llavors... feien algun centimet, no tampoc feien pagar molt, però...
11: Una distracció més,
12: sí.
11: I tant.
12: Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè en les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Acabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors hi ha molts ja que agafaven el cotxe, i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
0: El testimoni de la Montserrat Parrot, de 93 anys, santandreuenca, i que ha recordat aquesta setmana els micròfons de Ràdio Sant Andreu la celebració de la romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, que enguany compleix 100 edicions. També hem de recordar que la matinada dissabte a diumenge el Centre Excursionista Petallat organitza la seva tradicional caminada nocturna a Montserrat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I aquest cap de setmana, l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau es preparen per viure dos dies de festa. Serà dissabte i diumenge. En té més detalls, Joel Carrasco.
3: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau ja ho té tot a punt per celebrar les festes del barri els pròxims 19 i 20 de setembre. El programa combina propostes lúdiques i tradicionals pensades per reunir veïns de totes les edats i convertir la plaça en un punt de trobada durant tot el cap de setmana. Entre les activitats hi haurà un concurs de domino, jocs de taula, així com un tardeo amb DJ Beca i un sopar amb música el dissabte. Marta Montejo, tresorera i vocal de festes, assegura que celebrar les festes un any més és tot un orgull.
13: Bé, doncs aquestes festes neixen, bueno, perquè quan es va crear l'associació vàrem voler retomar totes aquelles festes que s'havien fet antigament al barri i a la plaça. Aleshores, doncs, bueno, doncs, intentem fer coincidir amb el Dia de la Pau, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, i bueno, representen doncs, això, el poder tornar a recordar tot allò per la gent que les havia viscut i la gent que no les ha viscut doncs, que les senti com a seves festes.
3: En aquest sentit, quina resposta esteu tenint per part dels veïns i veïnes i com viviu des de l'Associació de Veïns aquestes dates tan especials que ja s'apropen?
13: Bueno, doncs la resposta és bona. Nosaltres, els veïns, sempre bueno, pues, hi ha força ajuda per part dels veïns i pues, la gent gran pues, sempre, encara que no pugui ajudar activament, pues, sempre participa i, bueno, va bé. I després, bueno, doncs nosaltres ara amb molts nervis perquè queda poc i hi ha moltes coses a fer, a organitzar, però bueno, esperant amb il·lusió que tot surti bé.
3: Aquest any ja esteu preparant, com comentes, un programa molt variat, des d'activitats com el concurs de dominó, jocs de taula, un tardeo o el sopar amb música. Què heu volgut aconseguir amb aquesta programació tan diversa? I si vols explicar-me una mica més en profunditat algun tema...
13: Bueno, la idea és que les festes siguin per totes les edats i per tots. Aleshores, clar, no ens volíem reduir en algunes franges d'edat, sinó intentar fer que fos pues, bueno, per tothom. Aleshores, el dissabte al matí pues, tenim tant pels nens, que tenim un concurs de dibuix i jocs de taula, i tant per la gent més gran, que és el concurs de dominó. Que és per parelles, bueno, hi ha una eliminatòria i hi ha premis, pues, bueno, pues, és un pernil i un trofeig pels guanyadors. I els nens també tindran els seus premis com a concurs de dibuix. Okay. Després de la tarda tenim el tardeo amb el DJ Beca, que bueno, pues, els tardeos ara estan com funcionant molt i llavors sempre va bé i agrada molt a la gent pues, de mitjana edat i, bueno, i al final per totes les edats també val. I després el sopar a la fresca doncs, bueno, és el que tothom, la gent es porti el menjar que vulgui importar i nosaltres tindrem el servei de barra. Llavors doncs, això fa una mica més barri i més poder parlar amb els veïns.
3: De fet, l'any passat ja vau tenir, a les festes de la plaça de Pau de l'any passat, ja vau tenir aquest tardeo amb el Beca. Suposo que sí. Repetiu perquè ha funcionat.
13: Sí, sí. Bueno, jo crec que és una persona que coneix tot el poble... I a nosaltres ens va agradar molt com ho va fer i li hem tornat a dir si volia col·laborar amb nosaltres i ha dit que sí. Aleshores, ens ha encantat.
3: Diumenge també hi haurà el Vermut Concert, amb un concert de Salva. Quin paper té la música i què en consistirà aquest Vermut?
13: Bé, doncs el diumenge és el, com tu deies, és el Vermut. I llavors el Salva va vindre per l'últim Vermut que vam fer. La veritat que va tindre una acceptació molt, molt bona, i llavors, doncs igual, no? A nosaltres ens va agradar molt, va crear molt bon ambient, i llavors, doncs, ara quan li hem dit la vida de festa, ens ha dit també que ha encantat, i llavors, doncs bueno, tornarem a repetir amb ell. Llavors, doncs, és un moment en el que pots, bueno, estàs més sentat, més relaxat, xerrant, llavors, que, sí, pots ballar si vols, però és més... Bueno, per estar passant l'estona amb amics i veïns.
3: Veig que també heu apostat per activitats gastronòmiques, com la fideuà de bolets o el sopar popular. És la gastronomia una bona manera de fer barri i reunir els veïns?
13: Sí, a veure, jo crec que... creiem que un sentar-se a taula i menjar i compartir sempre és maco amb els veïns i amics. Aleshores, bueno, el menjar que farem diumenge ens el fa el restaurant Aloha, que, bueno, perquè hi hagi anat ja sap que cuina molt bé, i llavors repetim la fideuà de bolets perquè l'any passat va sortir molt bé, la gent li va agradar molt i creiem que és un plat que és, pues, bueno, que és per tothom i bueno, ja, com et dic, va sortir molt bé. El sopar a la fresca, doncs, bueno, com cadascú es portarà el seu, doncs que cadascú ja es convesti el que vol portar.
3: també hi ha activitats pensades per diferents edats. En aquest sentit, és important per a vosaltres que les festes no siguin només un punt de trobada entre els veïns de tota la vida, sinó que també les noves generacions vagin entrant a la dinàmica de participar en aquestes festes?
13: Sí, sí, és el que et comentava. No volem que siguin unes festes que siguin per tothom. Unes festes en les que la gent gran que viu a la plaça pugui disfrutar-la, però també els, que si venen els nets o si venen els fills, o bueno, que sigui per tothom, perquè hi hagi activitats per tothom i que tothom pugui dir, pues mira, jo tinc el meu espai en aquestes festes.
3: Més enllà de les activitats, què creieu que aporten unes festes de barri com aquestes a la convivència entre els veïns de la plaça de la Pau?
13: Bueno, crec que la convivència al final tu la fas potser més amb el... Nosaltres, a veure, som una plaça i una plaça que tots donem al mateix lloc. Llavors sí que ens coneixem bastant, però al final acabes tu tenint més confiança o parles més amb els veïns de la teva escala o el dels voltants. Però potser en aquestes festes doncs pots parlar amb altres veïns que estan més allunyats o inclús veïns que no siguin a la plaça, que vinguin a passar les festes amb nosaltres.
3: Molt bé, doncs ens ha quedat clar les festes. El programa l'hem fet una miqueta un repàs. Llavors et preguntaré quins són els principals reptes que té actualment l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau i què us agradaria continuar impulsant durant l'any després de les festes de barri.
13: Bueno, pues nosaltres el que volem, o sigui, si fem festes, pues, bueno, per això, per conèixer-nos amb els veïns, per tindre més relació, per anar bueno, fent activitats per tothom. Però també el que l'associació, en el que vol en el transcurs de l'any, el que volem és al final ser una associació on els veïns tinguin un punt on puguin anar doncs, per demanar alguna cosa, si necessiten res, si, doncs, per fer, si els vol demanar algú l'Ajuntament, sempre és millor fer-ho des de l'associació, que té com més força que no una persona en particular. Llavors volem que sigui un punt en què cada veí de la plaça i cada membre de l'associació pugui confiar en que nosaltres lluitarem perquè les coses que es demanen surtin endavant. Per exemple, volem que la plaça pues, sigui un manteniment més actiu. Ara està una mica, pues, una mica deixada, però el que volem és que bueno, pues, poc a poc puguin anar solucionant aquests temes. També volem fer activitats per la gent i bueno, poc a poc anirem creixent. Ara som molt petits, som una associació molt petita.
3: O sigui, els objectius és créixer i que la gent entengui que són una eina de força davant de les institucions, m'imagino.
13: Exacte, sí, sí. Ara mateix som pocs, però bueno, la cosa suposo que és intentant anar agrandint aquesta associació i anar fent més coses i més coses per tothom.
3: Per acabar, què els diríeu als sanandruencs que ens estan sentint i que encara no coneixin aquestes festes? Què els diríeu perquè s'apropin aquests dies a la plaça La Pau?
13: Bueno, pues jo els diria que vinguin a conèixer, si no han estat mai a la plaça, pues que vinguin, que és una plaça maca, tenim una font molt maca, i llavors pues que vinguin, que ens ho passarem bé, que s'apuntin a les activitats que els agradin més, com si volen vindre a tot, doncs nosaltres perfecte, els rebrem amb els braços oberts, i per apuntar-se, bueno, poden apuntar-se bé per l'Instagram, pel mail, o directament al telèfon que posarem. Aquest cap de setmana nosaltres ja posarem cartells per tot el poble anunciant les festes i totes les activitats que hi haurà.
3: Des de l'associació destaca la voluntat de mantenir aquestes festes com un espai de convivència i participació veïnal amb música, gastronomia i activitats per compartir en comunitat.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: I a l'InfoSap també volem saber quin és el temps que tindrem de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, com sempre amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu i responsable de MeteoSap.
14: Bueno, pues hoy viernes todavía tendremos algo de inestabilidad residual que se dejará notar sobre todo en zonas próximas a la costa y no tanto aquí en Sant Andreu. No se descarta en estos municipios pues más costeros pues algún chubasco aislado, pero todavía de cierta intensidad, ¿eh? Puede llover bien en zonas, pues eso, la fachada más marítima, digamos, pues ahí todavía se pueden producir, sobre todo hasta mediodía, primeras horas de la tarde, pues algunos chubascos todavía intensos. Y en nuestra zona, como digo, a priori no se esperan precipitaciones, o quizá pues que alguno de esos chubascos evolucione un poco y nos llegue a dejar algunas gotas, pero a priori en nuestra zona parece que no. Aquí en San Andreu, pues el día transcurrirá con cielo variable, momentos de nubosidad abundante, sobre todo también ahora por la mañana. Y bueno, pues el sábado repetiremos un tiempo bastante similar al de hoy viernes, cielo variable gran parte de la jornada, y aunque en nuestra zona nuevamente no se esperan precipitaciones, todavía en zonas costeras, en este caso parece más de Tarragona, pues todavía se podría producir algún chubasco, ya en este caso más dispersos, más locales y de menor intensidad que los que hoy pueden afectar pues a esos municipios costeros. Y el domingo ya recuperamos la estabilidad, será una jornada pues ya de ambiente soleado y prácticamente sin nubosidad a lo largo de todo el día, porque pues la masa de aire frío se va retirando poco a poco de nuestra vertical, y esto también vendrá acompañado pues de un ascenso de las temperaturas, que se van a ir recuperando. Hoy viernes se mantienen frescas, sin cambios, máximas que no superarán todavía los 25 grados, mientras que el sábado y domingo pues ya poco a poco irán sumando pues algunos grados, aunque todavía con valores por debajo de los 30. Así que ya esos episodios de tanta calor parece que de momento pues los tenemos un poco contenidos, aunque quedarnos ya con 25 sería demasiado bueno, me parece a mí. Las mínimas mantienen estables, valores 17, 18 grados, pues prácticamente a diario, todo el fin de semana.
0: Amb la previsió del temps, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

안녕하세요, 케이팝팬스. 저는 김준서입니다. 저는 김준서. 감사합니다. Muchas gracias. Para acompañarnos a la edición número 277, que será la primera de la novena temporada de K-Pop History. Comencem, doncs, aquesta novena temporada amb el resum d'estiu, que ens portarà, en aquest cas, dos o tres edicions. I començarem amb les 8 noies de Hearts to Hearts, Achu to Achu en coreà, que van debutar el 24 de febrer del 2025 a Corea, i al Japó ho han fet el 12 d'agost d'aquest 2026. Les escoltarem des de l'estand de play Le Montagne del 22 de juny d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. És un dance pop de so refrescant i alegre, on la lletra juga en comparar l'acidesa de la llimona amb la soledat, mentre que la companyia agradable la compara amb la llimona dolça. El tema ja va guanyar fins a mitjans de juliol dos números 1 en shows musicals, un Incondon el dia 2 i un show champion el dia 8. Portaven més de 33 milions de reproduccions del videoclip oficial a les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat per aquest estiu de les Hearts to Hearts, Le Montagne.

Els sis nois actuals que formen On and Off, grup que va debutar a Corea el 2 d'agost del 2017 i al Japó el 1 d'agost del 2018, han tret aquest estiu el Sunday Play On and Off Myself Part 2 el 17 de juny d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal Open the Door, que en el concepte és obrir la porta cap al futur, en un tema rock de ritme mig i tornada potent. Cal recordar que s'han canviat de xenxa i han recuperat la col·laboració amb el compositor Wang Hyun. Portaven més de 13 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves tres primeres setmanes. Escoltem la novetat dels On and Off Open the Door.

Ens retrobem amb les 5 noies actuals que formen 50-50, grup que va debutar siguent 4 el 18 de novembre del 2022 i que es va reorganitzar siguent 5 amb l'única membre original, Kina, el setembre del 2024. Han tret l'escen de play Imperfect, I'm Perfect, a l'1 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Like a Bubble. El tema té un so oníric i ritmes boom-bap, on la lletra parla d'un missatge d'amor propi, fins i tot si s'és imperfecte. Porten més de 10 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes. Escoltem la novetat de les 50-50, Like a Bubble.

Tirem una mica enrere en el temps per retrobar-nos amb els 6 nois de NCT Wish, 4 japonesos i 2 coreans, que van debutar alhora a Corea i al Japó el 28 de febrer del 2024. Serà des de l'àlbum coreà Out to Love del 20 d'abril d'aquest 2026. Aquí escoltarem el single principal del mateix títol, que es va posar número 3 a les llistes Hot 100 del Melon i número 12 al Top 100 també de Melon. El tema és un dance pop amb influències de New UK Garage. A més, conté un sampler de Out to My Family dels Cranberries, que busca donar calidesa, això amb la lletra, en un món que és més aviat fred. Porten més de 15 milions de reproduccions als seus dos primers mesos i ja van guanyar 3 números 1 en shows musicals al mes de maig. Un Music Bank a l'1, un show Music Core al 2 i un Inkigayo al 3. Escoltem la novetat del NCT Wish, Out to Love.

després de gairebé 4 anys sense activitat com a grup, però amb diferents activitats solistes, ens retrobem amb les 4 noies de Mamamoo, que havien debutat el 19 de juny del 2014 a Corea i al Japó ho van fer el 3 d'octubre del 2018. Han tret el single a l'especial Forward el 4 de juny d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal Followers. De fet, Solar, Moonville, Wayne i Wasa, que són les quatre ja prou conegudes, han tret aquest tema gairebé com una celebració del seu 12è aniversari de debut. És un tema de ritme mig amb melodies de guitarra i fan servir la metàfora de flors que creixen i es fan malbé, però que es mantenen unides per la mateixa arrel. Porten més de 11 milions de reproduccions del videoclip oficial en un mes. Escoltem la novetat i gairebé regal de les Mamamoo, For Flowers.

Ens trobarem ara amb les sis noies actuals que formen Yushpir, Yushupyo en coreà, que havien debutat el 4 de juny del 2025. Les escoltarem des de l'escena Play by the District del 19 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Wicked.

Ens trobarem ara amb les tres noies que forma actualment Secret. Chang Yo-sung, com a líder, Hana i Kim Ye-bin. Aquesta és nova. Recordem que havien debutat Siguen Sing a Corea el 13 d'octubre del 2009 i al Japó ho van fer el 3 d'agost del 2011. Han tret l'extended play Secret Flower el 18 de juny d'aquest 2026 amb el single principal Ice Cream. Hem de recordar que feia molts anys, de fet, el seu darrer treball era el Secret Summer del 2014. Per tant, aquest treball que han tret és més una celebració i una nostàlgia perquè té aquest tema nou, com hem comentat, d'Ice Cream, i la resta són reversions 2026 de temes clàssics seus. Tornant a l'Ice Cream, és un pop ballable de ritme mig amb sons de corda que s'ampleixen l'inici de la primavera de Vivaldi. Tot i ser un treball més aviat, gairebé de celebració, recordem que porten més de mig milió de reproduccions al videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem la novetat i celebració de les Secret Ice Cream.

Aquest estiu també han tret nou treball els 8 nois actuals de Stray Kids, que havien debutat a Corea el 25 de març del 2018 i el Japó van fer el 18 de març del 2020. Ha estat amb el seu single digital Run It el 24 de juny d'aquest 2026. Aquí han participat a la producció els ja habituals Bang Chan, Changbin i Han, i el tema expressa la determinació i confiança del grup mentre avancen cap a la victòria, en una afirmació d'identitat. Està pensat sobretot com un himne per al seu tour, que ha començat el 25 i 26 de juliol a Goyang i acabarà entre el 24 i 25 d'octubre al Tokyo Dome, Japó. Amb gairebé 40 milions de reproduccions del seu videoclip oficial les seves dues primeres setmanes, escoltem la novetat dels Stray Kids en Run It.

Actualitzarem ara a les quatre noies d'ESPA. Recordem Karina, Xixel, Winter i Ning Ning, que havien debutat el 17 de novembre del 2020. Ara les recordarem des del single principal que dona títol a l'àlbum Lemonade del 29 de maig del 2026. La lletra juga amb el concepte de si la vida et dona llimones, fes-te una llimonada. De moment ja van guanyar dos números 1 en shows musicals, un In Condon el 18 de juny i un show Music Core a l'11 de juliol. Porten gairebé 50 milions de reproduccions del videoclip oficial al seu primer mes. Escoltem la novetat per aquest estiu de la SESPA, Lemonade.

0: Wait, hold up, stop.
1: Ens retrobem amb les sis noies actives de Baby Monster, que havien debutat siguent set a l'1 d'abril del 2024 i de les que, recordem, Rami porta inactiva des del 9 de maig del 2025. Ara les trobarem amb el seu single digital Sugar Honey Ice Tea del 8 de juny d'aquest 2026. És el prellançament del seu segon àlbum previst per mes d'octubre. És molt estiuenc i la posada en escena ha facilitat la seva posició a la número 1 a les llistes mundials de tendència a YouTube. Per descomptat, un videoclip molt divertit i descarat que porta més de 116 milions de reproduccions en un mes i més de 64 milions de reproduccions al vídeo de la performance. Escoltem la novetat per aquest estiu de les Baby Monster Sugar Honey Ice Tea.

Ens trobarem ara amb la subunitat dels Tracer Yunayo, que són Hyunsuk, Yoshi i Aruto. De fet, formen part del seu Extended Play New Wave de l'1 de juny del 2026. Aquí l'escoltem des del single Nalina. Recorda l'estil hip-hop dels Block B i porten més de 56 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves tres primeres setmanes. Escoltem els Tracer, en aquest cas la seva subunitat Yunayo, amb Nalina.

0: like to party.
1: Aquest estiu també han tret en treball nou les 7 noies de At Heart, que havien debutat el 15 d'agost del 2025. Les escoltarem des del single digital internacional Say It, del 25 de juny d'aquest 2026. A la tornada del tema interpolen a l'èxit dels 90 Loveful dels Cardigans, mentre que guanya energia amb instrumentació de top disco. La lletra parla d'una noia que li demana al noi que li agrada que també li digui que l'estima. Porten més de 12 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves tres primeres setmanes i més de 2 milions de reproduccions al vídeo de la performance. Escoltem la novetat de la At Heart, Say It.

Escoltarem ara els Witness, que formen ATEEZ, grup que va debutar a Corea el 24 d'octubre del 2018 i al Japó ho van fer el 4 de desembre del 2019. Han tret aquest estiu a l'Stand the Play Golden Hour Part 5 del 26 de juny d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Bet, que és un tema de funk brasiler amb percussió electrònica, que puja d'energia cap al final del tema. De fet, en el videoclip hi apareix l'actriu estadounidenca Chase Infinity, que és coneguda especialment per la pel·lícula Una batalla tras otra. Aquí li dona un toc entre tropical i llatí, i, de fet, la història del videoclip és molt divertida i coreogràfica. Porten ja guanyats, en el mes de juliol, 3 números 1 en shows musicals. 2 Music Bank, els dies 3 i 10, i Anem com dona el 16. Amb més de 31 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves 3 primeres setmanes, escoltem la novetat dels 80s, Bet.

0: Hi boys and girls, this is K-pop History with Kim Junso.
1: Ximinà, que ens amnirem. Li donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Acabarem ara amb una de les sorpreses d'aquest estiu, tot i haver tret el seu tema a finals de primavera. Parlem del grup projecte IOI, 11 noies que van debutar el 4 de maig del 2016 i es van dissoldre oficialment el 31 de gener del 2017. En aquest curt espai de temps van guanyar fins a 9 números 1 en shows musicals. D'aquí van sortir solistes com Jang Ga, membres de grups com Yeon Jang a les Wushu Shenyo, Cosmigels, o Sejong a les Gugudan, i altres que van anar a parar a Pristin o a Vicky Miki. Doncs bé, contra pronòstic han tret, ara amb 9 de les noies originals, primer el single Goodbye with a Smile, que ja era del 2016, han tret una versió 2026, el 4 de maig d'aquest 2026, coincident amb el seu desè aniversari de debut. Això, a més, ha estat el prellançament de l'Extended Play IOI Loop, que l'han tret el 19 de maig posterior d'aquest 2026. Ara les escoltarem amb el single principal Suddenly, que és un pop modern de sintetitzador amb tocs dels 80. A la lletra hi ha participat John Somi, una altra de les components, que parla de les emocions que venen de forma sobtada, aquest Suddenly. Fins al moment de redactar aquesta informació, a meitats de juliol, portaven 5 números 1 en shows musicals, 3 Show Music Core, assolint a SEMA la triple corona, el 13 i 27 de juny i un altre el 4 de juliol, i més 2 Inkigayo els dies 12 i 19 de juliol. A més de 15 milions de reproduccions que va assolir el videoclip en 2 mesos, escoltem la IOI amb Suddenly.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb A, que acabem amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, vengan sumida, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Can Sanmida, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Comencem una nova edició de l'Infosap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'Infosap, resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions de Jordi Milian al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
1: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al més que el juliol i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'Infosap.
1: La línia d'autobusos L63 ha augmentat un 84% les expedicions diàries entre Sant Andreu de la Barca i Barcelona. La línia passa de 25 a 46 serveis de dilluns a divendres amb la incorporació d'un nou vehicle. La línia L63, que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona passant per Pallejà, reforçarà de manera notable el seu servei de transport públic. L'ampliació entra en vigor aquest dilluns i ha permès passar de 25 expedicions diàries actuals a un total de 46 serveis els dies laborables, fet que representa un increment global d'un 84%. En concret, el servei en direcció a Barcelona passarà de 15 a 26 expedicions i això representa un increment de més del 70%, mentre que en sentit Sant Andreu de la Barca s'incrementarà de 10 a 20, un increment del 100%. Aquest reforç suposarà, per tant, 21 expedicions més a cada dia respecte de l'oferta actual i permetrà augmentar la freqüència de pas de la línia al llarg de la jornada. La millora també inclou la incorporació d'un nou vehicle amb l'objectiu de donar resposta a la demanda de la línia i facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Andreu de la Barca cap a Barcelona i altres municipis de l'entorn. L'ampliació representa així una millora important de l'oferta de transport públic interurbà i de les connexions de la ciutat amb l'àrea metropolitana.
2: A l'Infosap t'expliquem les notícies.
1: I aquesta setmana a l'InfoSap hem entrevistat l'alcalde Marc Girbet a l'entrevista mensual. Entrevista d'inici de curs. Una conversa que ha estat marcada per l'inici de l'últim curs polític complet abans de les eleccions municipals del 2027, en què ha abordat els principals projectes i reptes de la ciutat de cara als pròxims mesos. Ha fet balanç de la festa major, ha repassat alguns dels principals projectes que han de marcar la recta final de mandat i també ha parlat d'un estudi per planificar la climatització de les 7 escoles públiques de Sant Andreu de la Barca. L'entrevista íntegra està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. Avui a l'InfoSap us oferim un fragment d'aquesta entrevista. Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc.
3: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres amb 26 anys o amb 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència i m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I, per tant, jo crec que estem, com explico, ho intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquesta, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi i arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, Els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
1: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
3: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat 4 aparcaments, 4 bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no, on ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem, com podríem anunciar el Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estan en el focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
3: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
1: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
3: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
1: Fragment de l'entrevista que manteníem aquesta setmana amb l'alcalde Marc Giribet, l'entrevista mensual disponible de forma íntegra a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I a l'InfoSap també recollim avui, per mitjà d'un reportatge, les declaracions i valoracions de la Diada, celebrada el passat 11 de setembre. Les valoracions de l'alcalde Marc Giribet, arran del seu discurs, i les valoracions també dels diferents portaveus dels partits polítics presents en l'acte de la Diada. Les valoracions de FEM Sant Andreu, PSC, de Som Sant Andreu i d'En Comú Podem. Una celebració de la Diada que l'acte central es va realitzar a la plaça 11 de setembre. Va comptar amb la presentació de la fotògrafa Neus Vendrell i també amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, i també la participació d'una il·lustradora, la Clara Tarit Arquer, que va ser l'encarregada de plasmar en directe els diferents moments d'aquest acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Com dèiem, vam recollir opinions i valoracions de l'alcalde Marc Giribet i també de quatre dels portaveus presents en l'acte de la Diada, en l'acte central, els portaveus de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem, Vox i el Partit Popular, una vegada més, no hi van assistir. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom que s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Giribet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença, com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
5: Doncs com deien el discurs, la Diada sempre és un moment doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo, la cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català, i hi ha moltes maneres de sentir-s'hi, i precisament el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que davant d'aquests discursos doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
1: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
5: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple, la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
1: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
5: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I, per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys, tinguem-lo ben present quan sentim o algú pretengui distorsionar la nostra convivència, el nostre bon saber fer, i per tant en aquest sentit siguem sempre molt conscients que cal que totes i tots treballem i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim, i no parlo drets i llibertats només de països, parlo sinó drets i llibertats individuals de les persones.
1: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional, l'alliberament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglaó més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tota aquest matí. Presentadora, en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, ha hagut en els darrers anys aquesta evolució.
5: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions, i per tant l'11 de setembre en aquest sentit hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu a la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, quelcom que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
1: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
6: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclús

0: assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
1: Avui és un dia important per a tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs, de lluita, de treball i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca en l'àmbit local i Catalunya en l'àmbit general doncs, tingui nous espais de prosperitat i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen doncs, conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida i on tothom té absolutament cabuda.
0: I a continuació, la valoració sobre la diada del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
2: Pues voy a hablarte específicamente de San Andreu de la Barca, que nos emociona. Este es un reconocimiento a la historia, a la tradición, a la lengua catalana, a las costumbres. Desde Son siempre vamos a poner en el centro de todo las personas, que es lo más importante. No importa dónde vengan, no importa de dónde son, su nombre, su apellido, sino lo que quieran a Cataluña, lo que amen a nuestra San Andreu de la Barca, que es lo más importante. Y nosotros como municipalistas es lo que queremos, valorar sobre todo la gran labor que se hace y a nivel de ayuntamiento para reconocer la diada y mantener la cultura. Amamos a Cataluña, también esa Cataluña abierta, plural, una Cataluña integradora, y esto es lo más importante. En el discurso del señor alcalde estuvo todo muy bien, pero sí me faltó cuando dijo San Andreu de la Barca, Cataluña, y saltó a Europa, me faltó decir también España, porque San Andreu de la Barca, Catalunya i Espanya, estamos todos unidos.
0: Finalment, la valoració per part d'En Comú Podem, per part de la seva portaveu, Isabel Marcos.
3: Pues hoy es un día muy importante, es un día para recordar nuestra historia, para recordar de dónde venimos, a cap on anem, i sobretot per defensar els nostres drets i llibertat com a poble. I En Comú Podem pensem que defensar Catalunya és defensar una vida digna per tothom, defensar vivenda, defensar feina digna i defensar serveis públics per tothom. Catalunya pensem que és un país que s'ha de construir des de la inclusió, des de la pertenença, des de que tothom es senti orgullós de si d'on sigui, parli la llengua que parli, la gent que tingui, que es senti orgullós de viure i de treballar a Catalunya. I penso que Sant Andreu de la Barca és precisament aquest exemple, l'exemple d'una ciutat on conviven molts accents, moltes cultures, i on ens sentim orgullosos de que aquesta diversitat sume. I nada, solo decir que feliz diada, que visca Sant Andreu de la Barca i que visca Catalunya.
0: Les opinions dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics en presència en l'acte central de la Diada de Catalunya a Sant Andreu de la Barca. Un any més, el Partit Popular i Vox no hi han assistit.

0: El reportatge íntegre i també fotografies i vídeos sobre la celebració de la Diada disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I aquesta setmana, les agències de...

0: viatges de Sant Andreu de la Barca han començat a rebre les peticions dels pensionistes, que un any més han fet cua per aconseguir plaça i planificar les seves vacances a través dels viatges de l'Imserso. És un reportatge de Joel Carrasco.
1: Els viatges de l'Imserso tornen a activar-se i els jubilats de Sant Andreu de la Barca ja s'han apropat a les agències de viatge per informar-se i tramitar les seves peticions. Alguns ho tenen clar des de fa setmanes i busquen repetir destinacions que ja coneixia, mentre d'altres aprofiten l'oportunitat per descobrir nous indrets a preus més assequibles. Ràdio Sant Andreu ha sortit al carrer i s'ha apropat a la cua d'una de les agències del municipi, Alcón Viajes, per conèixer de primera mà les preferències dels jubilats.
2: ¿Dónde le gustaría irse de viaje?
3: Matas Cañas, Huelva. Y he dicho Roquetas, pero no estoy muy convencida. ¿Qué otro sitio podría ser? Dime, tú me puedes decir.
4: Roquetas, ¿eh?
3: ¿Sí?
2: Roquetas o Matalascañas, Huelva. ¿Otros años?
3: Matalascañas. Si hay Matalascañas, Matalascañas, ¿vale? Ese. Y si no, pues Roquetas. Pero vaya, Matalascañas sobre todo.
2: ¿El año pasado o años anteriores dónde fueron ustedes de viaje con el Imserso?
3: Nada, no me dieron. Ahora 2 años tampoco me dieron. Ahora 3 años, Fuengirola, Málaga, me encantó.
2: ¿Qué hicisteis allí?
3: Pues excursiones todos los días, a la mezquita, a tenis de la bodega, a ver las cuevas de Nerja, yo qué sé, si te digo ya no me acuerdo, pero no parábamos, me encantó, me encantó.
2: ¿Por qué les gusta tanto viajar con el Imserso? Me imagino que es porque vais con amigos.
3: Bueno, pues será también un poco más económico, ¿no?
2: El tema de la economía, y me imagino que también porque vais con amigos, ¿no?
3: Bueno, a veces sí, a veces no. Luego, amigos los haces allí, o en el avión, porque cuando fuimos a Málaga, en el mismo avión ya hicimos amiga, una señora que se sentó a la vera mía, luego comíamos todos en la misma mesa, salíamos a las excursiones, o sea, amistades se hacen rápido. Si eres persona de que te abres con la gente, no te faltan las amistades, o sea, que yo no tengo problema por eso.
2: ¿Usted recuerda el primer viaje que hizo del Imserso? ¿Cuál fue? ¿Dónde fue?
3: Imserso, Galicia.
2: ¿Y cómo fue ese viaje?
3: Muy bonito. Íbamos solos, no iba nadie, pero también... Oye, hicimos amistades, íbamos unos pocas parejas, todos allí como si nos hubiéramos visto toda la vida. Muy bonito. Estuvimos en el norte de Portugal, oye, comimos un bacalao. Madre mía.
2: ¿Cómo es la experiencia de la primera vez que viaja uno con el Imserso? ¿Qué diferencias hay entre viajar por tu cuenta o viajar con el Imserso, aparte de la economía?
3: Pues ninguna. Yo no encontré ninguna. Hicimos otro viaje que no era por el Imserso y no he encontrado diferencia, ¿me entiendes?
2: ¿No tienes una persona que te vaya guiando o...?
3: ¿Cómo guiando?
2: Que cuando vas con el Imserso no tienes una persona que te va guiando para hoy toca esta excursión, hoy toca...
3: Sí, claro, cuando llegamos al hotel ya hay una guía que te hace una reunión y te dicen si las excursiones que tú quieres coger. Pues mira, yo quiero esto, esto y esto, y los precios, lo que vale.
5: Pagarla.
3: Y entonces llevamos una guía, un autocar y una guía y ella nos va explicando, o sea que estupendo. O sea, no es que vamos así, si vas desorientado solo, no, no. Claro.
2: ¿Cómo es esto de viajar con el Imserso? ¿Se agradece, no, tener unos viajes así baratos?
3: Hombre, claro,
2: para la gente jubilada.
3: Se agradece, lo que pasa es que cada vez hay menos viajes, o sea, cada vez hay menos plazas. O sea, el gobierno tenía que poner más, pero está la cosa muy achucha.
2: Bueno, la economía sube,
3: pero
2: y cuesta, ¿no?
3: Ya me conformo. Mira, que fueran las cosas repartidas. En vez de coger 3 viajes, algunas personas, pues no. Que fuera repartido, ¿vale? Que haya para todos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No que uno coja 3 viajes y otro que no llegue, porque yo llevo yo 2 años que ya no he cogido nada.
2: Bueno, a ver si tiene suerte este año y va a Matalascañas, ¿verdad?
3: Sí, sí, que me hace ilusión, ¿eh?
2: Usted acaba de salir aquí de la agencia de viajes. ¿Sí? ¿Dónde se van a ir de viaje?
6: Salou.
2: ¿A Dos Salou?
6: Sí. Yo quiero cerquita para no tener que andar mucho, para cambiar de aire.
2: ¿Qué opciones teníais?
6: Hombre, muchas opciones no, porque ya había muchas cosas que la habían cogido. Y entonces nos ha parecido bien esta, pues yo qué sé, iremos a pasar unos días, cambiamos de aire, hace buen tiempo, si no llueve y bueno, y ya está.
2: ¿Qué otras opciones había sobre la mesa aparte de Salou?
6: Hombre, estaba para ir a Valencia también si querías, hay algunas que no estaban, por ejemplo, para ir donde era, sí, para ir a otro sitio. Y para ir a otros sitios que a mí no me interesaba, porque yo ya lo he visto y ya no me interesaba. Y yo ahora lo que quería era cambiar un poquito y descansar un poquito.
2: ¿Otros años dónde había viajado usted con el Imserso?
6: Uy, nosotros habíamos ido a muchísimos sitios.
2: ¿El año pasado dónde fuisteis?
6: A ningún sitio.
2: ¿Por qué no pudisteis?
6: Porque no había.
2: ¿Y el último año que pudisteis viajar, dónde fuisteis?
6: Te lo diré cuando me acuerdo. A Benidorm.
2: ¿Y cómo fue Benidorm?
6: A mí Benidorm me encanta.
2: ¿Por qué te encanta?
6: porque hay mucho ambiente. Yo ya he ido muchas veces, entonces hay mucho ambiente y bueno, las excursiones ya las habíamos hecho. Te das un paseíto, te vas a la playa, ves las tiendas, bueno.
2: Pasear y...
6: Lo que hay cuando vas cumpliendo años, no hay nada más.
2: Se agradece, ¿no?, que desde el gobierno pongan estos viajes así más baratos.
6: Claro que sí, que se agradece, porque por lo menos sale uno de aquí un poquito.
2: ¿On va usted de viatge? ¿On li ha tocat o on ha escollit?
4: Málaga.
2: Málaga. ¿Por qué ha escogido Málaga? Bueno, entre las opciones, ¿cuál las había?
4: Porque es la única que me queda que ver, de Andalucía. Nada más.
2: ¿Y qué otras opciones había sobre la mesa, aparte de Málaga?
4: No, por la que quisiera. Había muchas. Lo que pasa es que yo quiero Málaga, nada más.
2: O sea, usted venía aquí fijo, quiero ir Málaga y Málaga.
4: Málaga, nada más.
2: No, ¿lo ha conseguido?
4: No me interesaba el otro, sí.
2: ¿Dónde vais a viajar en el Inserso? ¿Dónde queréis ir a viajar?
5: Me parece que vamos a ir al Prat. Al Prat del Llobregat, perquè no hi ha res.
2: No hi ha res, ja està tot ple.
5: Diuen que no hi ha res, surt la gent i diuen que no hi ha res.
2: Però on t'agradaria anar-hi?
5: Nosaltres marxàvem a Huelva, demanàvem a Huelva. Allí la canela, a Mata les Canyes no, que diu que Mata les Canyes està molt lluny i que només hi ha poca cosa.
2: Quines opcions hi havia per agafar d'Inserso?
5: N'hi ha moltes per agafar, ara falta que n'hi hagin.
2: Altres anys on ha viatjat vostè?
5: Altres anys hem anat a Roquetes, hem anat a Benidorm, hem anat... Cada any hem anat a algun puesto,
2: I quin és el viatge que més li agrada que ha fet amb l'Inserso?
7: Jo les Illes Canàries.
2: Sí, Canàries, sí. I què va anar? Un resort, m'imagino, no?
7: Un restaurant, clar.
2: I què en va fer allà? Van viatjar, van visitar coses?
7: Vam veure primer el que hi havia per allà, perquè hi havia moltes coses, però després en cotxe vam pujar molts puestos.
2: Què li sembla que els jubilats tingueu aquests viatges així baratets per vosaltres?
7: Bé, però em sembla que s'està acabant això, noi, perquè ara, mira, han sortit quatre parelles que ja no havien agafat res i cada dia són més i el govern cada dia dona menys, pues andando.
1: Els santandreuencs han explicat on tenen previst viatjar aquesta temporada, quines destinacions han visitat en anys interiors i com valora l'experiència de viatjar amb l'Inserso, una opció que molts consideren una bona manera de continuar fent turisme durant la jubilació.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
9: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Celebració important aquest cap de setmana, efemèride important. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Serà una edició especial i a Ràdio Sant Andreu hem volgut recordar aquestes 100 romeries a Montserrat Parrot, santandreuenca de 93 anys, que ha explicat a l'emissora municipal alguns aspectes sobre la romeria. Aquest any, la Romeria de Sant Andreu de la Barca, a Montserrat, celebra el seu centenari. 100 edicions que donen per molts records, vivències i també anècdotes, i també comprovar com ha canviat aquesta tradició amb el pas del temps. Avui volem parlar amb una persona molt especial, és la Montserrat Parrot, és de Sant Andreu de la Barca, té 93 anys, i amb ella avui volem aconseguir aquests records, aquests inicis de la Romeria de Sant Andreu Barca a Montserrat i també que ens expliqui vivències i anècdotes. Montserrat Parrot, molt bon dia i benvinguda a la ràdio.
10: Bon dia.
0: I molt contents que vostè hi sigui avui aquí i que ens pugui explicar una mica el que ha viscut durant tots aquests anys amb la Romeria de Montserrat. Gràcies. També ens acompanya Andreu Mitjans, també ha participat durant molts anys i participa de la Romeria. Actualment és el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i amb l'Andreu Mitjans també volem conèixer part d'aquesta història centenària de la Romeria. Molt bon dia, Andreu.
11: Molt bon dia.
0: Doncs, Montserrat Parrot, la primera pregunta és per vostè. Quin és el primer record que vostè té de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat?
10: Bueno, jo tinc el record d'haver anat a Montserrat, era molt petita, i de les vespres, que eren molt més llargues que ara, i jo passava que m'adormia.
0: Que vostè era petita, no?
10: Tenia 7 o 8 anyets.
0: Aquests són els primers records que vostè té de la Romeria. Sí. Anava acompanyada de la família, suposo?
10: Sí, clar, anava amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i un cosí que vivia amb nosaltres.
0: Clar, en aquella època, aquells inicis, clar, Sant Andreu de la Barca no teníem la població que tenim ara, que són de 27.000 habitants.
10: No, eren 1.000 escassos.
0: Per tant, si mirem en percentatges de que, dels que anaven a la Romeria, pràcticament tot el poble
10: anava. Tot el poble, molta gent, molta gent.
0: Com hi anaven? Anaven caminant, anaven en cotxe?
10: Anàvem, venia, llogaven un tot un vagó de tren i marxàvem amb el tren. I llavors ja més cap aquí, per exemple, els paquets, llogaven el cotxe del Grau i posaven en el camió i la gent venia, però llogaven un... Venia un vagó buit que només era pels de Romers de Sant Andreu.
0: Per tant, vostè va viure gairebé als inicis de la Romeria, tenint en compte que vostè té 93 anys. La Romeria aquest any fa 100
10: bueno,
0: anys.
10: Bueno, sí, perquè durant la guerra la van haver de parar, que diguéssim, jo ja és passada la guerra, que diguéssim.
0: Suposo que per aquells inicis, ara ens explica, primer records de com vostè tenia 7 anys, però després també l'ha anat realitzant aquesta romeria, deuria ser com una gran festa per Sant Andreu de la Barca, no? Una data assenyalada, no?
10: Era, sí, és que anava quasi tot el poble, bueno, clar, tot el poble, no, però molta, molta, molta gent.
0: Algú s'havia de quedar aquí, no?, a vigilar el poble,
10: sí.
0: Suposo, no?
10: Ja dic, el vagó de tren anava al tope.
0: Ara, ja fa molts anys que es celebra al setembre, però hi ha documents que diuen que la Romeria a l'octubre.
10: Era l'octubre, sí. Era l'octubre perquè la gent collia els raïms al setembre. I llavors, a l'octubre, no hi havia el camp, no hi havia tanta feina.
0: Per tant, anaven a Montserrat amb el tren, eh?
10: Amb el tren,
0: i un cop arribat allà a Montserrat, com pujaven? Funicular?
10: Amb la cremallera.
0: Amb la cremallera.
10: Però no era la cremallera d'ara, eh?
0: Home, ara és molt modern, eh?
10: Era una cremallera oberta, que anava sent només els bancs posats així, que llavors el jovent saltava d'un cantó a l'altre.
0: Però s'ho passaven bé, no?
10: Sí, i fins que es va descarrilar, que es va descarrilar el dia de Sant Jaume, i jo me'n recordo molt bé perquè era el dia que es va morir el meu pare.
0: Després es va haver de canviar.
10: Llavors es va treure. Primer va anar 2 o 3 mesos i després la van retirar del tot.
0: Vostè encara hi va, a la Romeria?
10: Sí.
0: Encara hi puja a Montserrat?
10: Encara a Montserrat, un cop a l'any hi haig de pujar-hi.
0: Això fa molta gent, eh? Com a mínim un cop l'any ha d'anar a Montserrat, no?
10: Sí.
0: Què representa per vostè, Montserrat?
10: Mira,
0: bueno,
10: no
0: clar,
10: sé.
0: Té el nom, no?, de Montserrat.
10: És un puesto pues, que m'hi sento molt bé, molt, molt. Vull dir, no sé ara com expressar-ho, però...
0: I aquest sentiment religiós, sentiment espiritual,
10: sí,
0: no?
10: Sí, sí, sí.
0: Andreu Mitjans, estem escoltant el testimoni de la Montserrat Parrot.
11: I tant, els orígens.
0: Els orígens de la Romeria de Sant Andreu de la Barca, doncs, a Montserrat. Per Andreu Mitjans, quins són els primers records? També quan tenia 7 anys, o...?
11: No sabria dir, però també de molt petit, perquè també a casa meva, també, doncs, bueno, Montserrat era un lloc obligatori. De fet, com el meu pare tampoc no tenia cotxe, doncs les vacances de l'estiu, a part de la Romeria, era anar a passar una setmana o 2 setmanes amb una cel·la a Montserrat, i no, cada any anàvem a Montserrat, vull dir que a casa meva també s'ha viscut molt sempre de la... I bueno, també el que explicava, diu que s'agafava en tren, però també jo tinc molta gent que explicava que anaven, molts, els joves anaven a peu i pujaven a peu, i altres amb carro.
10: També, en també, carro, ah, la meva pare explicava que hi havia pujat. Jo no, Jo en carro no hi he pujat mai, sempre hi he pujat amb el tren.
11: S'ha pujat a peu, amb carro, amb el tren, com, i l'aeri.
10: Com es va fer malbé la cremallera, llavors ens pujàvem amb l'aeri.
11: Sí, bueno, tota una festa.
10: Després, més cap aquí, i amb cotxes.
0: Home, pujar carro a Montserrat també tenia el seu mèrit, eh?
11: Home, sí, i el pobre animal també devia quedar bastant cansat.
0: I caminant, no sé si a Montserrat, Andreu, alguna vegada heu pujat a Montserrat caminant des de Sant Andreu de la Barca?
11: Jo sí, no fa masses anys, i vaig dir prou. Perquè la veritat és quan des de Sant Andreu vam arribar a baix de tot a Monistrol, em vaig tenir que prendre un ibuprofeno perquè ja no m'aguantava res. I ara hem de pujar dalt la muntanya? Vull dir que és una bona pallissa, la veritat.
10: De la muntanya, sí. Cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, pujava la muntanya a peu. Però d'aquí Sant Andreu, no hi anem mai.
11: Jo hi he pujat moltes vegades pels agutalls.
10: Perquè aquella època hi anaven a la nit. I a la meva època... les noies a la nit no podien anar.
11: No podien sortir de casa.
10: És així,
0: Per tant, s'havia de quedar a casa i havia d'esperar que algú la portés, o si no, amb el tren cap a Montserrat i després agafar el carmellera. Montserrat, de les romeries, què recorda? L'ambient que es vivien en aquestes romeries?
10: Bueno, jo me'n recordo quan tenia 14 o 15 anys, que llavors els joves que despatxaven, com que es quedaven a Montserrat perquè no hi havia cotxes, llavors feien obres de teatre, que tenia, però hi havia una coral, i llavors, quan hi anàvem les romeries, feien l'obra de teatre allà en el graig dels cotxes.
11: Sí, tota la gent que, bueno, que estaven allà a les botigues,
10: i clar, mira, llavors... feien algun centimet, no tampoc feien pagar molt, però...
11: una distracció més,
10: sí. I tant. Després, quan hi va començar a haver cotxes, llavors, com que molts d'aquests que hi treballaven, perquè a les botigues al principi només hi havia nois, no hi havia noies. Les noies estaven a la neteja de les celdes. Acabat, quan ja va començar a haver cotxes, ja hi va haver també noies i tot, llavors ja molts ja que agafaven el cotxe, i molts eren de Monistrol o de per allà a la vora, com els escolans, que també ara molts se'n van a casa.
0: El testimoni de la Montserrat Parrot, de 93 anys, santandreuenca, i que ha recordat aquesta setmana als micròfons de Ràdio Sant Andreu la celebració de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, que enguany compleix 100 edicions. També hem de recordar que la matinada de dissabte a diumenge el Centre Excursionista Petallat organitza la seva tradicional caminada nocturna a Montserrat.
9: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I aquest cap de setmana, l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau es preparen per viure dos dies de festa. Serà dissabte i diumenge. En té més detalls Joel Carrasco.
12: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau ja ho té tot a punt per celebrar les festes del barri els pròxims 19 i 20 de setembre. El programa combina propostes lúdiques i tradicionals pensades per reunir veïns de totes les edats i convertir la plaça en un punt de trobada durant tot el cap de setmana. Entre les activitats hi haurà un concurs de dòmino, jocs de taula, així com un tardeo amb DJ Beca i un sopar amb música el dissabte. Marta Montejo, tresorera i vocal de festes, assegura que celebrar les festes un any més és tot un orgull.
13: Bé, doncs aquestes festes neixen, bueno, perquè quan es va crear l'associació vàrem voler retomar totes aquelles festes que s'havien fet antigament al barri i a la plaça. Aleshores, doncs, bueno, doncs, intentem fer coincidir amb el Dia de la Pau, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, i bueno, representen pues, això, el poder tornar a recordar tot allò per la gent que les havia viscut i la gent que no les ha viscut pues que les senti com a seves sorestes.
2: Mm-hmm. En aquest sentit, quines respostes tu tenim per part dels veïns i veïnes i com viviu des de l'Associació de Veïns aquestes dates tan especials que ja s'apropen?
13: Bueno, doncs la resposta és bona. Nosaltres, els veïns, sempre bueno, pues, hi ha força ajuda per part dels veïns i pues, la gent gran pues, sempre, encara que no pugui ajudar activament, pues, sempre participa i, bueno, està, va bé. I després, bueno, pues, nosaltres ara amb molts nervis perquè queda poc i hi ha moltes coses a fer, a organitzar, però bueno, esperant amb il·lusió que tot surti bé.
2: Aquest any ja esteu preparant, com comentes, un programa molt variat, des d'activitats com el concurs de dominó, jocs de taula, un tardeo o el sopar amb música. Què heu volgut aconseguir amb aquesta programació tan diversa? I si vols explicar-me una mica més en profunditat algun tema?
13: Bueno, la idea és que les festes siguin per totes les edats i per tots. Aleshores, clar, no ens volíem reduir en algunes franges d'edat, sinó intentar fer que fos pues, bueno, per tothom. Aleshores, el dissabte al matí pues, tenim tant pels nens, que tenim un concurs de dibuix i jocs de taula, i tant per la gent més gran, que és el concurs de dominó, que és per parelles, bueno, hi haurà una eliminatòria i hi ha premis, pues, bueno, pues, és un pernil i un trofeig pels guanyadors. I els nens també tindran els seus premis com a concurs de dibuix. Després de la tarda tenim el tardeo amb el DJ Beca, que bueno, pues els tardeos ara estan com funcionant molt i llavors sempre va bé i agrada molt a la gent per la mitjana edat i, bueno, i al final per totes les edats també val. I després el sopar a la fresca pues, bueno, és el que tothom, la gent es porti el menjar que vulgui importar i nosaltres tindrem el servei de barra. Llavors pues, això fa una mica més barri i més poder parlar amb els veïns.
2: De fet, l'any passat ja vau tenir a les festes de la plaça de Pau de l'any passat ja vau tenir aquest tardeo amb el Beca. Suposo que sí. Repetiu perquè ha funcionat.
13: Sí, bueno, jo crec que és una persona que coneix tot el poble i a nosaltres ens va agradar molt com ho va fer i li hem tornat a dir si volia col·laborar amb nosaltres i ha dit que sí. Aleshores, ens ha encantat.
2: Diumenge també hi haurà el Vermut Concert, amb un concert de Salva. Quin paper té la música i què en consistirà aquest Vermut?
13: Bé, doncs pues el diumenge és el com tu deies, és el Vermut, i abans el Salva va vindre per l'últim Vermut que vam fer. La veritat que va tindre una acceptació molt, molt bona, i abans, pues igual, no? A nosaltres ens va agradar molt, va crear molt bon ambient, i llavors, pues, ara quan li hem dit la vida de festa, ens ha dit també que ha encantat i llavors pues, bueno, tornarem a repetir amb ell. Llavors pues, és un moment en el que pots, bueno, estàs més sentat, més relaxat, xerrant, llavors que sí, pots ballar si vols, però és més bueno, per estar passant l'estona amb amics i veïns.
2: Veig que també heu apostat per activitats gastronòmiques, com la fideuà de bolets o el sopar popular. És la gastronomia una bona manera de fer barri i reunir els veïns?
13: Sí, a veure, jo crec que creiem que sentar-se a taula i menjar i compartir sempre és maco amb els veïns i amics. Aleshores, bueno, el menjar que farem diumenge ens el fa el restaurant Aloha, que, bueno, perquè hi hagi anat ja sap que cuina molt bé, i llavors repetim la fideuà de bolets perquè l'any passat va sortir molt bé, la gent li va agradar molt i creiem que és un plat que és, pues, bueno, que és per tothom i bueno, ja, com et dic, va sortir molt bé. El sopar a la fresca, pues, bueno, com cadascú es portarà el seu, pues, que cadascú ja es convesti el que vol portar.
2: També hi ha activitats pensades per diferents edats. En aquest sentit, és important per a vosaltres que les festes no siguin només un punt de trobada entre els veïns de tota la vida, sinó que també les noves generacions vagin entrant a la dinàmica de participar en aquestes festes?
13: Sí, és el que et comentava. No volem que siguin unes festes que siguin per tothom. Unes festes en les que la gent gran que viu a la plaça pugui disfrutar-la, però també els que si venen els nets o si venen els fills o bueno, que sigui per tothom, perquè hi hagin activitats per tothom i que tothom pugui dir, pues mira, jo tinc el meu espai en aquestes festes.
2: Més enllà de les activitats, què creieu que aporten unes festes de barri com aquestes a la convivència entre els veïns de la plaça de la Pau?
13: Bueno, crec que la convivència al final tu la fas potser més amb el... Nosaltres, a veure, som una plaça i una plaça que tots donem al mateix lloc, llavors sí que ens coneixem bastant, però al final acabes tu tenint més confiança o parles més amb els veïns de la teva escala o el dels voltants. Però potser en aquestes festes doncs pots parlar amb altres veïns que estan més allunyats o inclús veïns que no siguin a la plaça, que vinguin a passar les festes amb nosaltres.
2: Molt bé, doncs ens ha quedat clar les festes. El programa l'hem fet una miqueta un repàs. Llavors et preguntaré quins són els principals reptes que té actualment l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau i què us agradaria continuar impulsant durant l'any després de les festes de barri.
13: Bueno, doncs nosaltres el que volem, o sigui, si fem festes, doncs, bueno, per això, per conèixer-nos amb els veïns, per tindre més relació, per anar doncs, bueno, fent activitats per tothom. Però també el que l'associació, en el que vol en el transcurs de l'any, el que volem és, al final, ser una associació on els veïns tinguin un punt on puguin anar doncs, per demanar alguna cosa, si necessiten res, si, doncs, per fer, si els vol demanar algú l'Ajuntament, sempre és millor fer-lo des de l'associació, que té com més força, que no una persona en particular. Llavors, volem que sigui un punt en què cada veí de la plaça i cada membre de l'associació pugui confiar en que nosaltres lluitarem perquè les coses que es demanen surtin endavant. Per exemple, volem que la plaça doncs, sigui un manteniment més actiu. Ara està una mica, doncs, una mica deixada, però el que volem és que bueno, doncs, poc a poc puguin anar solucionant aquests temes. També volem fer activitats per la gent i bueno, poc a poc anirem creixent. Ara som molt petits, som una associació molt petita.
2: O sigui, els objectius és créixer i que la gent entengui que són una eina de força davant de les institucions, m'imagino.
13: Exacte, sí. Ara mateix som pocs, però bueno, la cosa és, suposo que és anar intentant anar a agrandint aquesta associació i anar fent més coses i més coses per tothom.
2: Per acabar, què els diríeu als sanandruencs que ens estan sentint i que encara no coneixin aquestes festes? Què els diríeu perquè s'apropin aquests dies a la plaça La Pau?
13: Bueno, pues jo els diria que vinguin a conèixer, si no han estat mai a la plaça, pues que vinguin, que és una plaça maca, tenim una font molt maca, i llavors pues que vinguin, que ens ho passarem bé, que s'apuntin a les activitats que els agradin més, com si volen vindre tot, però nosaltres perfecte, els rebrem amb els braços oberts, i per apuntar-se, bueno, poden apuntar-se bé per l'Instagram, pel mail, o directament al telèfon que posarem. Aquest cap de setmana nosaltres ja posarem cartells per tot el poble anunciant les festes i totes les activitats que hi haurà.
2: Des de l'associació destaca la voluntat de mantenir aquestes festes com un espai de convivència i participació veïnal amb música, gastronomia i activitats per compartir en comunitat.
9: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: I a l'InfoSap també volem saber quin és el temps que tindrem de cara al cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, com sempre, amb Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu i responsable de MeteoSap.
14: Bueno, pues hoy viernes todavía tendremos algo de inestabilidad residual que se dejará notar sobre todo en zonas próximas a la costa y no tanto aquí en Sant Andreu. No se descarta en estos municipios pues más costeros pues algún chubasco aislado, pero todavía de cierta intensidad, ¿eh? Puede llover bien en zonas, pues eso, la fachada más marítima, digamos, pues ahí todavía se pueden producir, sobre todo hasta mediodía, primeras horas de la tarde, pues algunos chubascos todavía intensos, y en nuestra zona, como digo, a priori no se esperan precipitaciones, o quizá pues que alguno de esos chubascos evolucione un poco y no llegue a dejar algunas gotas, pero a priori en nuestra zona parece que no. Aquí en San Andreu, pues el día transcurrirá con cielo variable, momentos de nubosidad abundante, sobre todo también ahora por la mañana. Y bueno, pues el sábado repetiremos un tiempo bastante similar al de hoy viernes, cielo variable gran parte de la jornada, y aunque en nuestra zona nuevamente no se esperan precipitaciones, todavía en zonas costeras, en este caso parece más de Tarragona, pues todavía se podría producir algún chubasco, ya en este caso más dispersos, más locales y de menor intensidad que los que hoy pueden afectar pues a esos municipios costeros. Y el domingo ya recuperamos la estabilidad, será una jornada pues ya de ambiente soleado y prácticamente sin nubosidad a lo largo de todo el día, porque pues la masa de aire frío se va retirando poco a poco de nuestra vertical, y esto también vendrá acompañado pues de un ascenso de las temperaturas que se van a ir recuperando. Hoy viernes se mantienen frescas, sin cambios, máximas que no superarán todavía los 25 grados, mientras que el sábado y domingo pues ya poco a poco irán sumando pues algunos grados, aunque todavía con valores por debajo de los 30. Así que ya esos episodios de tanta calor parece que de momento pues los tenemos un poco contenidos, aunque quedarnos ya con 25 sería demasiado bueno, me parece a mí. Las mínimas mantienen estables, valores 17, 18 grados, pues prácticamente a diario, todo el fin de semana.
0: Amb la previsió del temps, posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Bon cap de setmana.

0: Estoy contentísima, de verdad que sí. Me viene muy bien.
1: Vas venir aquí per, a través d'amics, ho vas conèixer, com vas conèixer això?
0: Bueno, a través de amics, que sí que me hablaba, pero siempre me lo decía, ¿por qué no te apunta? ¿Por qué no te apunta? Y yo, si todavía no tengo la edad, cuando me lo decían, digo, bueno, pero ya me queda menos. Y a través de ello, cuando ya tuve la edad, me apunté.
1: Per la gent que ens estigui sentint, per què és tan important per vosaltres el casal de la gent gran, les activitats gratuïtes, el fet de moure-us, tenir tantes tallers, i cada dia això està ple?
0: La verdad es que sí, la verdad es que sí, que esto muy, mucho, muy, muy, muy bien. A mí la verdad es que muy bien, muy bien.
1: ¿Por qué es tan importante?
0: Ya te lo he dicho, por todo lo que se hace, por todo lo que dicen, por todo lo que dan, el esfuerzo que hacen ellos, que lo ponen, que es muy importante. Porque hay gente que la verdad que colaboran y no tienen mucho, por muchas cosas. Valoro mucho todo lo que hacen aquí. Para nosotros y para nuestra edad, de nuestra edad, mucho más todavía.
1: ¿Por qué es importante que la gente grande no se quede en casa y salga aquí y se activa?
0: Ay, pues ¿por qué va a ser? Es que si nos quedamos en casa, la verdad es que muy mal, muy mal. Y esto, quiera o no quiere, tienes contacto con mucha gente y hablas con mucha gente y te relacionas. Vaya, te relacionas con mucha gente.
1: ¿Has hecho amigos aquí?
0: Mucho, mucho, mucho.
1: El casal Maria Aurelia Campmany torna a omplir-se així de gom a gom de tota la gent de la tercera edat que vol participar de les activitats adreçades a persones jubilades.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem comptat amb l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Girbet. Amb ell hem analitzat l'actualitat de la ciutat. Iniciem nova temporada a Ràdio Sant Andreu. Reprenem també les entrevistes mensuals amb l'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Girbet. Una conversa per analitzar l'actualitat del municipi i també abordar els principals reptes del curs polític especialment significatiu, ja que és l'últim complet abans de les eleccions municipals del 2027. Alcalde Marc Girbet, benvingut a Ràdio Sant Andreu.
4: Molt bon dia a totes i a tots.
3: Comencem, si li sembla, alcalde, parlant de la Festa Major. Festa Major que es va celebrar del 4 al 7 de setembre. Finalitzada la Festa Major, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, vostè ja va fer una valoració molt, molt positiva. Més enllà de l'assistència de públic, què destacaria d'aquesta edició de la Festa Major?
4: Doncs una Festa Major que m'agradaria destacar l'enorme programació que va tenir, a prop d'aquests 40 actes. Programació per tots els públics, pels petits, pels grans, públic familiar, i per tant penso que hem aconseguit un model de Festa Major que l'anhelàvem des de fa molt de temps, una Festa Major que pugui tenir actes descentralitzats, que pugui també recollir diferents gustos a l'hora de consumir cultura, i per tant crec, no?, que després d'aquests 4 anys de treball intens, aquesta darrera Festa Major jo crec que ha estat la culminació d'aquest projecte que ens agradava, del fet de modernitzar i actualitzar la Festa Major, i com deia, una Festa Major que ha funcionat perfectament. Hem tingut moltes activitats, hem potenciat encara més la cultura popular i la Festa Major petita, i puc afirmar, doncs, que ha estat una Festa Major amb cap incident, diguéssim, remarcable en aquests 4 dies, amb moltíssima gent al carrer, amb gent amb ganes de passar-s'ho bé, amb ganes de compartir amb els seus familiars, amics, coneguts, i per tant jo crec que també és un element identitari de Sant Andreu a la Barca, i aquí sí que m'agradaria destacar que la gent de Sant Andreu a la Barca se sent orgullós i orgullosa de la seva Festa Major. És un espai per compartir, de retrobament, i crec que la posem molt en valor totes i tots, i crec que gràcies també en aquest sentiment d'orgull, això ens ajuda a que la Festa Major funcioni, a que tothom la cuidi i a que tothom se senti part, diguéssim, o interpel·lat d'aquests dies.
3: Creu, alcalde, que L'Ajuntament ja ha trobat el model que vol per la Festa Major o encara hi ha marge per introduir canvis en els propers anys?
4: Sempre, i en tota la vida hi ha marge de millora, sempre. I per tant, jo crec que hem de poder fer una adaptació millor en aquestes hores de màxima radiació on fa molta calor i per tant que les activitats que es fan en aquestes hores, doncs poder trobar un espai més adaptat i que per tant hi hagi més confort. Jo crec que hem d'acabar d'ajustar de quina manera podem seguir oferint més oferta cultural als joves, per tant ampliar l'oferta jove, tot i que ja ho hem fet i per tant és un compromís que continuarem fent. Marge de millora hi ha. A mi em va agradar molt l'any anterior, es va recuperar el ball de Festa Major. Jo crec que és un element que instaurar-lo ens ha de també motivar molt a poder-ho fer i per tant sí, hi ha elements de millora i evidentment el seguim explorant. És més, ja tenim algunes idees de cara a l'any vinent per poder implementar amb diferents espectacles que crec que poden donar un plus en aquesta Festa Major.
3: Sí que la Festa Major marca l'inici, no? L'inici de la nova temporada, no? Després de les vacances d'estiu.
4: Bueno, l'inici...
3: Això ja és històric, no?
4: O hi ha altra gent, i jo sóc un d'ells, que diem, ostres, s'acaba l'estiu, no? Per mi la Festa Major és més finalitzar l'estiu, perquè l'inici de la rutina potser ens costa una miqueta més a totes i a tots, tot i que alguns l'inici de la rutina ja l'hem fet abans de la Festa Major, però sí que és cert que és un element que ens diu, escolta'm, s'acaba aquests moments de compartir amb família, de passar-nos-ho bé, de tenir temps per destinar als amics i que tornar a la rutina.
3: Es va desplegar un ampli dispositiu de seguretat, ja vam parlar aquí a la ràdio quan es va fer la presentació. Quin balanç en fa d'aquest dispositiu de seguretat que es va realitzar durant la Festa Major i també amb la presentació de la nova unitat, l'UREIS, la Unitat de Reforç Especial d'Intervenció i Seguretat de la Policia Local?
4: Bueno, jo aquí t'agraeixo la pregunta perquè un cop finalitzada la festa volem explicar que en els dies, diguéssim, de màxima afluència, Sant Andreu a la Barca va tenir prop de 50 policies que van donar servei dels diferents cossos policials al conjunt de la festa, no només en el recinte firal, sinó en el conjunt dels actes. Per tant, és el major desplegament que s'ha fet en matèria de seguretat a la Festa Major, i en concret vull posar en valor que ciutats, diguéssim, molt més importants que Sant Andreu a la Barca, en població, en situació, doncs han tingut incidents en el llarg de les seves festes majors. I per tant, que Sant Andreu a la Barca, just al mig del Baix Llobregat, a 30 minuts en transport públic de la gran capital de Barcelona, doncs hem tingut una Festa Major impecable, una Festa Major on tothom ha pogut gaudir, on ningú s'ha hagut de preocupar de la seguretat, que això és el que busquem, precisament això és el que busquem, i això ha funcionat tot perfectament. Com bé deies, una de les millores que hem implementat en la Festa Major d'aquest any, a part de sumar més efectius, és la nova unitat, l'UREIS, és una unitat d'intervenció, la primera que té la policia local de Sant Andreu a la Barca d'intervenció, és una unitat que està preparada per fer diferents actuacions, diguéssim, molt en el marc de la seguretat pública i la seguretat ciutadana, en el sentit d'estar preparats i formats per poder fer entrades en grans masses o control de grans masses. I a més, una de les millores que aplica aquesta unitat, que jo crec que és una actualització i que moltes altres policies ens estan venint a preguntar com ho hem fet, és que introduïm en aquest grup d'intervenció el que és la unitat canina. Per tant, aquest grup d'intervenció treballa també amb unitat canina. Per tant, està més preparada per, diguéssim, operativament fer front a casuístiques ben diferents on es pugui utilitzar la seguretat ciutadana o s'hagi d'utilitzar elements com la unitat canina, doncs que són molt profitosos no només per la cerca, diguéssim, de substàncies, sinó també en el control de persones doncs, que estan totalment descontrolades o que pretenen fer mal a algú. Per tant, els animals, en aquest cas els gossos, la unitat canina, ens ajuden també en aquest control. En definitiva, penso que no ha estat l'atzar de que portem dues festes majors sense cap mena d'incident, sinó que ha estat molta feina i molta aposta per part de l'Ajuntament de que la seguretat és principal en la Festa Major, i no cal que expliqui, doncs no em vull allargar més amb la resposta, i és que controladors d'accés, en el recinte firal, seguretat privada que ha complementat el dispositiu de seguretat. Per tant, jo crec que tot ha funcionat com vam preveure que funcionaria.
3: Parlava de la unitat canina. De fet, la unitat canina de la policia local de Sant Andreu de la Barca és referència.
4: Exacte. Tenim una unitat canina que és referència dins les policies locals i també a nivell estatal. I precisament ha estat el sergent de la unitat canina qui ha desenvolupat aquesta nova unitat d'intervenció i que, per tant, jo crec que tenim un coneixement aquí a Sant Andreu de la Barca en aquest àmbit que crec que hem de continuar exportant i, a més, ara amb la combinació d'aquestes unitats d'intervenció i explicar també a la ciutadania que els agents que formen part d'aquesta unitat doncs s'estan anant formant en diferents cursos i també a diferents ciutats on tenen implementada unitats similars.
3: Una festa major, alcalde, que es va iniciar amb un acte emotiu i que ha tingut força repercussió, que és la figura de bronze inspirada en el gos Tyler, que es va instal·lar a l'entrada del Parc Central, que la podem veure, està en un lloc molt visible, que tot sorgeix d'un projecte, una idea d'un santandrevenc, el Jordi Marchant, que quan se li va morir el seu gos Tyler va decidir fer-li un homenatge i va començar a iniciar una campanya de micromecenatge per aconseguir 10.000 euros per fer doncs una figura de bronze inspirada en el seu gos, i que finalment Sant Andreu de la Barca doncs ha acollit la idea i ja està visible des de la Festa Major. Un acte emotiu.
4: Molt emotiu, i també, seguint la tònica de la Festa Major, molta participació. Doncs exactament, has explicat la història tal com va ser. El plenari municipal de Sant Andreu de la Barca aprova el fet de fer un reconeixement a aquests animals de companyia doncs, que formen part de les nostres famílies, i l'Ajuntament tenia pendent l'aplicació, diguéssim, d'aquesta moció que es va aprovar en el plenari, i el Jordi Marchant doncs, ens trasllada doncs, que està fent, diguéssim, un crowdfunding, un Verkami, és a dir, una participació de moltes persones que aporten una quantitat de diners per poder fer possible una idea en concret, i el Jordi el que fa és cedir-nos a la ciutat aquesta figura, i aquesta figura ha d'estar inspirada en algú, i està inspirada en el gos del Tyler, del Jordi, i per tant el que fa Sant Andreu de la Barca és acollir aquesta donació i poder obrir-ho en el conjunt de persones doncs, que se senten interpel·lades, que tenen la necessitat de retre un homenatge als seus familiars de quatre potes, i la veritat que Sant Andreu de la Barca en aquest sentit ho hem acollit, diguéssim, amb molta estima. Jo crec que serà un punt important d'homenatge a la ciutat, on molta gent farà petits homenatges en aquella estàtua de bronze als seus familiars de quatre potes, i la veritat és que ens fa molta il·lusió que Sant Andreu també tingui present doncs, aquesta cultura del benestar animal, aquesta cultura de cuidar els animals, i jo crec que aquesta figura precisament el que fa és, jo crec que posar-li la cirereta en tota l'actuació que s'han anat fent en aquests darrers 4 anys respecte al benestar animal. I jo, aprofitant la pregunta, vull agrair molt al Jordi doncs, que hagués pensat en la seva ciutat i que hagués comptat amb nosaltres i que hagués estat tan col·laboratiu perquè el projecte, diguéssim, fos un èxit el primer dia de Festa Major, el divendres abans del pregó.
3: Parlem d'una altra qüestió. Aquest setembre, inici també del nou curs escolar. Més de gairebé 4.000 alumnes de Sant Andreu de la Barca han començat el curs escolar a la ciutat. Com es presenta aquest nou curs, alcalde?
4: Doncs des de l'Ajuntament ho tenim tot preparat. Tenim les escoles en les quals s'han anat fent diferents actuacions. Penseu que aquestes actuacions es van fent durant tot l'any, al Nadal o a l'aturada del Nadal en tornarem a fer d'altres, i per nosaltres és un moment important, és un moment perquè la ciutat recupera, diguéssim, la seva activitat, torna tot a funcionar com en principi ho tenim previst, i que els nens i nenes puguin tornar a l'escola, es puguin iniciar nous cursos. Això ens omple d'alegria i de satisfacció, perquè és una manera, no?, de continuar aquesta història que entre totes i tots fem, i que sobretot doncs, que els serveis públics, els sistemes públics, doncs, funcionen i, per tant, que tot torna al seu ritme habitual després de la baixada d'intensitat que són les vacances.
3: El mes de juny, el ple municipal va aprovar una moció d'alcaldia per l'adaptació de la climatització total de les 7 escoles públiques d'infantil i primària a Sant Andreu Abarca. En els darrers dies, el president de la Generalitat ha anunciat que el govern preveu climatitzar 2.530 centres educatius públics d'aquí al 2031 i que es compromet climatitzar totes les escoles i prioritza 100 per al juny de l'any 2028. Hem mirat la llista de les 100, hi ha una escola de Sant Andreu Barca, que és l'escola Vall Palau. El tema de la climatització a les escoles, per les altes temperatures que estem patint, és una de les problemàtiques que avui en dia també es pateix.
4: És una problemàtica important. Important perquè s'estan registrant temperatures del voltant dels 28, 30, 32 graus a les escoles i crec que s'ha d'abordar de manera integral i no només en una sola escola a Sant Andreu de la Barca. Precisament aquesta moció el que demanava és el que ha acabat passant, és que hi hagués implicació d'altres administracions perquè l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que no ens importa assumir la responsabilitat i és més, ho farem, doncs climatitzi o faci que les aules tinguin un confort tèrmic com pertoca. I això és el que busquem. I no només en una escola, que agraïm que la Generalitat pensi en aquesta escola, sinó en el conjunt de les 7 escoles de Sant Andreu de la Barca. I aquí l'Ajuntament, doncs, espero que en els pròxims mesos fem un encàrrec concret del que seria el fet de fer un estudi de l'impacte que seria la climatització de totes les escoles en quant a nivell econòmic i, per tant, prorrogar o anar fent fases d'implementació en funció també de quines són les aules, diguéssim, que pateixen més aquests efectes de calor. Per tant, aquesta és l'estratègia de l'Ajuntament. Celebrem que la Generalitat s'assumi i ens ajudi, ho agraïm profundament, perquè al cap i a la fi són els nostres infants i és el bé més preuat que tenim i, per tant, les condicions han de ser com a mínim les mateixes que els adults que tenim quan treballem en espais climatitzats i, per tant, ells també. I aquí l'Ajuntament s'implicarà i farà tot el possible, evidentment, sota les nostres capacitats, perquè la climatització arribi a totes les aules, no només a les aules d'una escola en concret, que celebrem que ho siguin, sinó a totes les aules de Sant Andreu a la Barca. És un pla ambiciós i és un pla que requerirà temps, però és un pla, com hem demostrat en aquests 4 anys, que quan ens hi posem, ho fem. Quan ens hi posem a arreglar els carrers, els arreglem. Quan ens hi posem a arreglar els parcs infantils, ho fem. Per tant, quan ens hi posem ara a climatitzar les escoles, ho farem. Li demano, i ja ho sé, que potser és una petició, diguéssim, que és demanar més paciència, demano paciència a l'hora de fer aquestes implementacions. I no ho farem amb ventiladors. No ho farem amb ventiladors. Queda demostrar que els ventiladors no baixen la temperatura de les aules. Per tant, hem de fer una aposta per un sistema de climatització que sí que baixi les temperatures. I això doncs, requereix d'un import més alt i ho hem de fer per fases. Però l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca s'implicarà i agraeix que la Generalitat de Catalunya doncs també ho faci.
3: Parlem ara de la Diada. El dia 11 de setembre, en el seu discurs institucional de la Diada, va reivindicar especialment la diversitat de Sant Andreu de la Barca, va defensar una Catalunya capaç d'integrar persones procedents de procedències diferents, garantint drets, però també exigint deures. Per què va voler situar aquest missatge al centre del seu discurs aquest any, alcalde?
4: Crec profundament que hi ha una Catalunya de tots, i no només una Catalunya d'alguns. I penso que en els darrers anys hi ha certes formacions polítiques que volen contaminar aquesta Catalunya de tots, o com a mínim la volen fer inviable. I fer-la inviable vol dir enfrontar-nos els uns als altres i crear desconfiances i generar odi. I no crec que aquesta sigui la solució, perquè amb odi, perdoneu, però no es construeixen barris, ni habitatges, ni es fan millors les escoles, ni hi ha millors serveis públics. Al contrari, és integrant, és sumant, és fer que tots hi participin. I com molt bé deies, en drets i en deures. I la part dels drets sempre els hem de garantir. I jo crec que sempre ens hi trobaran garantint-los. Però en la part dels deures, jo crec que aquí hem de ser exigents. a la Catalunya de tots, és la Catalunya que tothom hi aporta, que tothom hi ve a treballar, que tothom hi ve a portar el seu granet de sorra, allà on pugui ser i de la forma que pugui ser. I per tant, reivindicar aquesta Catalunya, la que tothom ha de portar per poder construir, per fer avançar Sant Andreu de la Barca, Catalunya, és primordial. Uns no poden passar per sobre dels altres. De la mateixa manera que enfrontar-nos a través de l'odi no ens porta absolutament enlloc. I aquesta és la Catalunya que vull. La Catalunya que cadascú se senti català com vulgui. Si és a través d'una entitat, a través d'una entitat. Si és a través de la llengua, a través de la llengua. Si és a través de la seva feina i de la seva i de la integració dels seus fills i filles, doncs aquesta serà una bona manera. Com va ser en els anys anteriors, en les dècades passades. I així va ser. I Catalunya va avançar. I gràcies a molta gent vam fer avançar Catalunya. Per tant, per què ara no? Per què ara no? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Per tant, jo demano que tornem a aquells pactes de les Catalunyes de les dècades dels 70 i dels 60 i renovem aquest compromís d'acollir, integrar i, per tant, fer avançar el país.
3: Estem a l'últim curs polític abans de les eleccions municipals del 2027. Amb quina sensació arriba en aquesta recta final d'aquest mandat i quins serien els grans reptes que es marca com a alcalde d'aquí a la finalització del mandat, que serà el maig del 2027, que ja queda poc.
4: Arribo amb molta il·lusió i orgullós de la feina feta. Arribo orgullós de que Sant Andreu ha recuperat la il·lusió i la seva estima. Em sento plenament satisfet de tot el que hem pogut arreglar i mobilitzar en aquests 4 anys. Molt. I, evidentment, hi ha coses que les haurem d'anar fent amb el temps, no? Vull dir, no se'n pot demanar el mateix que se'ls va demanar en altres amb 26 anys o amb 40, d'acord? Tot i que m'agrada l'exigència, m'agrada que els santandreuencs i santandreuenques siguin exigents amb el seu ajuntament, perquè crec que amb l'exigència és on hi ha el marge de millora. Però estic molt satisfet del que hem aconseguit desenvolupar, dels problemes que hem decidit no esquivar i afrontar-los, com per exemple estabilitzar un pressupost municipal que estava totalment desequilibrat amb 1 milió d'euros, 990.000 euros. Hem aconseguit actuar en la via pública quan feia anys que no es feia. Estem en marxa en l'actualització d'equipaments municipals que tenien més de 30 i 40 anys. Ho estem fent. I, per tant, jo crec que estem, com explico, ho intento explicar sempre, estem posant Sant Andreu de la Barca als estàndards d'una ciutat del segle XXI. I sí, hem fet una part i ens queda una altra part per fer. I jo estic, com deia, molt, molt il·lusionat, molt motivat, amb moltes ganes de que aquest, diguéssim, desenvolupament de la ciutat i actualització de la ciutat arribi en bones condicions, i per tant també ho veig en el carrer, els veïns i veïnes sento que estan satisfets, que estan esperançats de que podran venir coses millors, i a mi això m'anima, doncs, a continuar fent aquesta feina, perquè realment és molt gratificant veure que en allò que penses, desenvolupes i dotes de pressupost acaba sent una realitat, i una realitat que transforma la ciutat. Estic molt motivat.
3: Una de les imatges a finals d'aquest mandat serà les diverses obres que estan en marxa. Quins projectes podran veure acabats a la ciutadania en els propers mesos?
4: Doncs es podran veure acabats els parcs infantils, es podrà veure acabat la nova escola Bressol La Quimeta, es podrà veure acabat el parc de la Solana, el nou parc metropolità de la Solana, i sobretot tot el que ja s'ha vist acabat, que no és poc, que és molt, i el que continuarem fent més endavant. Per tant, és el que els deia abans amb l'anterior pregunta. L'objectiu és no aturar la màquina de millores. No aturar-les. Després vindrà la plaça Federico García Lorca. Després vindrà el Parc Central. I després vindran equipaments com la biblioteca, com la nova comissaria, com la pista d'atletisme. Aquest és l'objectiu. No parar. I mentre fem això, tenim cuidat el dia a dia, el manteniment dels carrers, la neteja, l'asfalt, els adoquins, més seguretat, implementació de noves càmeres de l'anella de seguretat. Aquí és on volem portar la ciutat. Aquí, no? Hi ha algú, per exemple, que no li donem la importància d'un superprojecte, però el fet d'haver adaptat 4 aparcaments, 4 bosses d'aparcament, aparcament intel·ligent, on els ciutadans poden saber si tenen espai o no. On ara, aquesta tardor, acabarem de fer la segona fase d'asfalt en el parc, en l'aparcament de Josep Pla amb Avinguda a Guatemala, al costat del pavelló Josep Pla. Aquest és també un projecte que potser no ho anunciem, com podríem anunciar al Parc de la Solana, però que ajuda a destensionar l'aparcament que tenim en el barri de la Solana. Llavors, en aquest sentit, hi ha moltes accions que potser no estaran en el focus del titular, però que s'estan fent i que són molt i molt importants a Sant Andreu de la Barca.
3: Si hagués de posar nota al grau de compliment del programa amb què es va presentar les eleccions del 2023, quina nota es posaria i què li falta per arribar al final de mandat amb els deures fets?
4: Jo prefereixo que la nota la posin els ciutadans, els veïns i veïnes. Jo estic satisfet de la feina feta, coneixent la complexitat que teníem com a repte per davant a dins de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que el que hem fet és molt satisfactori, que hi ha coses que no han pogut sortir en temps i forma com ens hagués agradat, però que no s'han aturat, sinó que acabaran passant. I, per tant, jo prefereixo que siguin els veïns i veïnes que, sent exigents, perquè ho són, ens puguin posar la nota que ells considerin.
3: El 24 de setembre tindrem el nou ple municipal, però li pregunto ja pel mes d'octubre, pel ple d'octubre. En els darrers anys, el mes d'octubre ha estat el mes escollit per portar en el ple les ordenances fiscals, el pressupost municipal. Mantindrà aquest calendari? Tindrem a l'octubre el debat dels comptes municipals pel 2027?
4: Si no hi ha cap sobrevingut, sí. Si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, l'objectiu és poder fer un debat complet dels ingressos i despeses de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca amb el conjunt de les formacions polítiques, perquè crec que és el debat més ric. I si ho he reivindicat a l'oposició, un cop al govern no puc fer una altra cosa que no sigui aquesta. Per tant, sí, si no hi ha cap qüestió sobrevinguda, en el ple d'octubre portarem a votació o a consideració les ordenances fiscals i també el pressupost de l'any 2027. Per tant, ja tenim o ja estem treballant una proposta de pressupost que espero que en les pròximes setmanes, per no dir dies, puguem compartir amb el conjunt dels grups municipals i evidentment, com sempre, buscant doncs, la complicitat d'aquests grups perquè el pressupost, diguéssim, sigui el més acceptat possible o amb el major acord possible i a seguir fent avançar la ciutat, perquè els pressupostos són la principal eina perquè l'Ajuntament pugui desenvolupar tot tipus de serveis públics, de polítiques públiques i també d'inversions a la ciutat. Per tant, és important que el pressupost surti diguéssim, amb el major recolzament possible i que sigui un full de ruta actualitzable, modificable, adaptable al llarg de l'any en exercici, però que tingui, diguéssim, la complicitat de molts grups.
3: Abans de finalitzar, alcalde, hem parlat abans l'inici del nou curs, tant polític com també escolar, la tornada a la feina després de les vacances. Finalment, doncs, voldria que aprofités els micròfons de Ràdio Sant Andreu per enviar un missatge als santandreuencs i santandreuenques davant d'aquest inici de ja sigui de curs, ja sigui de la rutina de treball. Quin missatge els hi donaria als santandreuencs i les santandreuenques davant d'aquest mes de setembre?
4: Doncs que entomin la tornada a la rutina amb totes les alegries que han pogut cultivar en els mesos i setmanes de vacances, que aprofitin aquella desconnexió per poder fer ara una connexió en la rutina i que sobretot que gaudeixin de tots els petits moments que els hi aporten aquesta càrrega de piles, aquesta energia, aquesta felicitat, perquè al cap i a la fi som aquí a la vida per disfrutar-la, per passar-nos-ho bé, per compartir-la amb la gent que estimem i que la rutina només sigui les 8 hores de la feina, sinó que la resta de moments puguem disfrutar del que és la vida.
3: Alcalde Marc Girbet, gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova ronda d'entrevistes mensuals on analitzem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Estem al mes de setembre, per tant, inici d'aquesta ronda d'entrevistes, com dèiem, 24 de setembre, ple municipal. Ens seguirem parlant.
4: Gràcies a tothom.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I tot seguit, recordem, ara fa tot just una setmana que celebrava la Diada, l'acte central es va realitzar a la plaça 11 de setembre.
5: Com sabeu, l'11 de setembre commemora la caiguda de Barcelona l'any 1714. Aquella derrota va significar la pèrdua de les llibertats i les institucions pròpies de Catalunya, l'abolició de les nostres lleis i la prohibició del català tant a l'administració com a l'ensenyament. Tot i les dificultats, la Diada s'ha mantingut viva al llarg de la història, primer de forma clandestina i reprimida, després com a símbol d'oposició al franquisme i, finalment, des de 1979, oficialment com a Festa Nacional de Catalunya.
3: Sant Andreu de la Barca ha commemorat la Diada reivindicant la cohesió i una Catalunya oberta a tothom. Una quarantena d'entitats han participat a l'ofrena floral de l'11 de setembre en un acte marcat pel discurs de l'alcalde Marc Girbet, l'actuació del tenor Ferran Mitjans i el relat visual en directe de la il·lustradora Clara Tani Tarquer. Sant Andreu de la Barca ha commemorat aquest divendres l'11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb el tradicional acte institucional a la plaça 11 de setembre. Una quarantena d'entitats, associacions i formacions polítiques locals han participat a l'ofrena floral, una celebració que ha combinat els elements més solemnes de la jornada amb música, cultura i participació ciutadana. L'acte ha estat conduït per la fotògrafa santandreuenca Neus Vendrell. Ha comptat també amb la participació institucional de l'alcalde Marc Girbet, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón i representants dels grups polítics de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem. Representants de Vox i el Partit Popular, com és habitual, no han assistit a l'acte de la Diada. Un dels moments més solemnes de la jornada també s'ha produït amb el lliurament de la senyera a la policia local per part de l'alcalde abans de ser hissada a la plaça. La commemoració ha combinat amb el cant dels segadors i la tradicional ofrena floral d'entitats, associacions i partits polítics.

0: Una de les novetats d'enguany és que la música ha tingut un protagonisme especial amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, que ha interpretat A vocació al Pirineu, una de les peces més emblemàtiques de la sarsuela catalana de cançó d'amor i de guerra. Mitjans, format des de ben petit a l'Escolania de Montserrat i posteriorment al Conservatori del Liceu, ha desenvolupat una trajectòria professional vinculada especialment a la música antiga, barroca i clàssica. També ha format part del cor jove de l'Orfeó Català i actualment actua en escenaris internacionals i col·labora també en formacions de prestigi, com la Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Ferran Mitjans i del que ha suposat tornar a Sant Andreu de la Barca per participar a l'acte de la Diada.
1: Doncs la veritat és que és tot un honor, doncs, perquè és una peça que ja fa bastant de temps que la tinc com, doncs, dins del meu repertori. És una peça clarament catalana i de la nostra terra i molt coneguda també per tot el públic, i és una d'aquestes peces, doncs, que sempre donen una festivitat molt, molt plena a qualsevol acte que es faci, i més avui, el dia de la Diada, aquí a Sant Andreu, al meu poble. És tot un honor, un orgull, molt, molt feliç, la veritat.
2: És el fet de tornar a casa, no? Tornar a Sant Andreu de la Barca després de que amb la teva carrera, doncs, et porta a fer actuacions arreu del món.
1: Sí, des que vaig començar ja a cantar professionalment he estat bastant voltant, sobretot per Europa, però també per Amèrica, i és un honor, doncs, també de tant en tant poder tornar al poble on he crescut i aportar, doncs, aquest granet de sorra aquí a la cultura del poble, que sempre és una alegria.
2: De fet, Ferran, la teva trajectòria està molt vinculada al fet de la recuperació, la interpretació del patrimoni musical. Quin paper creus que pot tenir la música a l'hora de preservar o transmetre la cultura i la identitat d'un país?
1: Jo penso que la música és el vehicle, doncs, més potent que tenim com a societat, doncs, per transmetre valors, per transmetre la pau, per transmetre, doncs, una societat com crec que la catalana és bastant pionera, i això, doncs, és un orgull, doncs, amb molts dels grups en els que treballo, doncs, que apostem, doncs, per recuperar patrimoni de compositors catalans que estan bastant oblidats i que hi ha música, molta música en arxius que no s'ha fet mai, que s'està recuperant ara a poc a poc, i doncs tant amb grups com el grup Cor Cererols, com que és música ja de compositors ja morts, com també ara estem gravant uns salms de